0: Creo que hubo unos años que quizás se fue un poco de las manos el tema de la organización, que fue cuando hubo todo el tema de la acampada aquí fuera y tal. No recuerdo bien los años, pero yo ya estaba trabajando. No nos podemos permitir venir aquí a acampar por las noches. La evolución, evidentemente, pues lejos de ser algo profesional, pero como que se ha ido profesionalizando, ¿no? Hay gente que cuando hablo de, oye, ¿de dónde eres? De Santander a Barca. Ostras, pues yo he ido a la Gincano, he participado con tal grupo, o he ido a seguir, tal. Se nos conoce por eso, que también es bonito.
1: El volum de persones que participaven i que participen actualment és brutal. En teoria, som 8 persones per grup i ens anem gairebé a 800 o 1.000 persones participant en 12-13 proves repartides per tot Sant Andreu durant tota la nit.
2: S'ha hagut d'anar ficant doncs, normatives que abans no existien, normatives d'edat, autoritzacions... S'han hagut d'anar modificant les proves per encabir més gent i fer-les més ràpides, perquè, clar, amb tanta gent es feien cues interminables. Tu compte que això s'ha anat pujant, els controls són els mateixos, les proves són les mateixes, i a vegades et tiraves una hora i mitja per fer una prova, i ara el que crec que ja va estar, bueno, el que es va voler intentar en aquell moment és fer proves àgils, fer proves ràpides, fer proves de que es poguessin fer dos grups a la vegada per evitar totes aquestes cues, aquestes esperes, i que, sobretot per mi, una de les coses més principals que s'ha anat introduint és que qui acabi la gincama té plaça assegurada per la següent prova.
1: I després l'organització de totes les necessitats que hi ha darrere d'això, les ubicacions, la neteja, el material que s'ha de tenir per cada prova, el que demanem, hi ha una organització molt brutal. I tot això doncs, bueno, ha anat cap a potser més control, tot i que no es veu, però que era necessari. Si a vegades posem límits com els 60 grups que poden participar, és aquest sentit, o sigui, hi ha la voluntat de que això no es desmadri i que al final funcioni i que es vegi que funcione.
3: La gincama era mucho más corta, empezaba a las 4 de la mañana, no como a las 3 ahora, que parece que no, pero una hora se nota mucho. Y otra cosa diferencial es que muy poquitos grupos acababan.
4: Abans era bastant més cràpula, això sí que es pot dir. I no ho dic amb mala intenció, sinó allà on ho vivien bé. És a dir, que els subornos eren despullar-se, donar alcohol i fer petonets, saps? I a tothom li feia molta il·lusió.
5: I a poc a poc s'ha anat fent d'aquesta gincama una mica d'espectacle, també. És a dir, molta gent ve a veure l'inici del tret de sortida, es passegen per veure com s'han fet aquests carruatges, aquestes ornamentacions, i aleshores penso que això ha estat una evolució molt positiva per part de la gincama.
6: Que després de tants anys la gincana nocturna es continuï fent a Sant Andreu de la Barca i amb un estat de salut immillorable, jo penso que aquest és un dels grans èxits i que demostra que la gincana nocturna ha tingut una evolució molt bona.
7: És molt més àgil, tot i que hi ha moltíssima més gent. Però, clar, també ens venen molt aviat a la botifarra i els tenim allà davant tota l'estona, encara afamats, tothom demanant que té gana, i ja s'ha estat allà, no, encara no, encara no.
1: Crec que ara estem en un punt altre també important en el que estic jo donant testimoni, igual que m'ho van donar a mi, a un altre grup de treballadores de l'Espai Jove, que són elles les que s'estan encarregant ara de portar tot el pes de l'organització.
3: Una sola palabra es complicado de definir la gincama. Al final, nosotros la vemos como una competición, porque solo la vemos así, pero otros grupos la verán de una manera diferente y no creo que se pueda definir con una sola palabra.
8: El event de la Festa Major, ¿no? Vull dir, és un dels events més de puta mare que es fa al poble.
1: Sí, és un 9% en aquell moment, però crec que és... I una cosa que potser la veus amb el temps, quan ja no estàs en la gincama, ja no tens tant el grup, però és l'amistat.
0: Tradición, yo diría tradición.
6: Participación, diversidad, singularidad.
9: Innovación, por eso que te he dicho, porque es una cosa que no se hace en muchos pueblos.
6: Para mí sería patrimoni santandroenc y, si es posible, patrimoni de la humanidad.
10: La palabra es creepy-crew. Cuando tú vas por la gincana, escuchas creepy-crew, creepy-crew durante todo el camino. ¿No? Puede aparecer una persona a lo lejos y ya está gritando creepy crew, y cuando llegas al final es como un mensaje que se te ha quedado grabado.
11: per mi és patrimoni, en plan, o sigui, és un símbol més a Sant Andreu de la Barca entre el jovent i jo crec que entre no tan persones joves, no?
5: No sé, la gincama és moltes coses, és competitivitat sana, orgull juvenil, és sortir i viure la nit de festa major des de la nit fins a primera hora del matí.
4: Bogeria, desinhibir-te, permissivitat i en fer coses bizarres, no?
2: Una com a participant, que era, podríem dir que és diversió, passar-ho bé, passar una nit divertida amb els teus amics, i com a organitzador crec que la paraula voluntariat és la paraula que marca aquesta gincama, les persones que altruistament volen venir a participar a la gincama.
10: Sería celebración, al final es lo que es un evento, es algo que pasa una vez al año y es un evento de celebración.
7: Per als joves i fet per als joves.
12: És això, és destrucció, competició, bueno, és una miqueta lixeria així, amb aquestes dues paraules.
9: Jo crec que la millor paraula, segur que n'hi hauran de millors, eh? Però la millor paraula seria dir que és com una cultura.
11: Jo diria que tradició o comunitat.
5: És que és el DNI del pueblo.
7: Diversió.
5: Antes muerta que sin gincama nocturna. La mejor noche del año.
2: Fácil. Con tongo.

0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, tota una tradició per la festa major. Enguany arribarà la 31a edició. Aquest és el reportatge que es va realitzar l'any passat amb motiu dels 30 anys de la gincana nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
2: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició dels Abarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
2: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
2: Esperem que sí. Al final, quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de Joventut?
2: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'Ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
2: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves dos poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
2: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
2: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials, com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
2: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
2: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
2: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem és poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I el passat 25 de juliol, RAC1 es va fer ressò del fenomen que ha portat a Ràdio Sant Andreu fins a Àustria i fins a Finlàndia. Va ser en el programa Via Lliure, amb Arnau Mañé, on va parlar i va explicar el fenomen atmosfèric que ha permès escoltar l'emissora municipal a més de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca a través de les zones. Aquesta és l'entrevista en el programa del Via Lliure de RAC1.
3: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
4: 8 minuts i seran la 1 del migdia. Vinga, va, imagineu que... A veure si com expliquem aquesta història. Imagineu que viviu a Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, sereu la ràdio, i de cop i volta, en comptes de sentir el locutor parlant, no sé, en alemany, el que sentiu és català. Algú que parla en català. Això és exactament el que li va passar a Patrick Robic, un veí de la ciutat austríaca de Leipzig. No sé si ho pronunciaria bé, però el Patrick va captar les zones de... Atenció, Ràdio Sant Andreu de la Barca, una emissora municipal del Baix Llobregat. El Patrick va sentir què s'estava fent en aquell moment a Ràdio Sant Andreu de la Barca. I el que va sentir, el que li va arribar, va ser l'informatiu local del passat 7 de juliol, fa només unes setmanes, a les 8 del vespre. Però, atenció, perquè a Sant Andreu de la Barca, la ràdio de Sant Andreu de la Barca, no és el primer cop que això passa. Si això va ser el 7 de juliol, l'any 2022, la ràdio de Sant Andreu també va viatjar fins a Finlàndia, en aquest cas. Fa unes setmanes a Àustria i fa uns anys a Finlàndia. Per conèixer una mica ben bé què ha passat i saber com ha anat això, tenim aquí a l'estudi de RAC1 el coordinador de la ràdio de Sant Andreu de la Barca, Jordi Milian. Jordi Milian, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Moltes gràcies per acompanyar-nos. La història és surrealista, però com vau adonar-vos, com vau assabentar-vos que algú a Àustria us havia escoltat fa només uns dies? Fa només uns dies, la història és surrealista, però nosaltres ja estàvem, ja sabíem la notícia de que feia 4 anys havia arribat a Finlàndia, per tant ja coneixíem aquesta història. Però aquesta vegada ens va tornar a arribar un altre missatge, arriba per correu electrònic d'un senyor des d'Àustria, que ens envia un enllaç amb MP3 i que vol que certifiquem que el que ell ha captat a través de la seva estació de ràdio sigui Ràdio Sant Andreu, i nosaltres diguem que sí, llavors ell ho té com a prova. Aquesta vegada no es va estranyar tant, sí. Però la primera vegada sí, fa 4 anys, des de Finlàndia ens arriba a la ràdio un correu electrònic escrit en català,
5: En català,
4: que ens diuen que han captat la senyal de Ràdio Sant Andreu i que volen certificar que realment és la nostra.
5: A veure, perdó, anem a pams, com és que capten des de tan lluny les zones de Ràdio Sant Andreu de la Barca?
4: Mira, hi ha una gent que encara això encara és més curiós.
5: Sí?
4: No? Més curiós de que hagin agafat la nostra onda, no? Hi ha gent que es dedica, amb una sèrie d'aparells, de buscar emissores de ràdio d'altres països, que són els que s'anomenen els diaxistes.
5: Diaxistes.
4: No? Hi ha el diaxisme, que és aquesta paraula, que és una afició que consisteix a rastrejar, a sintonitzar, identificar i escoltar ràdios.
5: D'acord.
4: Llavors, ells el que et demanen és que tu el certifiquis que el que ells han agafat és la teva ràdio.
5: Perquè ells ho enregistren, entenc.
4: Ells ho enregistren i t'ho envien. Clar, és un fenomen que ara segurament donaran més detalls científics.
5: Tenim el Nil Ferrés aquí. Què tal, Nil? Bon dia.
6: Bon dia.
5: El nostre meteoròleg i que ara ens explicarà físicament com es pot fer això, però explica, digues.
4: Són gent que es dedica a això, a buscar ràdio. Llavors volen que tu ho certifiquis i no sé si ells guanyen punts o no, però guanyen prestigi de, mira, he trobat una ràdio de 3.000 quilòmetres, una ràdio de 1.500 quilòmetres.
5: Que és un punt també això, de prestigi i d'enregistrar-ho per confirmar que efectivament és aquesta o l'altra.
4: Imagina't també que en aquell moment que enregistren o capten aquella senyal de la ràdio, que no crec que sigui durant molt de temps, tu hagis dit el dial de la ràdio,
5: clar,
4: la pàgina web,
5: clar,
4: com ha passat en els dos
5: MP3
4: que m'han donat a mi, perquè clar, tu imagina't, doncs, fas una hora de música
5: sí.
4: I no dius en cap moment el dial, no sabran quina ràdio és. Llavors ha hagut la sort que en aquell just moment on han captat les zones de la ràdio, en aquest cas les dues vegades sortia això parlant, dient el dial de la ràdio, la pàgina web i el correu electrònic.
5: Perquè si no seria impossible detectar que una ràdio municipal, en aquest cas del Baix Llobregat, és la que aquests aficionats han captat.
4: Sí, exacte. És casualitat de la vida.
5: I deies que ets tu les dues vegades que els han captat,
4: vegades,
5: la persona que estava en antena a Ràdio Sant Andreu.
4: Amb una era l'informatiu, el que deia Sant Andreu sap, i l'altra era amb el magazín del Via Directa.
5: De moment, per tant, porteu dues, Àustria fa només unes setmanes a captar ones de ràdio des de lluny. Però clar, ara saludàvem el Nil perquè tot plegat entenc que té una explicació física, però a mi se m'escapa. Explica'ns, Nil, perquè no acabo d'entendre com des de 3.000 quilòmetres en el cas de Finlàndia, o 1.000 i pico des d'Àustria fa només uns dies, com poden captar aquestes ones de ràdio de Sant Andreu de la Barca.
6: Doncs mira, això es produeix gràcies a un fenomen de l'alta atmosfera que anomenem capa E esporàdica. Mm-hmm. Per fer-nos en una idea, normalment les zones de ràdio típiques tòpiques viatgen gairebé en línia recta. Per tant, per culpa de l'orografia i també de la curvatura terrestre, doncs el que ens fa és que puguem escoltar una emissora a unes desenes de quilòmetres i poc més. Però què passa? Que de tant en tant, sobretot a finals de primavera, principis d'estiu, a uns 100 quilòmetres d'altura es forma una capa molt fina on hi ha una gran concentració de partícules que estan molt carregades elèctricament.
5: Clar.
6: I això és el que anomenem ions.
5: Però per tant és una cosa molt puntual, molt concreta i que a veure si l'enganxes.
6: Exactament. I aquesta capa, en la qual hi ha molta concentració de ions, que provenen normalment de petits fragments de meteoroides, que normalment es desintegren a l'entrar a l'atmosfera terrestre, doncs el que passa és que tots aquests ions, a vegades, gràcies als vents de l'alta atmosfera, es concentren i formen petites taques on hi ha aquesta capa molt, molt fina d'ions molt concentrats.
5: I la meva pregunta, és casualitat que s'hagi enganxat sempre o aquestes dues ocasions Ràdio Sant Andreu? És una cosa que poden captar qualsevol ràdio de qualsevol punt del món?
6: es pot captar a qualsevol emissora de qualsevol lloc del món, inclús amb l'emissora de RAC1, si ho diguéssim per aquí també, i de fet el que és un fenomen molt imprevisible, molt canviant, i quan les zones de ràdio arriben precisament a aquesta capa d'antena, el que fan és reflectar-se com si tinguéssim un mirall i s'envien directament a un altre punt de la superfície. El que és molt fort és que tot el trajecte que hi ha entre aquests dos punts, potser ens podem trobar a França i no detectar l'emissora de ràdio.
5: Ah, això és interessant.
6: Només és just en el punt final on es detecta.
5: Quan coincideixen aquests dos punts és quan es pot captar aquesta emissora o aquestes ones radiofòniques a tants i tants quilòmetres de distància.
6: Exactament.
5: Interessant. També, això, la primera vegada que tu, ara fa el 2022, no deies, el cas de Finlàndia, que tu reps o que rebeu aquest e-mail a Ràdio Sant Andreu de la Barca, a més en un català macarrònic, no?, podríem dir. Primer, deus pensar que és una enganyifa, que és una estafa.
7: T'explico. No només aquest mail escrit en català, sinó un seguit d'enllaços, que el vaig obrir amb un ordinador on no estava en contacte amb d'altres ordinadors.
5: D'acord. Per si era una estafa, vols dir?
7: Si era una estafa o era un virus. Vaig comprovar que no, que era veritat, i fins i tot en aquella ocasió a Finlàndia ens van enviar fotografies de l'antena que tenia, una antena de 12-14 metres.
5: Proves, no?
7: Proves, exacte. Anem cap a la tercera, vull dir, si ens han agafat dues vegades, anem a la tercera vegada, no?
5: I quan... No sé si esteu en contacte amb aquestes dues persones de Finlàndia i d'Àustria.
7: Correu electrònic.
5: Això, us han explicat quin és el seu dia a dia o què fan ben bé per intentar captar aquestes onades? Us han explicat, més enllà d'això, què fan?
7: No, el que han explicat és que són aficionats i que es dediquen a cercar amb els aparells que tenen, que suposo que van ser uns aparells molt, molt potents, a buscar emissores de ràdio.
5: Mira, Jordi, ara t'hem preparat una sorpresa, aprofitant aquesta anècdota, aquesta història, que insistim, un aficionat o un parell d'aficionats, una a Finlàndia i una a Àustria, fa només unes setmanes, van captar les onades radiofòniques d'això, de Ràdio Sant Andreu de la Barca, des de milers de quilòmetres de distància. Hem demanat a la veu de RAC1 que prepari uns separadors per si la vostra ràdio voleu fer i voleu posar aquestes propostes. Escolta, la primera és una cosa més neutra. A veure què et sembla.
3: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta a tot arreu.
5: Aquesta seria la bàsica. S'escolta a tot arreu, s'escolta Àustria, s'escolta Sant Andreu, però també s'escolta Finlàndia. Segona opció, una cosa més original, perquè això juga amb aquesta idea de connectar Catalunya i Àustria.
3: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta aquí, a Àustria.
5: Això per quan ja us emeteu a Àustria, que pugueu tenir la vostra promoció.
7: Quan tinguem la seu allà.
5: La seu allà.
7: Està bé.
5: I l'última, que jo crec que és una cosa més passiva-agressiva, que la veu de RAC1 se'ns ha desbocat una miqueta, que és aquesta, escolta.
3: Ei, tu, veí de Sant Andreu, et sembla normal? Tu no escoltes la nostra ràdio lluny d'Àustria, sí? Tu ho sabràs.
5: Clar. Si escolten a Àustria i a Finlàndia la vostra ràdio, per què un veí de Sant Andreu de la Barca no pot escoltar la ràdio municipal del poble?
7: Em queda una tercera, eh?
5: Et quedes amb la tercera,
7: potent,
5: eh?
7: Sí.
5: Et compromets a emetre-la per Ràdio Sant Andreu?
7: Home, i tant.
5: Vinga, va, queda dit, doncs. És la història d'això, de Ràdio Sant Andreu, que avui ens ha vingut a explicar el coordinador de la ràdio municipal del Baix Llobregat, que van sorprendre's quan fa uns dies va arribar aquest correu electrònic d'un veí d'Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, que havia encès la ràdio i que s'havia trobat o havia captat, havia buscat aquestes ones radiofòniques de Ràdio Sant Andreu de la Barca, el bosc, efectivament, fa 3 anys o així, o fa, no, el 2022, ja els havia passat una cosa similar en Finlàndia. Per tant, aquesta és la història que avui hem volgut explicar amb el Jordi Milian, que és el coordinador de Ràdio Sant Andreu de la Barca. Jordi, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
5: I fins la propera. I Nil, gràcies també per l'explicació física i científica.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Recordant l'entrevista que RAC1 realitzava a Ràdio Sant Andreu el passat 25 de juliol i que es va fer ressò d'aquest fenomen que ha portat a Ràdio Sant Andreu fins a Àustria i fins a Finlàndia a través de les ones. Es tracta d'un fenomen atmosfèric.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir d'aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Francesc de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions. Per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? De que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura. Al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclòs la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les altes temperatures poden tenir conseqüències importants per la salut. Avui volem conèixer quins són els principals riscos de la calor extrema, com podem prevenir-los i què hem de fer davant d'una situació d'emergència. Per parlar d'aquesta qüestió, ens acompanya la infermera pediàtrica Clara Olmos, de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya l'infermera Míriam Alonso. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Bé, la primera pregunta, quin impacte pot tenir la calor extrema sobre la nostra salut?
3: Doncs mira, Jordi, per començar, la calor extrema ens provoca deshidratació, d'acord? Ens podem marejar, ens pot baixar la pressió, tenim rampes a les cames, sobretot, ens esgotem molt. Llavors, tots aquests símptomes, aïllats per si sols, doncs no són una situació de risc. Hi ha maneres de millorar aquests símptomes, amb tot això que us explicarem a partir d'ara. Però si això avança, si això no millora, si no es fa res per evitar-ho, si no es fa res per millorar aquesta situació, ens pot produir un cop de calor, i un cop de calor sí que ens posa en perill la nostra vida.
0: Hi ha algun símptoma que ens hagi de posar especialment en alerta ara que has comentat el tema del cop de calor?
3: La set. Una set que no ens podem acabar, la boca molt seca, un cansament excessiu, el mal de cap, estar marejats, tenir nàusees, ja quan comencem a tenir debilitat, estar confosos. Podem tenir febre elevada i una alteració de la consciència. Llavors, deixem de suar. Quan ja deixem de suar és un signe molt important, perquè la suor el que fa és un mecanisme de defensa del nostre cos, que el que fa és refredar el nostre cos. Si deixem de suar, hem de sospitar que hi ha un cop de calor i hem de trucar als serveis d'emergència.
0: Per tant, davant d'aquesta definició, ens ho podem agafar per tal de diferenciar el que és un cop de calor d'un simple esgotament que nosaltres tinguem, no? Si deixem de suar, aquest és...
3: És un signe important.
0: Un signe important i d'alerta en aquest cas, no?
3: Sí, l'hem de tenir molt en compte i és una cosa que hem de prendre'ns molt seriosament.
0: Si haguéssim de parlar, Míriam, de resumir la prevenció en una recomanació principal, quina seria aquesta recomanació per prevenir aquests efectes de la calor o d'altes temperatures?
4: Jo crec que el missatge més important, no, que hauríem de donar com a la població és com mantenir una bona hidratació, no? Tenim l'acostum sempre de, com de beure aigua només quan sentim, no, com diu la Clara, aquesta set com molt excessiva, i hauríem com d'anar bevent aigua, no, amb freqüència, no? Encara que diguis, doncs ara mateix no tinc set, doncs anar bevent poc a poquet, no? I jo crec que seria el més important.
0: Segurament, quan us arriben persones a la consulta que hagin patit aquestes altes temperatures, segurament feu la pregunta de si ja beuen aigua, no? Segurament que la resposta majoritària serà sí, quan tinc set, no?
4: Sí, sí, sí. Normalment, no? Doncs quan fem com una entrevista, no? Doncs si surten al carrer, què mengen, si ara mateix no s'estan hidratant, no? Bueno, normalment la resposta és no veig molta aigua. Veig normalment poqueta, no? També fer èmfasis, no?, que veuen com més begudes ensucrades, més, com més atractives que l'aigua, no? També dic que aquestes begudes el que fan és deshidratar el cos més ràpid que potser ho fa l'aigua. O sigui que per estar hidratat, la beguda fonamental és l'aigua en aquests moments, ara a l'estiu.
0: Per tant, aquí un dels falsos mites seria que les begudes, en aquest cas ensucrades, ens poden treure la set d'una forma més ràpida que l'aigua, no?
3: Correcte. L'aigua és la beguda estrella. Sí que ens trobem que les persones vulnerables no tenen tanta sensació de set. Estem parlant sobretot de gent gran. Llavors, aquestes persones que no tenen sensació de set ja habitualment són on té més. Hem d'insistir que vagin bevent aigua poquet a poquet molt sovint. I en el meu cas, que jo estic a pediatria, parlem també dels petitons, els bebès, a partir de 6 mesos ja comencem a introduir l'aigua i els aliments, ells no et demanaran beure res. Llavors, si som, després en parlarem, però si són menors de 6 mesos hem de fer una actuació, però a partir de 6 mesos hem d'oferir aigua molt sovint, petites quantitats, perquè ells no te'n demanaran, perquè no tenen manera de fer-te saber que el que tenen en aquell moment és set.
0: Hi ha una quantitat recomanada d'aigua al dia o depèn de cada persona?
4: No, no hi ha una recomanació, no? Establida, sempre es diu, no?, que hem de beure entre un litre, dos litres, no? Habitualment ara el que hem de fer és augmentar el consum, no? I cada horeta o cada mitja horeta, no? Anar oferint, sobretot, com diu la Clara, no? Diguem, els grups més vulnerables, com serien gent gran, després tenim com l'altre extrem, petitons, no? I al mig ens trobem, no?, com la gent que té patologies que potser no són tan importants, però que sí els hem de mantenir hidratats. Llavors és anar insistint i va ben poc a poquet.
0: Si sortim de casa, sempre tenir una ampolla d'aigua,
4: No cal
0: que sigui molt gran, però una ampolla petita,
3: hem
0: doncs perquè puguem beure
3: quan tinguem set.
0: Quan tinguem set i quan no tenim
3: quan
0: set, també, no? Vosaltres sí que heu aplicat els deures, eh?
3: Sí.
0: Heu portat aquí a la ràdio
3: una
0: ampolla d'aigua. Pel que fa a la roba, també, evidentment, ens hem de vestir d'una forma adequada quan les temperatures són molt elevades, no? També és molt important per evitar aquests efectes d'altes temperatures.
4: Sí, normalment, no? Ropa, doncs, més ben lleugera, fineta, no? Ara, per aquest calor. Clares, sobretot colors clarets, no? El negre, com es diu sempre, atrau el calor, no? Doncs utilitzar barret, gorra. Avui, per exemple, no?, a la consulta m'ha vingut una pacient amb un paraigües, pot ser una nova moda que podem ara començar a instaurar aquí al poble, no? Doncs anar amb paraigües per protegir aquestes pells més delicades, no?, o que no et doni directament la calor al cap.
0: El tema dels paraigües sí que en els darrers anys estem veient més gent que surt al carrer amb uns paraigües, que no són uns paraigües qualsevol, sinó són uns paraigües ja adaptats per portar al carrer i protegir-nos pel sol. Vull dir que cada vegada ho veiem més sovint, no?
3: Sí, és cert.
0: Més coses. Molta gent continua sortint a caminar o a córrer en aquests dies on hi ha altes temperatures, temperatures superiors als 30 graus, i és recomanable, doncs, no fer exercici en determinades hores.
3: Mira, aquí
0: és sentit comú i seny, però cada vegada ho recordem perquè ho hem de seguir recordant.
3: Llavors, anem a parlar d'exercici, però anem a aplicar també això que direm ara, també ho aplicarem als col·lectius vulnerables quan parlem més endavant d'evitar les hores centrals del dia. L'exercici sempre està recomanat, sempre recomanem des de consulta que l'activitat física és super important, però quan tenim aquestes temperatures no la podem fer de 11 del matí a 6 de la tarda, perquè estem parlant d'onades de calor, estem parlant de que el sol pica molt, estem parlant de deshidratació, i són les pitjors hores per fer-les. hem de fer esport abans d'aquesta hora i després d'aquesta hora. I què hem de fer, tornant al tema de la hidratació? Si tenim previst fer una sortida a córrer o fer qualsevol activitat que impliqui un desgast físic, aquella aigua que la Míriam ha dit d'una o dos litres, pues aquell dia n'hem de prendre més. En l'activitat física hem de prendre més aigua perquè suarem més i ens tenim més risc de deshidratar-nos.
0: Abans es parlava de les 12 del migdia, però s'avança.
3: Avançant, és una recomanació que fem des d'abans. Les 11, penseu que aquí a les 12 del migdia, aquí no, amb plena onada de calor, a les 12 del migdia ja no pots anar al carrer. Nosaltres recomanem a consultes des de partir de les 11 fins a les 6. Tant activitat física, sortir al carrer, sortir a comprar, inclús les hores de sortir amb persones vulnerables, nadons, bebès, infants petitons, encara que sigui a la piscina. Evitar les hores centrals del sol.
0: Quan comenceu vosaltres, des de consulta, a començar a donar aquests consells, heu notat que cada any s'ha anat avançant?
4: Jo crec que cada any, no, l'onada de calor com comença més d'hora. Al març-abril tenim temperatures que abans es donaven al juny, no? Llavors sí que és veritat, no?, que si han de sortir de casa, doncs, per exemple, perquè han de venir al CAP o tenen alguna visita a l'hospital, no?, doncs són hores que si no poden evitar perquè tenen alguna cosa que no poden canviar, doncs anar per l'ombra, no?, tornar a recordar aquesta aigua, important que se l'emportin també, i sobretot, no?, que ens estem trobant ara, esmorzar. Hi ha molta gent, no?, que amb la calor redueix, no?, com aquesta sensació de tenir gana, no?, i surten sense esmorzar. Llavors és un factor de risc que li sumem més a la calor i al no estar ben hidratat sortir en dejú, perquè la tensió pot baixar més ràpid. Llavors, si poden evitar les hores centrals, perfectes. Si han de sortir perquè han d'anar al metge o a algun lloc que és imprescindible, doncs, bueno, anar per l'ombreta, ben hidratats, no?, i sobretot sempre o esmorzats o amb alguna cosa com caramels a la bossa, no?, per si ells es maregen, doncs parar i dir, vale, porto una miqueta de sucre i continuem en una estoneta.
3: Alguna fruita tallada, alguna, ara que les fruites d'aquesta temporada són molt saboroses, tenen molta aigua, doncs portar, no sé, algun tipus de fruita que tinguis a la bossa i que sigui fàcil parar un moment i prendre-te-la.
0: Seria ideal la síndria, eh?
3: Sí, trossets, sí, el meló, no? Sí. La síndria, els préssecs. Ara mateix tenim una quantitat brutal de fruita de temporada que és perfecta.
0: Aquí entraria en joc també la vostra companya nutricionista,
3: sí,
0: no? Que
3: segurament la Laia.
0: Que es donaria a Laia, sí, molts consells, però cal tenir en compte tot el que portem de roba, a portar aquesta ampolla d'aigua, anava ben aigua, i sobretot tenir molt en compte també la nutrició, doncs, de cara a aquests dies. Hem parlat d'aquests col·lectius més vulnerables, nadons,
3: nens petits,
0: nens
3: no estem
0: petits,
3: parlant només de lactants, sinó nens de 2, 3, 4 anys també,
0: gent gran,
3: les embarassades. Depèn del trimestre en el que estiguis, la calor és un factor increïble de cara a marejar-te, de cara a fer lipotímies. Les embarassades que ja estan a terme en aquestes èpoques, pues, són molt més vulnerables a aquests efectes de la calor.
0: Des de casa, què podem fer? Com podem ajudar? Abans apuntàveu el tema d'anar recomanant que vagin bevent aigua, no?, sobretot a la gent gran o als més petits, no?
3: Sí.
0: De ser vigilants.
3: De ser vigilants. Quan tenim persones vulnerables que estan soles a casa, doncs potser els cuidadors, les persones que cuidem d'aquestes persones, d'aquests vulnerables, hem de tenir contacte amb ells, perquè si no et contesten al telèfon, visitar-los, estar una mica més pendents, perquè poden ser que es trobin malament i no tinguis manera de contactar-los si estan sols.
0: De totes aquestes recomanacions ens queda també una. Des de casa també podem fer alguna cosa.
4: Ens podem
0: estar el més fresquet possible, no?
3: Sí.
4: Com ho podem fer? Doncs fàcil, tancant les persianes, no? Sobretot aquestes hores, no?, que el sol impacta directament als vidres de casa, no? Doncs tanquem les persianes, tenir un ventilador, un aire, i justament quan les hores de calor ja comencen a baixar, doncs obrir tot i corrent natural i ventilar.
3: Vull recordar, perdona, tenim molts refugis climàtics també. Si aquestes hores centrals del dia estem tancats a casa i realment no tenim manera de refrigerar a casa nostra, totes les poblacions, Sant Andreu
0: també,
3: a més, també tenim els nostres refugis climàtics que estan adaptats per les persones i que puguin estar allà X hores al dia.
0: Parlem de protecció solar. A més de la calor, aquests dies també ens preocupa la radiació solar. És important protegir-nos al sol, ho hem comentat en moltes ocasions. quin és el protector solar més recomanable? Quina protecció o factor de protecció hauríem d'utilitzar?
3: Hem de partir de 50, mínim. Llavors, quan tenim nadons de fins a 6 mesos, aquests nens no han de, aquestes infants no han d'estar en contacte amb el sol, d'acord? Què vol dir? Que evitem les hores centrals del dia, que són, tornem-hi, de les 11 a les 6. Podem sortir a passejar a les 9, podem sortir a passejar a les 7 de la tarda, però aquestes hores centrals s'han d'evitar, tant per anar pel carrer com per anar a platges i piscines. Llavors, a partir dels 6 mesos ja podem aplicar el protector solar. Si els petits ja es comencen a xupar les mans, a xupar els peus, doncs allà no en posem. Posem cames, posem braços, posem cara, posem gorres, d'acord? Llavors, aquests petitons han de ser cremes solars, jo recomano farmàcia, i han de ser amb doble factor físic i químic. Són aquests bebès que se't queden més blancs després de posar la crema que abans. Són aquestes cremes tan espesses. Necessiten aquesta protecció. Fins més o menys als 2-3 anys. A partir d'aquí ja podem buscar altres protectors solars que creiem que ens vagin més bé i no cal que siguin potser tan estrictes el que siguin de farmàcia o no siguin de farmàcia, però s'han de posar les cremes abans de sortir de casa. Arribar a la piscina i posar-te la crema és en banyo, la crema se'n va, su, la crema se'n va. S'ha de posar la crema 20 minuts abans de l'exposició solar. Quan et poses el banyador a casa, et poses la crema.
0: Aquest és el gran error que cometem,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, sí, sí. De fet, els factors de protecció estan fets, són orientatius, depèn del fenotip de cada persona. Si una persona és molt blanqueta, es crema abans, i llavors tenim quatre tons de pell, no? Potser el to més nòrdic, més blanquet, l'entremig més fosc i el fosc. No sabem quan triguem a cremar-nos. Jo sóc una persona molt blanqueta, trigo més, sóc una persona amb la pell més fosca, trigo menys. Aquest número del factor de protecció el que fa és multiplicar, s'ha de multiplicar per aquest fenotip que podem sospitar que tenim. Si jo tinc un fenotip del tipus 2 i agafo un protector 30, vol dir que 2 per 30 són 60. Jo em cremo els 60 minuts. Evidentment, això és estadístic. Però no trigaré massa més a cremar-me. No puc estar 3 hores sense protecció, perquè segur que em cremaré. Vol dir que cada 60 minuts jo m'he d'anar reposant i recanviant aquesta crema. M'he de tornar a aplicar aquesta crema. Si tinc la pell més fosca, puc trigar més. D'acord? Això és orientatiu. Es pot buscar bibliografia, es pot buscar on trobar-ho, però que sapiguem això, que pel fet de tenir la pell molt fosca no vol dir que no tinguem lesions després a la pell, no, ja no que ens cremem, sinó perquè una cremada solar fa mal, sinó el fet de que aquesta cremada deixa lesions a la pell que ens poden donar problemes més endavant. És acumulatiu. I els nens acostumen a ser molt blanquets en general. Llavors hem de fer aquest mentalment per tenir això al cap a l'hora de tornar a aplicar-nos la crema quan estem en exposició solar.
0: Són recomanacions de Clara Olmos, ella és infermera pediàtrica, tot i que, Míriam, aquests consells també servirien per
4: igual,
0: tothom, no?
4: Sí, per tothom.
0: Factor 50 mínim.
4: Sí, mínim.
3: Si no més.
4: Mínim. Jo, com Clara, també tinc la pell molt clareta, no? I cada mitja hora, 40 minuts, doncs m'haig de repassar. I seria també una recomanació pels adults, no? Que potser ho tenim com menys integrat, no? Sempre es diu que la pell dels nens és com més fràgil, la nostra és exactament igual. Llavors, són les mateixes recomanacions. Els adults no tenen cap restricció, exceptuant, no?, aquelles persones que tinguin potser algun problema dèrmic, que això ja ho diria el metge, no?, però igual abans de sortir a casa, encara que sigui d'aquí al mercat, doncs protegir-nos, perquè ara el sol, la veritat, fa més mal que abans.
0: Esperem que la gent que ens escolti aquesta entrevista segueixi totes aquestes recomanacions.
3: Bueno, intentem, esperem.
4: Poden venir a preguntar quan
3: sí,
4: vulguin al cap.
3: Venir.
0: No tanqueu, no?
4: No tanquem, no.
0: Obert per vacances, no?
4: Obert per vacances aquest any.
0: Doncs Clara Olmos, infermera pediàtrica de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: A tu, Jordi.
0: A part de la protecció solar, gorra.
3: Gorra, no? Gorra. Barret, gorra...
4: O paraigües.
0: O paraigües.
3: Paraigües.
0: Ja, avui en dia tenim un ampli ventall, no?
3: Sí, sí. I a més són estèticament bonics, o sigui que no hi ha excusa. Podem sortir estupendos de casa i ben conjuntats, i protegir-nos.
0: Portar un paraigua tampoc passa res. Potser
3: no.
0: Abans algú que el portava, la gent se'l mirava, no? Però no passa res. Ens hem de protegir, i el més important és que es protegim nosaltres, no?
3: I tant.
0: Doncs Clara Olmos, gràcies per acompanyar-nos avui. També gràcies a Míriam Alonso, infermera, també de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues.
3: Gràcies, Jordi.
4: Adéu.
3: Adéu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquest Via Directe d'estiu. Recordeu que tot aquest mes d'agost a Ràdio Sant Andreu, en el programa del Via Directe, recordem els millors moments del programa amb entrevistes i reportatges que hem anat destacant al llarg d'aquesta temporada. Salutacions de Jordi Emilian, un dia més al capdavant del Via Directe d'estiu.
5: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Via Directa amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directa, d'aquest Via Directa d'estiu, on estem recopilant alguna de les informacions que hem destacat al llarg d'aquesta temporada. Avui ens centrarem a parlar de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca, una festa major que arrencarà el 4 de setembre fins al dia 7, amb actuacions musicals i també d'altres activitats culturals. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant en aquesta nova edició del Via Directa. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
3: Per mi, jo crec que podem dir la millor festa major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra festa major és una festa major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la festa major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una festa major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una festa major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una festa major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que per tant tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i per tant qualitat, una festa major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que per tant també aquesta manera d'entendre la festa major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
1: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
3: És una festa major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la festa major sigui la societat del Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor festa major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el Casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la festa major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important, doncs, que també el Casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
1: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Xenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat

0: al regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
1: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem, i bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, de, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual doncs també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs també importants, el del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també es fa molta il·lusió doncs poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
0: Enguany també tindrem la festa major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
1: Som un poble. Seguim apostant també per la festa major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que és, crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la festa major petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la festa major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels Castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per les persones que tenen més dificultats, i que el dilluns acabarem doncs també una mica abans per poder doncs preparar el Castell de Focs, que és la manera doncs d'acabar com sempre la festa major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
0: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
2: Mai hem triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I bueno, la inspiració va vindre entre comentaris parlant de la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira, i dintre de la fira pues el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia pues fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de i bueno, a la música, a la gent, n'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta... O sigui, n'hi ha com... detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
0: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si se sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
2: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè si això no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on es on va dedicat i intenta fer-ho amb la major sentint-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema. Sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
0: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
2: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
0: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
2: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar a l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé. No sé com definir-lo. És molt... està molt guai.
0: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
1: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motors, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
4: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració del tresor de la restauració que tenim a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Frances de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com els darrers, les darreres edicions. Llavors, tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? De que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
4: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs, és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
4: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta Ruta de la Tapa.
4: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris. Podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la Ruta de la Tapa. Per tant, tots són facilitats, i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta Ruta de la Tapa.
0: missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
4: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots estem, hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
5: Bon dia, Jordi.
0: Bé, pregoners, aquest any de la Festa Major serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció, com veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
5: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
0: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
5: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
0: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
5: Sí, esperem que sí.
0: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
5: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-se doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
0: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
5: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
0: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
5: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
0: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la societat del casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
5: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
0: Per tant, demaneu aquí que demanem... gent jove, no?
5: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
0: Sí que en aquest centenari, on les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt d'èxit, no?
5: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino, o dintre del poble hi havien altres festes, a part de la festa major. I bueno... pensem que ho reflectirem força.
0: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
5: Home, jo penso que molt, que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca, doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare l'àvia.
0: Pels anys, no?
5: Sí.
0: Però sí que ha estat sempre referència, no?
5: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre casino i foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
0: Ara es diversifica més l'oferta.
5: Està més diversificat, sí.
0: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la societat del casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
5: Sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
0: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
5: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
0: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
5: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
0: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
5: Exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
0: Suposo que també serà doncs, aquell moment per recordar doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
5: Sí.
0: A més d'un segle.
5: Sí, A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem sí, de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
0: Del centenari del casino, al setembre torneu. Torneu més activitats.
5: Al setembre tornem. Bueno, de fet, no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
0: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
5: Sí.
0: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
5: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
0: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució
5: sí,
0: significativa,
5: sí,
0: no?
5: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
0: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
5: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
0: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
5: quan
0: i
5: vulguis.
0: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
5: Bé.
0: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos. No,
5: mesos no gaires. Però bé, bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
0: Per tant, us deixem ara treballar amb Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino. Gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per el ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
5: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
0: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major Petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major Petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
6: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major Petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir l'honor de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
0: La presidenta de la colla castellera de la Droga ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major Petita.
6: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de rock més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
0: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
6: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la festa major petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
0: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els Ous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
6: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Ous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
0: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
6: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
0: La Colla Castellera de la Droc i també els Ous de Drac, en aquest cas de la Colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre. Els Ous de Drac de la Colla de Diables seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu 10è aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la canalla dels Castellers de la Droc. Els Ous de Drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu 10è aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament en la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
7: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els Ous de Drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
0: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la canalla dels Castellers de la Droc.
7: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
0: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
7: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corredrac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes, que us donarem més informació.
0: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu 10è aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la canalla de la colla dels castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock. A la festa major de Sant Andreu de la Barca hi actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal, com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams. El tenim aquí avui als estudis de ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi. Com estàs?
0: Festa major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys. M'acabes d'obrir aquí una finestra d'allò tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No atrapareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, en breu estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra que estàs tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta festa major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mo Funquillo, de fa un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, en converses amb el Satur i... I llavors rascant i no, anem parlant, van sortir idees i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final respecte màxim, o sigui, tot el que una carrera com la d'aquesta gent, o sigui, jo farà els hauré vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada i això, o sigui, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, alguna cosa rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de fa un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem uns 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de bufer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera, factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per per aquesta moguda. O sigui, no està senzill. No és senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu de la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll dels anys 70, aquestes influències, no?, dels Stones, de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot el, tot ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo em callo i... No, al, al final serà, serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una apisonadora, com, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre, sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí, aquí sempre hi ha un handic, bueno, és com un, és un petit gran problema, saps? O sigui, al, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució, que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de... Bueno, i tornar-ho, que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre alguna cosa, que anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe, molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho evidentment.
1: Sí, no seria millor plegar. Però sí, sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: i que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos va, sí, venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafen moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens dona com piles per dir, hòstia, aquesta gent ho ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... bueno, fem vius i després banda que no...
1: Sí, si fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passar una tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé... qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, bueno, se podria dir una gran llista, però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria, no sé,
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja sabe, mira, se me posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
1: sí. Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... con música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot, bueno, tot ple de samplers, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. O sigui, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem, o sigui, que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú tocant, o sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin, no?, que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé, no se n'anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu de la Barca. O sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i
1: gràcies.
0: També DJ Kiss Sierra, que també estarà,
1: sí,
0: posant bona música. Brian O'Neill, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31a edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
2: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè

0: Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
1: No preguntarem què és el que busca el jurat, no? Per no donar pistes.
0: No, totalment.
1: Serà doncs el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és faré un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
0: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra festa major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser doncs el tret de sortida per la nostra festa major.
1: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
0: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la festa major amb moltes ganes.
1: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
0: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
1: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
0: no.
1: Perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
0: Clar que no, ha de ser secret fins a l'últim moment, però sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
1: No, ja veus, estan treballats, eh?
0: Sí.
1: Es nota que darrere hi ha una feina.
0: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí.
1: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
0: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs, demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
1: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys. Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, el segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
0: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres

0: Els joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
1: Serà doncs la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna. Sí. A l'escenari central. Per tant, escoltarem. Sí. També aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
0: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
1: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
0: Sí, també és un espai que repliquem, considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
1: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
0: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
1: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
0: Sí.
1: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
0: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
1: I gent molt jove, més, eh?
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: gent
0: sí.
1: Molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
0: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
1: Javi Romero, com a regidor de Joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
0: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que per tant obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
1: Doncs Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana. 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
0: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cada any hi ha joves que, per diferents motius, abandonen els estudis abans d'hora. Alguns han perdut la seva motivació, d'altres han viscut situacions personals complicades o simplement necessiten un altre ritme d'aprenentatge. Pensant en ells, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca posa en marxa la segona edició del Reenganxa't, un programa de segones oportunitats que vol ajudar a recuperar la confiança, reemprendre el seu itinerari formatiu i també preparar els joves de cara al seu futur. Es tracta d'un projecte impulsat des de les escoles velles per les regidories d'Educació, Infància i Famílies i també Formació i Ocupació, i combina reforç acadèmic, acompanyament emocional i també la implicació de les famílies. Avui volem conèixer com funciona aquest programa, per això que ens acompanya José Antonio Peral, formador i coordinador del programa Reenganxa't. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: També ens acompanya Càndid Rodes, tècnic formador del Reenganxa't.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn del Departament d'Educació, Infància i Famílies de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Bé, volem parlar del Reenganxa't, segona edició aquest any. Fa un any justament presentàvem la primera edició del Reenganxa't, i abans de parlar del que és aquest programa, fem valoració del primer any. Com valoreu aquest primer any?
1: Home, com a experiència pionera, que no tenim cap referència de resultats d'altres anys, nosaltres estem marca de la casa. Molt satisfets i profundament insatisfets. Molt satisfets perquè estem parlant d'una banda social, estem parlant d'un conjunt d'alumnes amb més o menys dificultats pedagògiques, emocionals, motivacionals, carències formatives, etcètera, etcètera, que realment és una tasca a llarg termini aconseguir resultats amb ells. Per tant, els resultats no han estat tan bons com nosaltres voldríem. Evidentment, nosaltres voldríem que els 15 haguessin assolit la totalitat dels objectius, digue'ns humils. Però, tenint en compte la dificultat d'aquest col·lectiu, doncs estem molt i molt satisfets amb els resultats que ja hem obtingut i els que esperem obtenir al llarg del segon any de la nostra iniciativa.
0: Parlem del Reenganxa't. Què és exactament el Reenganxa't?
1: El Reenganxa't és, com tu ho has definit, un programa de reinserció formativa de joves que no o no han assolit l'ESO, o una vegada han arribat a un grau mitjà s'han adonat que no tenien les eines o el nivell acadèmic, motivacional, de maduresa, de responsabilitat, com per afrontar-ho amb garanties d'èxit. I nosaltres el que busquem precisament és això, amb la nostra acció formativa, no només els continguts acadèmics i el nivell de coneixements instrumentals, sinó sobretot treballar tota aquella vessant, des d'emocional, motivacional, fins a tota la base de tècniques d'estudi, tècniques de lectoescriptura, etc, etc, per motivar-los a reprendre el seu itinerari formatiu.
0: Heu fet aquest primer any, heu finalitzat el curs el mes de juny?
1: Sí, el mes de maig.
0: El mes de maig. Hi ha itineraris d'un any o dos anys, després en parlarem.
1: Exacte.
0: Per tant, hi ha un dels alumnes que han començat aquest any que finalitzaran la segona edició que tindrem a partir de setembre.
1: Sí. A partir d'octubre, que després ja parlem de dates i de més. Mira, per fer-te un sinòptic massa generalitzat, estem parlant que dels 16 alumnes que hem pogut treballar d'una manera o una altra, doncs mira, 3 hi seran ja. El primer any ja han aprovat la prova d'accés i l'any que ve estarem amb un grau mitjà. Tenim entre 4 i 6 alumnes que faran l'itinerari de 2 anys, del qual ja en parlarem. Tenim 3 alumnes que encara estem per definir quin itinerari faran. No estaran a grau mitjà, potser van un segon any amb nosaltres, potser ja els veiem amb una maduresa com per poder cursar amb aprofitament, això sí, no només nominalment i que quedin que estan inscrits en un PFI, sinó que realment puguin cursar-ho amb aprofitament. I malauradament hi ha hagut 6 persones que pel seu nivell acadèmic, per situacions socials o directament patològiques, que escapaven al nostre àmbit d'influència, som molt ambiciosos però no som uns flipats, doncs malauradament no hem pogut aconseguir els objectius que volíem i no hem tingut la incidència que podríem haver tingut amb el seu itinerari.
0: Càndid i Elena, estem parlant del Reenganxa't i estem parlant d'un procés poc a poc, de mica en mica i molt personalitzat. Cada alumne doncs té la seva història, no?
2: Sí, la veritat és que, bueno, ho has definit perfectament, o sigui, la nostra, una de les nostres senyes d'identitat ha de ser la paciència, perquè, bueno, pues el que ens hem trobat molt és el tema de falta d'hàbits d'estudi, d'hàbits de lectura, I això no és una cosa que no es pot canviar d'un dia per l'altre, sinó és com dient nosaltres, pico i pala. És molta, insistir molt, la majoria de les vegades no obtenir resposta, o sigui que no, els alumnes no fan cas, i mica en mica anar canviant aquests comportaments.
0: Tot dintre de lo previst, o lo que teniu previst abans, no? De què es podeu trobar en aquestes situacions.
2: Sí, sí, sí que està previst, però no deixa de provocar-te de vegades certa impotència, que sí que és veritat, pues això, que com ho tenim previst, doncs la impotència no pot amb nosaltres, i bueno, pues mica en mica intentem anar canviant.
1: Sí, penseu que qualsevol programa pedagògic que sigui molt ambiciós, però que de totes maneres sigui lo suficientment humil com per tocar de peus a terra, és que ha de tenir un leitmotiv. Lo más seguro es que ya veremos. Llavors, el desenvolupament personal, la influència que tingui una acció amb un alumne, el context com des de familiar fins a sociolaboral, fins a, en el cas que ens hem trobat, amb moltes etiquetes patologitzants. Clar, escapa a l'abast de qualsevol persona que sigui lo suficientment humil per comprendre que, per molt ambiciós que siguis, tu arribes on t'arribes i punt. Val? Llavors hem d'estar oberts sempre a tota aquesta evolució, que mai serà tan simple. Tu la pots intentar simplificar per quedar-te tu tranquil, però mai serà tan simple com per poder dir tu, escolta'm, pas 1, pas 2, pas 3 i aplicar-ho a tothom. No, això és ciència-ficció, pensament màgic.
0: Dèiem abans de que el reenganxa t'inclou o aplega a la regidoria de formació i ocupació i també la regidoria d'educació, infància i famílies. Avui tenim l'Helena Delofeu com a persona que forma part d'aquesta regidoria. El reenganxa't, com ho valoreu vosaltres, Helena?
3: Bé, doncs des d'Educació, Infants i Famílies creiem que el reenganxa't és un gran programa, que ha sigut un gran encert poder fer aquest canvi, aquesta transició, no?, cap a aquest programa. Jo crec que la gran virtut del reenganxa't és aquesta personalització, no?, aquesta atenció personalitzada cap a aquests joves que potser s'han trobat en situacions complicades que en el sistema reglat no han pogut, no?, desenvolupar-se de la seva millor manera, i a poder anar al reenganxa't han pogut, doncs, bueno, començar a buscar, no?, aquest potencial i poder guanyar aquesta autoestima i aquesta seguretat que els permetrà, sí, reinserir-se al món formatiu reglat, no?, que és un dels objectius. Llavors, des de la regidoria creiem que el fomentar noves oportunitats educatives és una de les claus de l'èxit educatiu, perquè no tothom és igual, no? Cadascú necessita les seves particularitats i les seves, bueno, el seu camí personalitzat, i per això creiem que el reenganxa't és un gran programa.
0: Potser a vegades voldríem que els resultats fossin més immediats, no?
1: Sí.
0: Però clar, tothom necessita el seu procés, i per tant, si us pregunto a vosaltres quin és el perfil dels alumnes que formen part del reenganxa't, segurament que en direu que si són 15 o 16 les places habituals doncs de cada any, que són 15 o 16 perfils diferents, no?
1: Doncs sí. Sí, el que passa és que entre el blanc i el negre, i sense intentar que la nostra categorització amagui la complexitat absolutament individual, com tu dius, no? Que n'hi ha 16 participants, 16 perfils. Però sí que és veritat que els podríem agrupar amb persones amb un nivell acadèmic molt baix perquè els han anat passant de curs, o perquè, mira, no eren mals nanos, no feien nosa, i llavors a la part de darrere hi ha, doncs, llestos. Hi ha gent amb dificultats idiomàtiques, perquè hi ha gent que ens arriba amb nivells o de castellà i o català que els dificulta molt el seu desenvolupament formatiu. Evidentment tenim un grup cada vegada més gran, i això sí que donaria, no per un programa, per una sèrie a la ràdio, de què està passant perquè cada vegada tinguem més gent psicopatologitzada, amb tot de diagnòstics, etiquetes, etcètera, etcètera, i cada vegada ens trobem que som molt més. I després, si et dic la veritat, a tot aquest ventall, que podríem continuar, perquè cada persona és un perfil, però aquests tres grups, hi ha un tret transversal, que és la manca de motivació. Una manca de motivació, que també n'hi ha hagut excepcions, eh? Estic pensant ja en algun alumne d'enguany que no tenia cap problema de motivació, eh? I així han anat de bé els resultats amb ella. Però sí que és veritat que hi ha una manca de motivació perquè no ens prenem el temps per donar-los motius. O sigui, ens prenem el temps per alliçonar, per dir has de, s'ha de, etc, etc. Però de la mateixa manera que a la majoria d'alumnes els demanem que estudiïn, però no ens prenem la molèstia de donar tècniques d'estudi, més enllà de quedar bé, un dia fem alguna coseta, mentalitat check, ja està fet. No, això és una constant que s'ha de repetir durant milers d'hores, val? Perquè comenci a calar. Doncs amb el tema de la motivació igual. Has de fer, està bé, s'ha d'estudiar, s'ha de... Bueno, però això s'ha de treballar, motivació de motiu. Val? I llavors, amb la metodologia de la gota malaia, perquè no funciona amb el tema de fer un discurs un dia i ja ha quedat dit, doncs és un problema que jo crec que sí que seria el més transversal de tots ells, i d'aquí d'aquesta manca de motivació ve la manca d'esforç, la manca d'esforç, la manca de resultats, manca de resultats, manca fins i tot de confiança amb ells mateixos, de que ho puguin assolir o no.
0: Per tant, no és fàcil, eh?
2: Jo afegiria que com a tret comú també, a part de la motivació, al marge de la motivació, està la desconfiança. La desconfiança cap als professionals i cap al sistema educatiu. I això és una feina també que, bueno, que s'està fent molt en reenganxa, d'intentar una mica canviar aquesta perspectiva de l'adult, que és el que imposa les normes i imposa tot sense demanar ni opinió als alumnes, que són els protagonistes del reenganxat. I bueno, és una cosa, com abans et deia, que la impotència marca una mica el tema dels avenços substantials. En aquest sentit sí que ens hem trobat molt ràpid el vincle dels alumnes amb els professionals. O sigui que és una... ens engresca aquest aspecte.
0: Que tot això ajuda a que l'engranatge funcioni, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Per una banda els alumnes, per l'altra banda, doncs vosaltres com a formadors, doncs que veieu doncs que de mica en mica aquests joves es van engrescant. Hem de recordar que està destinat a joves entre 16 i 20 anys, més o menys. Com localitzeu aquests joves, o com aquests joves arriben en aquest cas, apuntar-se al reenganxa? Us arriben a través de les escoles? Us arriben de forma individual, que poden escoltar una entrevista com avui estem fent aquí a la ràdio, o que els arribi doncs el programa doncs a l'escola? Com us arriben?
1: Bueno, ens arriben de, digue-li, de tot arreu, perquè ens arriben de derivacions d'altres departaments de l'Ajuntament, des del Pla d'Entorn fins a educadors o assistents o assistentes socials. Ens arriben dels equips psicopedagògics dels instituts, però sí que és veritat que un fenomen que ja passa molt sovint, hi ha d'altres programes, el boca-orella. Boca-orella. Primers, o sigui, molta de la gent nova que ens està arribant enguany, a part de les derivacions, és que han tingut algú que ha fet l'acció, els hi sembla bé, pares que parlen entre ells, etc, etc, i miren de derivar-los al reenganxat.
0: Aquí, Helena, segurament que també hi ha una part important des del servei d'orientació d'àmbit comunitari, no? A l'hora de buscar aquests alumnes per després que s'apuntin al reenganxat.
3: Exacte, sí. Jo volia afegir que els joves, com bé deia el José Antonio Peral, arriben tant a través dels centres educatius, dels instituts, o bé, sobretot això, quan arriben a l'Ajuntament i són atesos o bé per l'OME a nivell de família, o després o venen potser a mi directament al que és el SOAC, el Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, on fem aquesta detecció, no?, de joves que potser acaben d'arribar al municipi, o persones que volen continuar estudiant i van deixar els estudis en el seu dia, o a través de les comissions que tenim del propi Pla Educatiu d'Entorn, com podria ser la comissió d'absentisme o la comissió d'abandonament escolar prematur, i bé, com deia, a través de les companyes, no?, de serveis socials o així. Podem dir que a nivell de municipi estem començant a fer molta xarxa i molta interrelació i molta comunicació entre els diferents professionals que treballem al voltant d'infants i joves, i això nutreix, no?, i facilita doncs aquesta detecció precoç de joves que podrien ser susceptibles de ser derivats al reenganxat.
0: Important també, no només amb els alumnes, sinó també amb les famílies. És un dels punts importants del reenganxat. No només feu aquestes tutories amb els alumnes, sinó també amb la família. Això és importantíssim.
1: És absolutament
0: perquè
1: clar.
0: Són els que poden ajudar a continuar motivant aquest jove, no?
1: Home, potser dels trilions de frases que hem pogut arribar a dir enguany a alumnes i famílies, potser el top one per reiteració estaria la de... si vosaltres no agafeu, si vosaltres deixeu anar la tovallola, nosaltres no podem ni agafar-la. O sigui, anem a pams. Nosaltres ens considerem bons professionals, però clar, no som mags. Nosaltres tenim molta incidència sobre els alumnes perquè estem un seguit d'hores amb ells, però arribem allà on el context familiar, formatiu, socioeconòmic ens permeti arribar. O sigui que ens creiem molt la nostra professió, no ens ha de fer delirar amb que nosaltres estem per sobre del bé i del mal i la nostra acció ja arreglarà absolutament res. Llavors, en aquest sentit, potser la segona frase més repetida potser seria la de aquí o canvia tothom o no canvia ningú. Els alumnes han d'esforçar-se, fer autocrítica i tenir voluntat d'aprendre i canviar les seves, des de a nivell cognitiu, emocional i conductual. Els professors i professionals, evidentment, hem d'aprendre, hem de canviar i hem d'esforçar-nos per, en una classe que tenim 16 nivells diferents, que els més avançats no s'avorreixen i els que estan una mica a la cua, sigui per raons lingüístiques, acadèmiques, cognitives, les que siguin, no s'estressin i puguin seguir. Llavors nosaltres hem de fer un esforç sobrehumà. Mal? Ho tenim clar. Llavors, evidentment, la tercera pota, aquesta, digue-li, microcomunitat educativa, estan els professors, estan els alumnes, estan les famílies. També s'han d'esforçar, també han de fer autocrítica, també han d'aprendre noves maneres i també han d'aprendre a implementar-les.
0: En què consisteixen aquestes sessions de lideratge familiar i quina resposta heu trobat en aquest primer any dels pares, mares?
1: A veure, nosaltres, en general, Sant Tornem-hi, estem fent sobregeneralitzacions i en casos per tot, però ens trobem pares molt compromesos, molt preocupats i fins al punt de que estan tan preocupats que no s'ocupen. O s'ocupen de maneres que no funcionen. Però llavors el que ens hem trobat és una fam de solucions. Ara, també, molt sovint, amb una mentalitat de quin és el botó que s'ha de pitjar, què s'ha de fer, quin reel d'Instagram m'explicarà la solució màgica, etcètera, etcètera. I, evidentment, les coses no funcionen així. Llavors, nosaltres treballem, d'una banda, de la mateixa manera que amb alumnes, treballem continguts instrumentals, acadèmics, i després tenim tutories personals, val? Que tant el Càndid com jo fem cada setmana mirem de, però com a mínim una cada 15 dies, amb els líders familiars fem absolutament el mateix. Val? Enguany hem mirat, encara que ho estem mirant d'adaptar-ho per millorar el resultat. Volíem fer 3 mòduls capacitadors en gestió emocional, lideratge familiar i comunicació eficient amb adolescents i després tenir tutories de seguiment amb aquests líders familiars, sigui pare, sigui mare, sigui persona de referència, cada 15 dies, per veure com s'estan implementant aquests aprenentatges. La clau és el tema del lideratge familiar. Val? Això ja donaria també per 4 programes, no? Però no passar del blanc al negre. O sigui, no és o bronca o permissivitat, no és empatia o assertivitat, no, res és o, tot és i. I nosaltres volem acompanyar a les mares, pares i tutors amb aquest camí, perquè evidentment ells tenen les ganes i nosaltres tenim el mètode i l'experiència professional. Podem fer molt bon equip.
0: Com és el dia a dia, Càndid? A part de matemàtiques, llengües, també es treballa aquesta gestió emocional, habilitats personals, com ara estava comentant José Antonio Peral, però com és el dia a dia? Bueno, perquè no sé si l'objectiu final és sí o sí que arribin a accedir a les proves d'accés als cicles formatius.
2: Bueno, sí, per començar vull fer una diferenciació. Jo treballo las competencias principales y José Antonio trabaja las habilidades transversales. Llavors, yo no em centro en el tema de las emociones, sí que las trabajan de manera más transversal. Y bueno, pues el día a día es és complicat perquè deia José Antonio, s'han de fer una mica malabarismes perquè tenim molts nivells diferents d'aprenentatge i bueno, pues intentar adaptar-nos, intentar treballar el més col·laborativament possible, intentar subministrar-los eines per, com ha dit molt bé José Antonio, no perquè aprovin només les proves d'accés al grau mig, sinó perquè es puguin desenvolupar bé tant si segueixen el seu itinerari formatiu com si no, vale? O sigui, això és independent del que fem. I bueno, pues busquem una reinserció formativa real dels alumnes.
0: Aquest, Elena, seria el gran objectiu, no?
3: Sí, exactament. La idea és que aquests alumnes puguin participar i gaudir d'aquest programa que els permeti dotar-los d'aquestes eines necessàries perquè els serveixin al llarg de tota la vida, no només per continuar estudiant, que seria el gran objectiu, no? Sinó que són eines per tota la vida.
0: Cada alumne té el seu pla individualitzat.
1: Sí.
0: Tracteu cada alumne de forma individual.
1: Això és absolutament...
0: Tot i que a classe, evidentment, estan tots.
1: A les tutories individuals, els plans d'acció formativa individuals, això és el 100% així. Tot el tema formatiu en format aula grupal, doncs, evidentment, hem de fer. I, de fer, adaptar-nos a uns, però dintre del que marquen les dinàmiques de grup, etcètera, etcètera. Però sí, sobretot a les tutories i al treball tutorial amb famílies, evidentment, és un tratge a mida.
0: Això complica encara més, no, Elena? El fet d'aquest tracte individual, no?, que tenen amb cada alumne, no?
3: Sí, exacte. Podem dir que és la gran complexitat del programa, però és la gran sort que tenen totes les persones que participen al programa.
0: Abans, José Antonio Peralta destacava la professionalitat en aquest cas dels desformadors, però hi ha aquest afegit que afegeix aquesta complicació. Perquè encara té molt més mèrit la feina que vosaltres feu, no?
1: Home, mèrit i dificultat. I això es tradueix amb ambició, que l'hem de controlar de tant en tant. Perquè l'ambició, la motivació, fins i tot la militància nostra, perquè nosaltres no treballem a l'ensenyament, nosaltres militem a l'ensenyament. Doncs, com tot, si la dosi és excessiva, també pot ser contraproduent. La diferència entre una medicina i un verí és la dosi. Val? Llavors, de vegades, la nostra ambició, doncs, l'hem de controlar pel tema de dir, ei, espera, que estem nosaltres al servei del seu desenvolupament, no el seu desenvolupament al servei dels nostres resultats. Sembla una perogrullada, però de vegades costa.
0: Quantes hores són cada any?
1: Doncs estem parlant de, en total, 995 hores lectives en guany, de les quals estem parlant de 420 que es dedicarien a la capacitació bàsica, que és el reialme del Càndid. Aquí estem parlant d'aquelles habilitats acadèmiques bàsiques que els permetran en un any o dos poder preparar les proves d'accés a grau mitjà i poder-les, evidentment, aprovar. Una segona assignatura que tenim és, li diem habilitats personals, estem parlant de 112 hores, més o menys, i aquí treballem tot aquest tema que hem parlat, des de gestió emocional, comunicació eficient, motivació, plans d'estudi, etc, etc. I després, el resultat final, la guinda del pastel d'aquest projecte seria que en un any o dos, depenent del perfil de l'alumne, es puguin presentar a les proves d'accés a grau mitjà, aprovar-les, i l'any següent o a dos anys vista reprenen el seu itinerari formatiu amb un grau mitjà de formació professional.
0: 16 alumnes el primer any, aproximadament.
1: Heu
0: arribat a tenir 16 alumnes. De cara a aquest segon any del Reenganxa't, que arrencarà al setembre, en aquests moments esteu en període d'inscripcions?
1: Sí.
0: Com es poden fer? Quantes places hi ha disponibles?
1: Doncs mira, de moment que tinguem absolutament adjudicades, estem parlant de 8 persones que començaran amb l'itinerari 1, segur que 4 persones que faran el segon any del seu itinerari 2. O sigui que l'objectiu és que enguany, al mes de maig, ja es puguin presentar a les proves d'accés. Ja tenim 12 places. És veritat que tenim 3 persones que hem d'acabar de mirar a veure com ha quedat la seva preinscripció del PFI, fer una reflexió final si realment ja estan preparats per afrontar amb un mínim de garanties d'èxit aquest PFI o no, o els hi convé fer un segon any amb nosaltres, o sigui que estem parlant que ja gairebé estem omplerts per l'any que ve.
0: Inscripcions a Escoles Velles?
1: A Escoles Velles, trucar, potser també poden trucar a l'Helena, no hi haurà tant o monta, mal? Però jo crec que el més senzill és això, trucar a Escoles Velles, demanar pel programa Reenganxa't i un professional o l'altre l'atendrà.
0: Sigui d'on sigui, el lloc és el mateix, eh?
1: Sí, acabem on acabem.
0: Abans de finalitzar aquesta entrevista avui parlant àmpliament del programa del Reenganxa't, dos preguntes. La primera, abans coneixíem el programa del PFI, ara tenim el Reenganxa't. Similituds, diferències?
1: Doncs escolta'm, la idea d'aquest reenganxa neix d'una experiència meravellosa i exasperantment llarga de 20 escaig anys fent el PFI amb el, tots els noms que a algú se li ha acudit donar-li, programa de garantia social,
0: PQPI,
1: PQPI, etc, etc. Cada vegada que algú s'avorria, doncs inventava una nova nomenclatura, no? I bueno, doncs hi havia moltes coses que ens agradaven, havia moltes coses que no ens feien el pes, que o eren estèrils o fins i tot directament contraproduents, i llavors d'aquesta experiència de 20 i pico d'anys, doncs finalment hem pogut donar-li cos amb aquest reenganxa't, i no només donar-li cos, perquè el cos ja estava donat des de feia anys, fins i tot, miracle de miracles, se'ns ha fet cas. No sé com es van alinear els astres, però va passar. I llavors, quina és la diferència principal? Primer, el PFI és un programa formatiu, de formació reglada, vull dir, no, formatiu és tot, formació reglada, mentre que el reenganxa't, al ser una iniciativa municipal, no és formació reglada. Aquesta seria la primera diferència. Segona, el PFI és d'un any. Nosaltres fem un o dos anys en funció del perfil de l'alumne. Clar, no ofereix un títol reglat per no ser reglat. De formació reglada tindrà, evidentment, un títol de nominalitat de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, però no és un títol reglat. I, sobretot, la principal diferència és que el PFI, si tu te'n recordes, el PFI era capacitació bàsica, que se li deia formació bàsica, hi havia la part d'habilitats transversals que nosaltres ens inventaven, i després estava la formació professional, perquè els PFIs estaven molt dirigits amb una utopia que deia que nens de 16 anys es podien reinsertar al mercat laboral. Ara ja podem riure sense embats de dir en quin món vivien, no? I llavors nosaltres hem substituït aquesta assignatura de formació bàsica per la tercera assignatura, que és preparació per a les proves d'accés a grau mitjà. Aquest seria el principal canvi.
0: Per tant, un programa més adaptat a les necessitats reals.
1: El que nosaltres, evidentment, nosaltres hem de subratllar la nostra subjectivitat i fallibilitat, que ens podem equivocar en el nostre diagnòstic. Ara, és un diagnòstic després de 22 anys d'experiència, i lluitant perquè s'imposi contra el que estava establert, la inèrcia de fer el que toca, el que tothom fa, etc, etc. O sigui que no direm que és la solució màgica a res, perquè no n'hi ha, però com a mínim creiem que s'adapta molt més. I és un programa que està viu, està fent. O sigui, t'has comentat amb el tema de famílies que enguany volien fer 3 mòduls formatius, li estem donant voltes, a veure com ho acabem de pamar de cara enguany. Val? Potser ho canviem una miqueta. Tenim un indicador d'èxit que el primer any no ens plantejàvem, però nosaltres era grau mitjà en un o dos anys. És que estem veient realment que hi ha alumnes que porten, val, un dèficit acadèmic, formatiu, psicopatològic, psicopedagògic, etc, etc, que fins i tot ens obre la porta a dir, escolta'm, 2 anys amb nosaltres, però el segon no preparen prova d'accés, i de cara al tercer ja tenen els hàbits d'estudi, el nivell acadèmic, les ganes, la motivació com per cursar, i amb aprofitament real, no que estiguin apuntadets i quedem la mar de bé nosaltres, i que puguin cursar realment amb aprofitament un PFI. O sigui, que és un programa que està viu, i per sort no tenim cap límit, digue-li orgànic, digue-li de normatives, digue-li de departaments, de què sé jo, i el podem anar adaptant al que nosaltres veiem que la realitat ens demani.
0: José Antonio, Càndid i Helena, una última pregunta. Si haguéssiu de convèncer un jove que ha perdut la il·lusió, que no està prou motivat perquè s'apunti al reenganxa't, què li diríeu? Qui comença dels tres?
2: Començo jo mateix. Bueno, Càndid. Pues jo el que li diria és que sé que la seva trajectòria educativa ha estat complicada i de vegades s'ha sentit molt, molt sol, però que al reenganxa't es trobarà algú que estarà amb ell, que l'acompanyarà, sobretot que no li imposarà res, que li deixarà prendre les seves pròpies decisions i que el respectarà la seva opinió. I bueno, pues això, que també amb el tema de la família, que l'acompanyarem en tot el que necessiti.
3: Estic totalment,
0: Helena,
3: estic totalment d'acord amb el que deia el Càndid. Jo li afegiria que hi ha un recurs on hi té un lloc, no? on serà rebut, on serà acollit, on se l'espera, no? Perquè pugui gaudir d'aquesta trajectòria, i que malgrat la seva experiència, com deia el Càndid, no ha sigut del tot satisfactòria fins al dia d'avui, ho pot ser el dia de demà, no? I posant-hi els recursos i l'atenció necessària ho podrà ser.
1: Jo afegiria que una cosa és els resultats que has aconseguit fins ara, i una altra cosa és el que tu ets. Llavors, el que tu ets més les metodologies apropiades et convertiran en... milloraran moltíssim com a persona, com a professional i fins i tot com a ciutadà, que aquesta seria una altra vessant. I res, dir-li, escolta'm, la societat t'ha fallat, a part del que tu has posat de la teva part, perquè nosaltres apel·lem molt a la responsabilitat individual, val? Però li diria, la societat t'ha fallat a dues vegades. O perquè no t'ha recolzat tot el que necessitaves, o perquè no t'ha exigit tot el que et mereixies que t'exigissin, perquè tu de tonto no tens un pèl, val? I hem caigut en una banda o l'altra, val? O no recolzo suficient, o pobret meu, no li demanem més. Doncs escolta'm, si vols, jo animaria els joves, si vols un puesto on et recolzarem com mai t'ha recolzat mai, però també t'exigirem com mai t'ha exigit ningú, escolta'm, vine al Reenganxa't, que t'esperem.
0: Doncs jo crec que hi ha prou motivació amb les vostres respostes a aquesta última pregunta. Avui parlant del Reenganxa't, José Antonio Pedal, formador coordinador del programa, gràcies per acompanyar-nos.
1: A tu, Jordi, com sempre.
0: A Càndid Rodes, també tècnic formador del Reenganxa't, també gràcies per acompanyar-nos avui.
2: De res.
0: I també l'Helena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn del Departament d'Educació, Infants i Famílies de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, també del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, que també forma part del Reenganxa't. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltes gràcies a tu.
0: Gràcies als tres, i ànims de cara a la segona edició del Reenganxa't a Sant Andreu de la Barca.
1: A tu, Jordi.
3: Merci.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El passaport aeronauta ha tancat el curs amb una gran festa familiar al Parc Central. De fet, la festa ha estat una jornada lúdica i educativa que ha reunit a centenars d'infants i famílies per celebrar el final de curs ple d'activitats i aprenentatges fora de l'horari escolar. La jornada ha inclòs tallers, jocs i activitats pensades especialment per un públic familiar. Entre les propostes programades hi ha hagut jocs tradicionals, activitats dinamitzades pels monitors dels patis oberts, espais d'aigua per l'experimentació vivencial i un taller artístic de pintura vertical. El bon temps, les zones d'ombra i també l'ambient festiu han contribuït a omplir el parc de famílies i d'infants de totes les edats. Hem parlat amb Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també amb Eli Manzano, la dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn.
2: Ho tenim tot, la veritat, tenim un pla molt xulo de dissabte matí amb la cloenda del passaport aeronauta, que és una jornada que al final el que busca és donar sentit a tota la feina que s'ha fet durant l'any, fer el tancament del passaport i que els infants que no hagin pogut segellar totes aquelles activitats que tenien a fer, doncs, ho puguin fer-ho durant el matí, i al final doncs, hi haurà una petita sorpresa més, no? com a recompensa, com a reconeixement també de la participació infantil i de famílies que han fet. I també m'agradaria agrair tota la feinada que han fet durant el curs a l'equip del Pla Educatiu d'Entorn, perquè la veritat és que sense tota aquesta carrera de fons no seria possible ni aquesta jornada ni cap altra.
1: Veiem també entitats com el Club de l'Atisme, també l'Esplai Pingüí, que també participen avui de forma activa en aquesta festa.
2: Exacte, el Club de l'Atisme, l'Esplai, CESA Educa... Bé, seguim tenint entitats que estan molt motivades, que col·laboren i participen del pla educatiu, i això és una riquesa per tothom, perquè fem xarxa, fem activitats gratuïtes per les nostres famílies i els infants i joves, i això permet doncs, treballar l'objectiu que tenim principalment de la igualtat d'oportunitats, que tots els infants puguin gaudir d'activitats gratuïtes, que són oportunitats d'aprenentatge. Recordem que el lleure educa i, per tant, doncs, és un enriquiment per la nostra ciutat poder tenir entitats que siguin tan entregades i que tinguin tantes ganes de participar.
1: Eli Manzano, com a dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, bé, valoració d'aquest any, d'aquest nou any del Pla Educatiu d'Entorn i d'aquest passaport aeronauta, quina valoració en feu?
3: Bueno, la valoració sempre és positiva perquè pensem que és una eina que s'ha incorporat al municipi tot just ara fa un any. Fa un any estàvem fent per primer cop aquesta jornada de cloenda i per tant estem caminant en el sentit de que la idea és que donar a conèixer l'eina, que les famílies de Sant Andreu de la Barca coneguin que fora de l'horari escolar hi ha oportunitats educatives, no? I que puguin aprofitar aquestes activitats que es fan fora de l'escola també com a aprenentatges pels seus fills i filles. I per tant, o sigui, la valoració és molt positiva. El fet és que el parc està ple de famílies i infants, no només dels infants que han participat aquest curs en el programa Passaport Aeronauta, sinó que està ple de famílies d'infants des de ben petits fins a més grans, no? Llavors això per nosaltres és molt positiu perquè és també l'oportunitat aquesta jornada de donar a conèixer el passaport aeronauta als ciutadans de Sant Andreu de la Barca.
1: De fet, el que comentàvem ara, no? Tenim un parc central ple de nens, nenes d'infants amb les seves famílies. Això vol dir que aquest passaport aeronauta ja es coneix?
3: I sí, es coneix més que fa un any, per tant...
1: Però sempre es vol més, no?
3: Sempre es vol més, però bueno, repeteixo, la valoració és molt positiva. Els infants tenen molt clar què és l'eina i per què serveix, per tant, això ja ho tenim com si diguéssim, guanyat, no? I en aquest sentit, la jornada d'avui també ens va molt bé perquè les famílies que no el coneixien encara tenen l'oportunitat avui de conèixer què és, i moltes que els infants encara són petits, no? Diuen, ah, doncs ja tinc ganes que el meu fill faci segon o tercer per participar en aquest programa, no? És una manera també de motivar que les famílies acompanyin els seus fills a fer activitats fora de l'horari escolar.
1: Sí, que del passaport de nauta són unes edats molt concretes, per poder participar.
3: Sí, aquest any l'alumnat participant ha estat l'alumnat de segon i tercer de primària de totes les escoles de Sant Andreu de la Barca.
1: Quines són les activitats habituals durant l'any que es realitzen?
3: Cada mes hem ofert un catàleg d'activitats diferent. Com que comptem amb la col·laboració d'entitats del municipi, cada mes s'ofereixen activitats diferents de totes les temàtiques. Tenim activitats esportives, tenim activitats artístiques, culturals. També aprofitem les activitats que es fan des d'altres regidories per englobar-les totes en aquest catàleg, que el que ofereix és això, oportunitats educatives en el fora escola.
1: La festa del passaport d'Edonauta, la festa de Cloenda, ha finalitzat amb un bingo, on també s'han repartit regals.
2: Doncs bé, enguany hem fet un bingo per acabar la jornada i com a novetat doncs, també hem ofert tres premis per aquells infants que havien finalitzat tot el passaport, que s'han esforçat molt durant tot l'any i que amb èxit han anat superant totes aquelles activitats, les han anat gaudint i això, hem tingut tres premis i finalment també hem donat un diploma a tots els participants, perquè al final el que volem és fer el reconeixement a tots els infants que han, en la mesura que han pogut, perquè això també s'ha de tenir en compte, en la mesura que han pogut, ells i les seves famílies, doncs han participat.
1: Entre les entitats que han participat en aquesta festa de Cloenda del Passaport Edonauta, el Club d'Atletisme Sant Andreu, que també ha ofert activitats esportives. N'hem parlat amb l'Andrea Delgado.
4: Bueno, doncs avui estem fent unes combinades, tanques, un circuit per la muntanya, llançament de pilota medicinal i salt de peus junts.
1: Bé, amb aquestes activitats, que voleu aconseguir?
4: Bueno, al final, animar els nois que provin l'atletisme, que és un esport molt complet, que tot i ser individual, doncs una miqueta tots junts, donar imatge de que realment és col·lectiu i animar-los a venir a provar, que estem de portes obertes, a més, o sigui que...
1: Per tant, és el primer contacte, segurament, que molts tindran amb l'atletisme, no?
4: Sí, tot i que per sort les escoles ja estan fent atletisme, per tant, molts veuen que, ah, no, jo això ja ho he fet. Jo, mira, molt contenta, perquè quan jo era petita no era tant, però ara ja...
1: Bueno, en el Club d'Atletisme, Déu-n'hi-do, com esteu,
4: Ah, i estem a tope. A veure...
1: És aviat amb nova pista, no?
4: Sí, a veure, cap al 2028 han dit, a veure, estem molt contents, la veritat.
1: Què suposa per a vosaltres participar aquí en el Passaport Edonauta?
4: Doncs està molt bé, perquè d'aquesta forma, doncs ara, a més que estem amb el tema de la pista, a veure si fem... suport entre tots i ho aconseguim.
1: Ja has vist alguns nens o nenes aquí que apuntin maneres o no?
4: Sí, hi ha uns quants. Hem apuntat el telèfon per si el volen apuntar, o sigui que sí.
1: Aquí també un dia de fitxatges, no?
4: Home, i tant, estem aquí amb la cantera.
1: Els joves de l'Esplai Pingüí també hi han participat en diferents activitats relacionades amb el circ. Ens ho ha explicat el Cristian.
5: Doncs aquest any ens van proposar participar a la festa, li vam dir als joves i van dir, doncs vinga, és horari de joves i volien fer-ho com a activitat. Llavors vam estar pensant què podem oferir al poble, que els faci gràcia als nens, que ho gaudeixin, que també ho gaudim nosaltres ajudant els nens, i va sorgir la idea de fer llocs de circ. Llavors vam estar mirant el material que teníem la sort de que teníem molt material d'aquest tipus, i els joves doncs van ajudar a preparar-lo, a fer els cartells, a agafar les coses, i aquí estem avui.
1: Com va la pràctica?
5: Sí, també estan provant-lo ells perquè els nens vegin doncs com es fa, les slackline, bueno... els està encantant a tothom, i la veritat és que molt guai, estan passant moltes famílies i els joves doncs també estan participant.
1: Què suposa per vosaltres des de l'Esplai participar en aquest tipus d'activitats?
5: Doncs participar en tot el que es faci a Sant Andreu sempre és un plus. Aquesta festa, la veritat és que és super guai, perquè ens estem juntant moltes entitats d'educació, estem veient doncs el que fan altres, els altres estan veient el que fem nosaltres, fem xarxa com a comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca, també doncs les famílies és un lloc que poden estar entre famílies i entre nens d'altres escoles que participin, i és molt xulo que hi hagi aquestes coses pels nens a Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, i esteu aquí en una zona d'ombra, que això també és important.
5: Sí, clar, ara justament aquests dies no fa gaire bon temps, però estem al juny, llavors s'agraeix que hi hagi ombra. Aquest parc doncs, té la sort que té moltíssima ombra i estem en un lloc que hi ha tant ombra com sol i la veritat és que avui el temps ens ha acompanyat i estem super, super contents.
1: I més activitats que s'han realitzat en la festa de Cluenda del Passaport Edonauta. N'hem parlat amb el Sergio Sánchez de CESA Formació, que també ens ha explicat les diferents activitats tematitzades que han ofert en aquesta festa de la Cluenda del Passaport Edonauta.
6: Bueno, nosaltres fem les extraescolars de les escoles d'aquí de Sant Andreu de Barca i els casals de Sant Andreu de Barca. I tot això muntem el decorat perquè els nens feien el seu escape room i tenen que completar els quatre tallers i una vegada completen els quatre tallers obren el cofre que és el premi.
1: Veig que s'ho estan passant molt bé, no? I a més està molt tematitzat, no?
6: Exacte.
1: Veig un tauró per allà, també.
6: Sí, els nens disfruten i els adults, com veus ara, es posen al tauró, donen voltes i els agrada el decorat, els agrada moltíssim.
1: Tot veig aquí una imatge molt familiar, no només els nens i nenes, sinó també la família que també participa, també s'involucra.
6: Exacte, aquest és l'objectiu, que ho fem tot familiar, que siguin els nens, els pares i plegats, que s'ho passin pipa.
1: Avui el temps acompanya, més a més.
6: Sí, jo temia, perquè el cartró, tot això és cartró i es fa malbé, jo temia, però per fi tenim sol i un bon dia.
1: El bon temps que ha acompanyat a la celebració de la segona edició de la festa de Cluenda del Passaport Edonauta a Sant Andreu de la Barca, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament, el Pla Educatiu d'Entorn i el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya.

I amb la festa del passaport aeronauta que es va celebrar al juny, posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long and listen, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem nova edició.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca compta amb un club de lectura. Avui volem analitzar com ha anat aquest club de lectura aquest darrer any o en aquests darrers mesos i també quines són les lectures que s'han pogut llegir. Intentarem esbrinar també quines són les lectures que tindrem a partir de setembre quan torni de nou al club de lectura. Avui ens acompanya Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: També ens acompanya el David Martínez i la Eva Carrascosa, que són els dos dinamitzadors del Club de Lectura de la Biblioteca Aigüestoses. Benvinguts aquí a la ràdio.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: No sé si esbrinarem quines lectures tindrem de cara a la propera temporada, però anem ara amb el que heu fet fins ara. Primer de tot, la pregunta és al director, al Ferran. Ferran, ha fet tota biblioteca de tenir el seu club de lectura, no? Doncs són biblioteca i club de lectura, sempre d'anar ben lligat i ben unit, no?
2: Home, sembla que d'avui és un imprescindible, no? Ha estat molt, molt en boga i com a activitat de promoció lectora no se m'acudeix millor activitat. Al final, una activitat, la lectura que fas individualment i gent que li agrada aquest espai íntim, després es troben per compartir-lo. No sé, ho trobo molt, molt maco.
1: Fa uns dies conversàvem precisament amb la Maria Escales, que va ser protagonista d'un dels clubs de lectura que heu realitzat a la Biblioteca Aigüestoses, i parlàvem d'això, de què tenen avui en dia els clubs de lectura que tornen a tenir èxit, no? Que la gent torna a tenir ganes d'apuntar-se a un club de lectura i de parlar i de debatre sobre una lectura.
2: Segurament aquest espai en comú, no? El trobar un espai on, a més a la biblioteca, un espai gratuït que et dona la paraula, que vas escoltar altres opinions, per tant democràtic, i el que abans es podia produir d'una manera més natural, més cultural, en què la gent potser es podia trobar més al dia a dia, i ara amb aquests ritmes que portem de vides més frenètics, són un moment de pausa i un moment de trobada també. Jo també valoro molt que, més enllà de les lectures i de la promoció lectora que es pugui fer, els clubs de lectura són aquest espai de trobada de la comunitat.
1: David, Eva, vosaltres des del mes d'abril veu rebre l'encàrrec, no?, de ser els dinamitzadors del club de lectura. Dinamitzadors, conductors, quina definició utilitzaríeu vosaltres? O ja us va bé dinamitzadors del club de lectura?
3: No crec que tingui importància. Dinamitzadors, conductors, és igual. Al final som uns membres més del club que fem una tasca una miqueta més bueno,
4: de darrere, no?
3: Sí, però al final som membres del club i ja està. Sí. No té més.
4: De fet, quan deies que vam rebre a l'encàrrec, vam ser voluntaris.
3: Sí, sí, sí.
4: De poder-lo portar.
3: Però amb molt de gust i ho gaudim i ens ho fem perquè ens agrada. Vull dir que és per nosaltres, ho gaudim.
4: És un hobby.
3: Sí, sí, vull dir, no hem de fer cap esforç per fer això.
1: Si valorem aquests mesos on vosaltres heu estat els dinamitzadors d'aquest club de lectura, com ho valoreu? Com valoreu aquesta experiència? Perquè heu passat de formar part d'un club de lectura a pujar un grau més, perquè sou vosaltres els que dinamitzeu el club de lectura i els que feu que el club de lectura funcioni, que tothom parli, que tothom s'expressi, no? D'escollir les novel·les que llegireu. Aquesta experiència, com la valoreu? A veure, primer, David.
3: Jo hauria de dir que aquí qui porta el més pes és la Eva, perquè jo, malauradament, estudio i no puc estar sempre al club. Vull dir, entre nosaltres preparem la reunió, preparem les fitxes i tot això, ho parlem, però

0: però després la que porta més pes de moment és la Eva, perquè jo pues tinc altres obligacions, altres coses, altres prioritats, però bueno, l'experiència és molt bona, per mi molt positiva, molt xula, ja ho era abans, però aquesta experiència de dinamitzar-ho, de coordinar-ho nosaltres, bueno, a mi m'agrada molt, no? És
1: sí,
0: molt xula.
1: Sí, la veritat és que sí, el primer dia potser va ser una mica més de xoc, no? Perquè
0: bueno,
1: passes d'estar només donant la teva opinió a pues, una mica organitzar el torn de paraula i com es dinamitza el grup entre ell. Però un cop va ser la primera vegada, els primers 10-15 minuts, després ja...
0: Tot rutlla.
1: A
0: sí,
1: més a més, som un grup que...
2: Ja es coneixeu, no?
1: Ens coneixem, sí. Bàsic, som molt els mateixos, sí que va entrar en algú, va... Bueno, sí que va ballant gent, no? Va entrant i sortint, però així el grup fort, diguéssim, som com una família.
2: Quanta gent sou? Una vintena, aproximadament?
1: No arribem a 20.
0: No?
1: No.
0: El que 15, passa que no sempre no? Ve tothom.
1: Sí.
0: Però bueno, 10, 12...
1: Entre 12 sí. I 16, no sé...
3: Sí, sí, jo tinc una mica de dades aquí,
1: sí.
3: Eh? Ho tinc controlat, eh? La mitjana potser sí que estaríem sobre 13-15 persones.
2: Que està molt bé per un club de lectura, jo crec que és el nombre ideal, eh? Per debatre, no? Per crear debat i anar comentant les
1: sí,
2: lectures,
1: perquè
2: no?
1: 15 persones una hora passa volant.
2: A més, sí. Una hora. Normalment ho feu els divendres a les 7 de la tarda.
1: Sí.
2: Ho feu a la mateixa biblioteca.
1: Sí, a la part de baix.
2: Com escolliu les lectures? Què heu llegit aquest any? A veure.
0: Porteu...
2: En Dick Lucy Barton és l'última que sí. Heu llegit. Mm. Veu llegir també una novel·la de la Maria Escales, que va venir aquí, que això penso que és un luxe, no?, de fer
1: sí,
2: un club de lectura, tenir... llegir una novel·la i a sobre que vingui l'autora, no?
1: L'autora és... Pues el súmum d'un club de lectura, la veritat.
0: Aquesta era una de les coses que des d'un principi, quan va entrar el Ferran a fer-se càrrec de la, bueno, de la biblioteca i tal, és el que vam parlar, que va proposar que almenys una vegada cada temporada que intentaríem portar a l'autora, i la veritat que és un luxe, és una satisfacció després d'haver llegit una obra, tenir la persona que l'ha escrit, que l'ha fet, i preguntar-li per què i per què no, bueno, és, la veritat és que és molt xulo, molt xulo. Està molt bé.
2: Us ho veieu passar bé aquell dia, eh?
1: Sí,
0: sempre ho passem bé,
1: sí.
0: però aquest dia especialment.
2: Si us pregunto a vosaltres el perquè de l'èxit dels clubs de lectura, abans li preguntava a Ferran, el director de la biblioteca, si us pregunto a vosaltres, que més dinamitzeu, formeu part activa, doncs què creieu que forma part d'aquest èxit? El fet de llegir una novel·la que és una lectura en solitari, no? I que es pugui compartir... I que puguem parlar de tot, perquè aquí no hi ha spoilers, eh? Vull dir, aquí, quan un va a un club de lectura, ha de saber que s'ha d'anar al club de lectura amb el llibre llegit i que s'explicarà al final de la història, no?
1: Sí, sí, sí. Home, evidentment. I no sé quin és el secret, però a mi m'agrada el fet de llegir-me jo el llibre, de tenir les meves opinions, d'interpretar el llibre d'una manera... I després arribes i veus que les altres persones ho han interpretat d'una altra manera, o tens coses que a tu no t'han quedat clares amb una altra persona si li ha quedat molt clar, i és aquesta diferència de dir, ostres, és el mateix llibre i vist des de ulls diferents, no?
0: Sí, jo moltes vegades els hi pregunto aquest passatge de l'obra, què us sembla? Què interpreteu d'aquí? Què penseu? Perquè no tothom pensem el mateix.
1: Sí, sí. Ah. I però... a més, a vegades amb opinions força diferents.
0: Sí, jo penso... Té molt d'èxit perquè la lectura és molt xula. Però no ve més gent perquè no ho coneixen. Vull dir, no saben que els hi agradaria, perquè si ho coneixessin tindríem no un club de lectura, 4. El que passa que no saben que els hi agrada.
1: Bueno, jo també em trobo gent que em pregunta què feu en el club de lectura.
0: Sí.
1: Sí, a mi em sorprèn,
0: sí.
1: No?
0: Sí.
1: Però és veritat, hi ha gent que no sap què fem.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, aquesta entrevista també ha de servir per això, no? Promocionar com funciona un club de lectura i animar la gent a que s'apuntin al club de lectura. Ferran, quan comenceu la nova temporada del club de lectura? Ara heu acabat el juliol i ara aniríem cap a setembre o aniríem cap a octubre?
3: Mira, de fet, ara aquest mes ha estat com un extra, el juliol, i la idea, ho he d'acabar de parlar amb ells, però teníem una proposta...
2: Això després de l'entrevista, eh?
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, perquè aquí ja haurem de parlar llarg. En principi, la idea és, a partir de setembre, que pugueu obrir les inscripcions. Llavors, la primera trobada, a priori, està pensada per l'octubre. Però de la mateixa manera que em van convèncer pel juliol, mai se sap si el setembre ens tornarem a trobar.
2: Ja esteu pensant per lectures de la pròxima temporada? O encara no? Heu començat?
0: Jo crec que tenim alguna cosa.
1: Sí, no?
0: Sí, tenim
3: alguna
0: coses.
3: Llista ja.
0: Sí.
2: No sé si el Ferran les vol desvetllar algunes.
3: No ho sé.
2: Gèneres, va, anem per gèneres.
3: Gèneres, una miqueta de tot, eh? Al final...
2: Poca pista aquí, eh?
1: Bueno, el que té molt... A mi m'agrada molt aquest club de lectura, que hi hagin de tot. I això, pues, uns t'agraden més que altres, però al final és un ventall, no?
0: És que al final és el que té un club de lectura, que llegeixes coses que no llegiries si no anessis a un club de lectura.
1: Sí.
0: Vull dir, si tu has d'escollir les coses que a tu et recomanen o t'entren per l'ull o sí. Has d'escoltar, però clar, vas al club de lectura i aquest és el que toca.
1: Sí. T'agradi o no t'agradi, és
0: aviam,
1: aquest.
0: Has de prendre consciència de que has de fer l'esforç de llegir el llibre que
1: a
0: toca.
1: A vegades sí, a vegades no.
0: Hi ha gent que diu, he llegit dos capítols, no m'agrada i el deixo.
1: Sí, però és la minoria.
0: És la minoria. A vegades passa.
1: Ens el llegim encara que no ens agradi molt o no l'haguéssim escollit.
0: Sí,
1: però esforç més per acabar-te.
0: Però descobreixes, vull dir, la lectura... És que és així, és un univers tan gran, tan vast, que hi ha tantes coses que a vegades descobreixes que coses que no pensaves que t'agraden i pensaves que no t'agradarien. Sí. Però és que és la vida, vull dir, no, o sigui, no només és la lectura, s'ha d'experimentar per saber què t'agrada.
2: Clar, i aquesta part de descobriment, que també és important en un club de lectura, si parlem del perfil de les persones que assisteixen al club de lectura, perfil variat, més dones que homes...
1: Bastant més dones.
2: Això és habitual,
0: bastant.
2: Això és habitual en gairebé tots els clubs de lectura,
1: Sí, sí, sí. Sí. Sí. Pues això, dones, normalment,
0: i edat de 50 cap amunt, sí, no? Diria
1: sí,
0: jo.
1: Sí.
2: Joves
0: adults.
1: Ara fa poc va ser el desembre que vam anar, o al febrer, que vam anar a Olesa, no? Per la trobada dels clubs de lectura. I me'n recordo la presentadora que a vegades se n'enfotia, no? Quan veia un home o algú jove.
0: És veritat. Jo dic, no sé què els hi passa als homes. Que, vull dir, no sé per què. Però és veritat, tot vas... Però això no, o sigui jo ho he sentit parlar a tothom que va a clubs de lectures, tothom, dinamitzadors, altres dinamitzadors de clubs de lectures, és que el 98%, 99% són dones. Per què? No ho sé. No ho sé, perquè els homes també llegeixen, m'imagino. No sé.
2: Doncs fem una crida a través de la ràdio, que en el club que començarà l'octubre, inscripcions al setembre, doncs que hi hagin homes que llegeixin, que també estiguin, que n'hi ha molts, i que s'interessin també per formar part d'aquest club de lectura. Avui volem conèixer més detalls d'aquest club de lectura de la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca, i si us sembla, a partir de setembre, octubre, quan comenceu el club de lectura, anem comentant aquestes lectures també aquí a la ràdio, abans o després, no? Del club de lectura, de fer un tastet. No explicar el final, perquè, clar, si ho expliquem aquí a la ràdio no sabem si han acabat o no la lectura, però sí que volem conèixer una miqueta més a fons aquestes lectures que vosaltres proposeu, perquè les heu triat, què és el que heu trobat en aquestes lectures, i de pas també fer recomanacions i fer publicitat del club de lectura de la biblioteca. Si us sembla, ho signem i ho fem, no?
3: Jo estic signant ja.
2: Està signant ja, sobre un tovalló de paper, no?
3: Sí.
2: Amb el contracte de Messi. Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigüestoses, gràcies per acompanyar-nos.
3: A tu.
2: Bon estiu.
3: Igualment.
2: I també bon estiu al David Martínez i a l'Eva Carrascosa, que són els dinamitzadors del club de lectura, que abans formaven part del club, finalment van dir, ei, ara ho volem portar nosaltres, ho portem nosaltres, i que hem escoltat la vostra valoració i que veiem, doncs, l'Eva molt satisfeta i el David molt satisfet d'aquesta dinamització del Club de Lectura, i també veiem el Ferran molt content, molt satisfet de com ha funcionat aquest Club de Lectura, que ara el juliol, doncs, ha finalitzat.
3: És una sort tenir gent voluntària i del municipi. La veritat és que aquest municipi, tots els seus habitants, jo crec que són molt, molt actius, sempre estan proposant-te, i és un gran què. No tots els jocs poden dir el mateix.
2: I amb aquesta última lectura d'en Dick Lucy Barton, d'Elizabeth Strout, que és la que heu fet el juliol. Gràcies als tres i bon estiu.
0: Igualment. Moltes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació volem recordar avui l'entrevista que manteníem amb l'escriptora Maria Escales, que va visitar la Biblioteca Aigüestoses, precisament sent protagonista del Club de Lectura.

0: La memòria, els silencis i les històries que han quedat al marge del relat oficial són alguns dels temes que travessen l'obra de Maria Escales, des de la recuperació de la compositora Matilde Escales fins a la reconstrucció de la tragèdia de Llers. La novel·la No va quedar res. L'escriptora mallorquina farà la literatura una eina per rescatar vides i emocions. Avui ens acompanya per parlar de llibres, de lectors i del poder de les històries per entendre el passat i el present. Maria Escales, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Veu, avui protagonista del Club de Lectura de Sant Andreu de la Barca. Què suposa participar en clubs de lectura?
1: És un luxe perquè ara això que diré és un cliché, però els clichés són clichés per alguna cosa, i clar, la meva és una feina molt, molt solitària i molt silenciosa, i rebre el retorn de la gent que llegeix, les opinions i tal, és genial, m'encanta fer clubs de lectura.
0: De fet, un club de lectura, a diferència d'una presentació, en el club de lectura tothom ha llegit la novel·la, no?
1: Sí, i et diuen... Clar, moltes vegades... A veure, jo sóc una persona que moltes vegades poso el que se'n diuen ous de Pasqua, saps? En els videojocs, que hi ha coses amagades. Ho faig molt sovint. I m'encanta quan hi ha algun lector que em diu: aquí volies dir que això no sigui... Dic: bravo, molt bé, premi, tu ho has vist.
0: Normalment, els clubs de lectura és una lectura... on es miren molt aquests detalls, no?
1: Sí.
0: Com has dit ara, no?
1: Sí.
0: Vull dir, és una lectura molt atenta.
1: Sí, és un luxe per un autor que algú es llegeixi críticament, en el bon sentit de la paraula, de críticament, no? Que llegeixi el teu llibre i que es faci seus els teus personatges, no? I que valori, que et pregunti aquest per què no ha fet això i aquest per què no ha fet allò, o que jo els hi pugui explicar per què he pres unes decisions, no només de la trama, sinó estilístiques, no? Per exemple, la meva tercera novel·la, que era Estimada Mirta, era una novel·la en la qual tota la novel·la era una gran carta, una llarga carta que escrivia un home a la seva filla Mirta, no? I explicar-los per què havia triat aquella manera d'explicar, per què, quines limitacions m'havia trobat amb aquell narrador i tal, no? I clar, després ho entenen i val. De totes maneres, el que escrivim s'ha de defensar sol. Jo sempre ho dic, això, eh? Vull dir que el repte d'unes... Perquè clar, sí que és veritat que arribes a molts lectors fins clubs de lectura, però sobretot la immensa majoria de gent llegirà el teu llibre sense poder contactar amb tu, tot i que jo sóc bastant accessible en xarxes, també s'ha de dir, però doncs això, no? Que els nostres llibres, les nostres històries s'han d'explicar totes soles. Jo sempre dic, quan tu li has de dir a un lector això significa que tal, doncs és que no ho has explicat prou bé.
0: I en el club de lectura tens un altre avantatge, que és que pots parlar del final.
1: Sí.
0: Amb una entrevista, per exemple, si ara et féssim una entrevista sobre les teves novel·les, no podríem parlar
1: claro. Al
0: final, perquè no sabem qui està escoltant aquesta entrevista. Però clar, en un club de lectura pots
1: totalment
0: parlar obertament del final, si ha agradat o no ha agradat.
1: Sí, pots
0: parlar de qualsevol detall d'aquesta novel·la, no? Això fa que un club de lectura, aquesta lectura que fas a casa en solitari,
1: sí,
0: o que tu vas escriure la novel·la en solitari, doncs en comunitat, o posar-ho en comú, es pugui parlar de tot, no?
1: Sí. I també em suggereixen altres finals moltes vegades. No n'he trobat mai cap que m'agradés més que els meus finals.
0: Bueno, això és bo, no? De
1: perquè
0: moment.
1: Estan molt currats. Vull dir que, clar, no... Normalment, per l'escriptura d'una novel·la comporta una sèrie de decisions que han d'estar molt meditades. I el que arriba al lector és el procés d'una molt llarga digestió i de moltes versions de la novel·la, fins i tot amb finals diferents, fins i tot amb personatges que desapareixen, personatges que dius, mira, aquest no cal, i aquests dos els condenso i tal. Vull dir que les escriptures de les novel·les són de digestió molt lenta, molt.
0: A més, en el teu cas, Maria, també dinamitzes clubs de lectura. Per tant,
1: aquí
0: jugues amb avantatge, també, no?
1: Sí, dinamitzar clubs de lectura és... ho he fet... O sigui, jo, la meva història d'amor amb els clubs de lectura és he jugat tots els papers de l'AUCA, perquè he estat assistent a clubs de lectura i he anat com a autora, com el que faré ara aquí a Sant Andreu de la Barca, i també he estat i sóc com a animadora de clubs de lectura, no? I m'agrada molt fer els tres papers de l'AUCA. Jo he vist que aquesta tasca com algú catequètic, no? com si estigués fent catequesis, com si estic dient, sabeu, m'agrada molt. Em costa molt, alguna vegada ho he fet, a veure, alguna vegada he heretat algun llibre d'algun club de lectura, he hagut d'assumir lectures que no havia llegit abans i alguna vegada m'he trobat amb lectures que dic, ai, ja. Però normalment no, o sigui, quan els clubs de lectura els porto jo tot el curs i tot això, jo trio molt bé les lectures. És curiós perquè els clubs de lectura són com calidoscòpics, o sigui, sabeu allò del calidoscopi, que hi ha totes aquelles peces que tu mous i es fa una figura i tornes a moure i es fa una altra? O sigui, els assistents als clubs de lectura una mica m'orienten cap a quins llibres funcionen o no, i és una passada perquè jo m'he trobat llibres que han funcionat molt bé en un club i que hi ha una sèrie de persones amb unes condicionants o amb uns gustos, etc. I després aquesta lectura que dius, oh, que bé que ha funcionat, el proper any la poso a l'altre club i aquell altre club doncs no funciona. Però a mi m'agrada molt, I a més que de vegades els lectors em diuen, ai, perdona, però és que no m'ha agradat. Dic, no, m'encanta que no t'hagi agradat, perquè discutiu una mica, m'agrada molt. Quan el llibre ha agradat a tothom és com molt avorrit, no? M'encanta quan la gent discuteix i diu, no, això sí, això no.
0: Bé, pot passar a vegades, no m'ha agradat la novel·la, després quan arriben al club de lectura, quan tothom dona l'opinió i es dona algun detall més que potser es desconeixia de l'obra, doncs potser no ha estat tan malament, no?
1: Sí.
0: Segurament que t'hauran fet la pregunta també clàssica de com tries les novel·les del teu club de lectura, no? Quins criteris fas servir, no?
1: Jo faig servir criteris molt... els tinc com... A més, que n'havia... En parlo amb els directors de les biblioteques on col·laboro. Jo tinc molt clar que no he de posar bestsellers. O sigui, un llibre al qual tothom ja llegirà, un llibre al qual tothom ja en parlarà, no. A mi el que m'interessa és ajudar els lectors a descobrir llibres que potser, si no anessin a un club de lectura, no descobririen, no? Això no treu que moltes vegades posi llibres que han estat bestsellers en altres anys. Per exemple, ara, Olor de Colònia, no?, que va ser un èxit espaterrant i tal. Però ja el poso ara, no? Potser potser fa 15 anys que va sortir aquest llibre.
0: Ben bons.
1: En aquell moment no l'hauria posat. Ara sí, ara que ha reposat, ara que potser els lectors no l'han llegit o no el tenen fresc, no? Tampoc... tinc molt clar que els impostos d'aquí han de servir per ajudar la cultura d'aquí, no sé si ho estic dient gaire clar, amb el qual trio molt bé quines editorials, quins autors, de què hem de parlar en un lloc cultural també, no? O sigui, que a veure, com que el llibre de la Belén Esteban, posem, que és el llibre, va ser el més venut d'un any a Espanya.
0: Aquest no el posaries, al club de lectura?
1: No, perquè ha de ser una tasca cultural. Però també entenc que la cultura és molt vasta i té moltes cares, o sigui que no han de ser tampoc llibres molt sessudors i molt... hi han de cabre els llibres com molt filosòfics i molt elevats i tal. No et nego que no, però també hi ha de cabre un llibre de lectura fàcil, un llibre d'estiu també hi ha de cabre, no? Però, i també el que faig sempre, cada any, perquè jo sempre els dic tots els llibres que no he llegit són novetats, no? Això, dues de les meves frases són tots els llibres que no he llegit són novetats, i l'altra és els clàssics ho són per alguna raó. Per tant, cada any poso un clàssic, jo que sé, aquest any amb alguns clubs de lectura he posat el llibre de les bèsties de Ramon Llull, no? I clar, quan dius llegirem un Ramon Llull, tothom et posa uns ulls com taronges. Clar, també vaig triar molt quina edició, vaig triar una lliçó que era com que no sé si dir-ne bilingüe, no? Que tenia una part al català antic i l'altra part al català modern, amb unes il·lustracions xulíssimes i tal, i va tenir un èxit espaterrant, no? Aquest any també hem llegit Antígona amb un altre club, no? No tinguem por dels clàssics, ho són per alguna cosa, segur.
0: Doncs aquest és un gran consell per a les persones que fan els clubs de lectura, en aquest cas el de Sant Andreu de la Barca, doncs que hi ha aquest club de lectura que en aquest mes de juny han triat una obra teva de No va quedar res, després en parlarem, publicat per Ara Narrativa, però seguim parlant de la teva relació amb la literatura. Com arribes a la literatura tenint en compte que la teva formació ve de la música?
1: Sí, jo en realitat allò que pone tu DNI posaria músic. A veure, tant la música com la literatura tot ve d'una necessitat d'expressar-me, no? El que passa és que amb la música sempre he expressat el que fan els altres. No sóc compositora, no he escrit mai música. Però jo sempre havia escrit, eh? Jo quan era petita em van regalar una llibreteta i vaig començar a fer un diari i encara, eh? Vull dir que... aleshores, el que jo era la típica que quan es moria una tieta, quan es casava un cosí, doncs em deien: Maria, tu que te'n surts, no? Aleshores, un any per Sant Jordi, el meu home, el Jordi, em va regalar una rosa, un llibre i un bloc. Va dir, jo no sabia el que era això dels blocs, i diu: sí, tu que t'agrada escriure, va, no? I em va, aquest bloc encara existeix, es diu Idò, que és fàcil de... Idò és mariescales.cat. Aleshores vaig començar a escriure un blog i, ostres, m'agradava molt, i va ser la primera vegada que gent que jo no conec de res llegien les coses que jo escrivia, i era una cosa de uala, què està passant? És fantàstic internet, perquè ha democratitzat molt l'accés a la cultura i l'accés a això que et llegeixi o a arribar a gent que no coneixes de res, no? Aleshores, a partir... Bé, clar, la meva història és una mica estranya, perquè jo tinc moltíssima sort, moltíssim... He treballat moltíssim, també, s'ha de dir, He treballat... Ningú sap les hores que hi he posat, però, a més, he tingut molta sort. Aleshores, va resultar que una persona que seguia el meu blog em van trucar, a més era el dia que feia 40 anys, me recordo perfectament, el dia que feia 40 anys estava a punt de sortir a sopar, i em truquen i em diuen que volen publicar un llibre amb els articles del meu blog, no? I jo, ostres, sí.
0: Acabant, no?
1: No? O sigui, és això, vull dir, que jo no vaig... El primer llibre que vaig publicar no vaig ser jo perseguint els editors, sinó els editors, que això és raríssim que passi, no? I va ser el meu primer llibre, no? I després, a partir d'aquí, vaig dir: ostres, hi havia una història molt bèstia a la meva família que jo volia explicar. I vaig començar a escriure la meva primera novel·la sense pensar mai que allò es pogués publicar, mai. Una història que els personatges parlen en mallorquí, que el protagonista és un capellà, o sigui... Però vaig escriure, i resulta que això d'escriure és com lligar, no? Allò que dius: si ets tu mateix, acabaràs agradant. Doncs va ser això. Com que vaig escriure sense... Jo vaig escriure perquè els meus fills sabessin, vaig escriure perquè els que jo estimo no es morissin, no? Vaig escriure pensant que d'aquesta manera els meus avis no es moririen mai, perquè quedarien escrits, no? I perquè els meus fills sabessin la història de la seva família. I això va agradar molt. O sigui, vaig enviar aquesta novel·la amb moltes editorials, i em van començar a contestar dient: bé, d'aquí 3 mesos, si no t'han dit res d'aquí 3 mesos, serà que no, o no s'ajusta la línia editorial, aquestes coses que et diuen per no dir: no ets tu, sóc jo. Però després em va passar una cosa molt bèstia, que és que la mateixa setmana, 3 editorials diferents em van dir que me la volien publicar. I això és una cosa que no passa mai, vull dir. I jo em vaig sentir com la guapa de la discoteca, jo que sempre havia sigut la simpàtica. Jo era la simpàtica, doncs aquell dia vaig ser la guapa. Dic: mai, Déu, què està passant aquí, no? I aquesta va ser la meva primera novel·la, Abans que el teu record torni cendra. I a partir d'aquí ja em va agafar la frisança. I clar, el fet de dedicar-me a la literatura, va ser com un procés molt paulatí, perquè clar, jo tenia una feina fixa, estava en un institut que bé, que les trinxeres de l'ESO són molt dures, eh? Però jo tenia una feina fixa, m'entens? I tenia caps de setmana, i tenia... Però a poc, una vegada vaig... A veure, només tenim dues vides. I la segona comença quan te n'adones que només en tens una. M'explico. Hi va haver un moment en què vaig veure que només tenia una vida. Que estava vivint, esperant, comptant el calendari quants anys em faltava per jubilar-me. I em feia molta por perquè, ostres, què faig, no? I jo recordo que vaig parlar amb el meu home i el meu home deia, és que, em deia, és que si no ho intentes ens acabarem divorciant, perquè jo estava d'un mal humor, perquè sentia que no era allò el que jo... O sigui, jo treballava bé, era... O sigui, no era infeliç, eh? Però tampoc era feliç, era com una no feliç, no?
0: Necessitaves provar, no?
1: Necessitava provar, sí, i el meu home va dir, intenta-ho, i jo li recordo que li vaig dir, però quin exemple dono als nostres fills, no? Això de deixar una feina fixa i llançar-me, i em va dir, diu, dones l'exemple d'una persona que segueix els seus somnis? Quin exemple vols donar als teus fills? Aquest, o el de ser una dona amargada, amb una feina fixa?
0: Clar, aquí hi ha una part important, que és aquest recolzament de la família.
1: Totalment.
0: No? Aquest diu, endavant amb els teus somnis.
1: Totalment.
0: Fins ara t'ha anat molt i molt bé.
1: Molt bé.
0: Has publicat novel·les, com per exemple, Abans que el teu record torni cendra, del 2016, més finalista del Premi Sant Joan de BBVA. Després, Sara i els silencis, Premi Millor Novel·la de l'Any d'Òmnium Cultural, Estimada Mirta, Matilde, i fins a arribar avui amb aquesta obra de No va quedar res, que és el motiu del Club de Lectura aquí a Sant Andreu de la Barca. A més, els contactes amb la música continuen, i a més aquesta relació, ara ressonarem la literatura amb la música, amb un grup que es diu Mala Lletra. Que és un grup que està, és curiós aquest grup, perquè està format de persones vinculades amb el sector editorial, des d'escriptors, escriptores, editors, i també formes part aquí, a veure, noms, per citar algú. Salvador Massip, el científic i escriptor, Lluís Llort, Elisenda Roca, Marta Carnicero, Sílvia Cantos, Ada Castells, i un llarg etcètera aquí, no?
1: I també el Jordi, el Pere.
0: Hi ha molts més.
1: Sí. Jordi Campoy. Jordi Campoy. Ara m'havia fuit escúnica d'ahir a Mallorca. És una passada de voltes brutal, perquè a més, i jo allà una mica desentono una mica, eh? Però bueno, si diem-nos Mala Lletra, doncs també... No, perquè clar, jo vinc de formació clàssica, jo soc música clàssica, jo toco l'oboè, m'entens? A mi em dones una partitura i vaig on sigui, m'entens? Però ells, tots ells són com molt moderns, o sigui, són moderns, són de rock i aquestes coses, no? Clar, i jo recordo que el primer dia, bueno, i on són les partitures, per favor, que algú em doni les partitures, no? I va ser una sortida de la zona còmoda brutal i divertidíssima. Amb aquest grup, a més, hi ha unes complicitats, unes amistats que han sortit des d'allà fantàstiques.
0: I a més, us trobeu gairebé a les portes de Sant Jordi, no?
1: Sí. De fet, va començar així. Va començar perquè la Iolanda Bataller, de la llibreria Ona, va parlar amb el Lluís Llort i li va dir, escolta, per què no ho fem? Se'm van adonar que hi havia molts escriptors que també feien música d'una manera potser més amateur, tal, i va dir, per què no ho fem una d'aquestes idees boges, no? I el primer concert de Mala Lletra, el primer i el segon, de fet, van ser per Sant Jordi a la llibreria Ona. Després hem fet altres coses i tal, però molt bé, molt divertit, m'ho passo genial. I a més va molt bé parlar amb escriptors sense parlar d'escriptura, que també en parlem d'escriptura, no? Però saps com...
0: Canviar de tema, no?
1: Sí, perquè bé, això és com la gent... A mi hi ha una paraula que hi ha gent que troba molt cursi, però que a mi m'encanta, que és aquesta de lletraferits. Mm-hmm. No? Els lletraferits, doncs els escritoferits. Tenim unes dinàmiques, unes maneres de fer, unes d'allò que ens va molt bé ajuntar-nos i fer com una mica de teràpia de grup.
0: Doncs Mala Lletra, grup recomanat. Parlem de Matilde. publicada la novel·la La Campana,
1: sí.
0: Una història que t'ha servit per visibilitzar personatges que la història les ha invisibilitzat,
1: sí.
0: No? Estem parlant de dones. Últimament sí que, gràcies a la literatura, estem coneixent dones que van fer un paper molt important a la seva època, però van ser invisibilitzades, no?
1: Sí, sí,
0: vull dir que a través de la literatura també té aquest poder, no? De posar la història o persones en el seu lloc de la història,
1: no? Sí. De fet, aquest llibre vaig tenir el Premi Ciutat de Palma, Judens Villong, i per cert, que abans has dit que perdona, que et corregeixi, però és que em sabria greu, Sara i els silencis va ser nominada al Premi millor novel·la, però no vaig guanyar. Una injustícia com una altra.
0: No, va ser finalista
1: i per mi va ser ell. I és cert que quan ets una desconeguda ser finalista en un premi d'aquests, per mi va ser un uau. I així, Matilde va ser un regal de la vida. Va ser un regal de la vida conèixer a dues persones per separat, que va resultar que eren cosins entre ells, i que els dos em varen parlar d'una dona molt potent, no? que havia estat amant de Santiago Rusiñol, que se n'havia anat a París, que havia conegut a Toulouse-Lautrec, que havia conegut a... I jo pensava, com és possible que ningú sàpiga res d'aquesta dona? No m'ho crec, no? I resulta que sí. I quan vas gratant... jo sempre dic que les històries són com les cireres, no? Que quan estires una et venen tres o quatre, no? I una mica és el que em va passar. Varen començar a sortir-me històries i vaig dir, ostres, ara què faig? I se'm va acudir aquesta novel·la en la qual tot de persona... Que el problema de Matilde és que no va deixar res, o sigui, va ser una persona importantíssima i va desaparèixer. Hi va haver un moment en el qual va interrompre la seva relació amorosa amb Santiago Rusiñol, que va tornar amb la seva dona, i ella se'n va tornar a Mallorca i va desaparèixer, no sabem res més d'ella. Aleshores, jo sempre dic que tan important de trobar una bona història és trobar una bona manera d'explicar una història. Em va costar molt trobar la bona manera d'explicar-ho, però quan la vaig trobar... tot m'ha rodat. És allò com quan si les coses són molt difícils, és que no han de ser. Oi que sí? I això s'aplica a la literatura, s'aplica a les relacions amoroses, s'aplica a tot. Quan les coses són molt difícils, és que no han de ser. I quan vaig trobar... anava buscant i no trobava la manera. I quan vaig trobar la manera, va ser tot tan fàcil. Fàcil. No... Això no exclou que va ser moltíssima feina, no? Perquè vaig haver d'investigar... Perquè no només parlo de Matilde, no? Parlo de Camille Claudel, parlo de Lluïsa Freixas, parlo de moltes autores i escriptores i pintores i escultores que...
0: Suposo que aquells també gaudeixes, no només escriure, sinó aquesta part de la documentació, i sobretot quan la documentació és tan complicada de trobar. No?
1: A mi m'encanta documentar-me. Jo suposo que en una altra vida hauria de ser historiadora.
0: Investigadora,
1: o així,
0: no?
1: O investigadora, o així. M'encanta documentar-me. Però hi ha un moment en el qual has de parar. Perquè, clar, arriba un moment en què dius i a veure això, i a veure allò, i no t'aturaries mai, t'has d'aturar, no? I també hi ha una altra cosa, que és que sí que és veritat que t'has de documentar molt bé, però no s'ha de notar que t'has documentat molt bé. De vegades, buscant documentació, trobes coses molt xules que t'han costat molt de trobar, no? Però després, a l'última redacció, allò ha de sortir perquè s'obre. Jo sempre dic que les novel·les... el que sobra, o sigui, el que no és necessari sobra, no sé com dir-te. No?
0: És una novel·la i no un assaig. No?
1: Ah, això mateix. I clar, de vegades trobes coses xulíssimes, dades xulíssimes, que dius, ostres, no, però no hi caben a la novel·la. Aleshores les guardes pels cursos de lectura.
0: Veus, pots aprofitar aquesta informació. Amb aquesta recuperació de la Matilde, la Matilde Escales, podem comparar-ho també amb Maria Carme Roca, que també amb la novel·la Les Illes Interiors va recuperar l'Esmeralda Cervantes, que era la Clotilde Cerdà. No?
1: M'encanta que em diguis això, perquè la Clotilde Cerdà va ser un dels personatges de la meva novel·la que va haver de sortir. perquè la tenia allà, la tenia, perquè és un personatge superpotent, superpotent. I li vaig dir a la Mari Carme, li vaig dir, mira, Mari Carme, saps que tu i jo hem estat allò, som com cosines o germanetes llunyanes, perquè les dues tenim aquest... És un personatge superpotent, Clotilde Cerdà, sí, sí, sí, sí.
0: I aquesta investigació torna a Sara... No va quedar res,
1: sí.
0: Ha publicat per Ara Narrativa,
1: sí.
0: Marxes, no dic fugir, sinó marxes de Mallorca,
1: sí, sí, sí.
0: I te'n vas a Llers per conèixer una història molt potent, no?
1: Molt,
0: que la desconeixies,
1: et
0: donen la idea de la possibilitat d'escriure sobre un tema molt concret,
1: sí.
0: Explica'ns, perquè és una història potent.
1: Sí, sí.
0: Una molt... història de resiliència, també.
1: A mi em sap greu dir això, però em va trucar l'editora, la que en aquell moment era l'editora d'Ara Llibres, i em va dir, Maria, hi ha una història molt xula, que tu podries escriure molt bé, no sé què, ambientada a la Guerra Civil, i jo de seguida vaig dir, escolta, la Guerra Civil, jo el cromo aquest ja el tinc, o sigui, ja no vull escriure més sobre la Guerra Civil. Però confio molt en ella, i vaig dir, bueno, vaig a provar-ho. I diu Llers, i jo, disculpeu-me, però jo no sabia on és Llers, jo, em dius Llers, o sigui, dic, jo això on cau? I vaig començar a investigar, i bueno, és això de les cireres, em van començar a sortir històries, perquè la història és brutal, la història de Llers, o sigui, un poble que l'últim dia de guerra, hi havia un polvorí a l'església, i els hi van dir... sortiu, que l'hem de fer esclatar, allò perquè els franquistes no es quedessin al polvorí. Sortiu, que no us caigui una teula. I varen fer un forat de 30 metres. Es varen quedar sense cases, sense res. Imagina't que tu ara, quan tornessis a casa, et trobessis... No només que no hi ha casa teva, sinó que no hi ha ni el teu carrer, ni el teu poble, que tots els teus veïns ho han perdut tot. Perquè, clar, a mi, si jo ara s'incendies casa meva, jo podria anar a casa de ma germana o a casa de la meva mare, però en aquell moment tothom ho havia perdut tot. Això és molt bèstia, no? Però buscant, vaig trobar moltes altres històries. Jo què sé, Dalí, quan tenia 20 anys, Dalí va estar a la presó. A la presó? Per cremar una bandera espanyola. Dalí, que és, després de Franco, la persona que més ha sortit en el nodo. Dius, perdona, però que m'estàs dient? És que no m'ho creia quan ho vaig estar buscant. I allà va coincidir amb Eugeni Aroles, que posteriorment va ser l'alcalde de Llers abans, durant la República, i va ser el primer alcalde del franquisme. Cosa molt bèstia. Aquest senyor... A veure, o sigui, jo quan vaig escriure aquest llibre tenia molt clar que no volia escriure una història de blancs i negres. Per què? Perquè ens han venut una història de blancs i negres i no és així. No? Perquè entre els republicans hi havia molta gent molt catòlica, per exemple, com aquest senyor. Aquest senyor era molt independentista, molt republicà i molt catòlic. I quan va esclatar la Guerra Civil es va trobar entre dues aigües. Què faig? Jo sóc molt fidel a la República, però sóc molt creient. Tots aquests dubtes se li van acabar quan van matar el seu germà, que era capellà. Aleshores ell es va escapar i va passar per la frontera i va tornar a entrar a Llers el primer dia, el dia següent de l'explosió. Encara fumejava Llers i ella estava entrant allà amb la camiseta blava, camisa azul i la gorra de requeté. I clar, els veïns flipaven, perquè era com si ara nosaltres veiéssim l'Oriol Junqueras amb el carnet del PP, m'enteneu? Clar, és que era ben bé així, Mira, també republicà i molt catòlic. Veus? Mira, l'he brodat. I clar, ningú el volia. Els de dretes, perquè tu no eres un camisa vieja, i els d'esquerres, perquè, tio, t'has passat als altres. Aleshores, espera, que acabo. Aquest senyor el varen fer alcalde i va estar dos anys d'alcalde. I es va guanyar bastant el cor dels seus antics companys perquè feia molts avals i molta gent va evitar anar a la presó, tal i qual. Però, atenció, al cap de 2 anys va aparèixer assassinat. El varen trobar assassinat amb un camí que ningú sabia que passaria per allà, amb el cap esberlat, etc. Clar, jo amb tot això, dic, hosti, jo amb tot això he de fer una novel·la. No, per cert, aquest capítol el vaig escriure com si fos un capítol de crims. Jo sentia la veu del Carles Porta quan escrivia aquest capítol.
0: O sigui, creus que has posat llum a la foscor, no?
1: Total,
0: final...
1: és que aquest capítol es titula Posant llum a la foscor.
0: El que dèiem abans, escriptora, però també investigadora.
1: Sí,
0: eh? Estirant
1: molt,
0: del
1: m'encanta.
0: Fil, estirant del fil, també apareixen aquestes històries, no?
1: Sí, m'encanta. Sí.
0: Doncs avui aquesta novel·la, protagonista del Club de Lectura del mes de juny a Sant Andreu de la Barca, aquesta novel·la de Maria Escales, què creus que diran els lectors d'aquesta novel·la?
1: Doncs serà una sorpresa.
0: A part de que els hi agradi, eh?
1: I si no els agrada no passa res, eh? Vull dir que m'ho diguin. Jo sempre dic, ben dit es pot dir tot, però ben dit, eh? Amb carinyo.
0: Perquè... Crítica constructiva, no?
1: Sí. De fet, serà el primer club de lectura que faré d'aquesta novel·la. O sigui que serà tota una sorpresa, serà tota una sorpresa. Però normalment el que em passa quan faig clubs de lectura d'obres meves és que em trobo molts lectors que m'expliquen històries personals seves, no? I aquest és un llibre que penso que es prestarà bastant a això, que es prestarà bastant a això, i això per mi és un luxe.
0: Qui també ha escoltat aquesta conversa, aquesta entrevista, és Ferran Canyada, que és el director de la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca. Ferran, has escoltat l'entrevista. A Sant Andreu de la Barca tenim aquest club de lectura on el mes de juny heu escollit la novel·la de Maria Escales. Com està funcionant aquest club de lectura?
2: Hola, bona tarda. Doncs la veritat és que molt bé. Llavors, aquest any ha estat una miqueta de consolidar el grup... de portes obertes, de que com més gent vingués millor, i amb l'objectiu ja posat de cara al setembre amb les inscripcions que farem pel curs vinent.
0: Ja s'ha escoltat que la Maria ha donat alguns consells a l'hora de triar les obres, per als clubs de lectura.
2: Doncs he de dir que amb la Maria ja havia treballat en una altra biblioteca i ella portava el club de lectura i la veritat és que si pogués ara tornaria a fitxar.
1: A veure, parlem.
0: De moment ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
2: Mica en mica.
0: Potser en una altra ocasió. És la primera vegada que venies a Sant Andreu de la Barca, Maria?
1: Al club de lectura sí, o aquí a la biblioteca sí. Sí, he vingut alguna vegada a fer algun concert o alguna cosa.
0: Ah, sí?
1: Sí, amb una coral i tal, sí. Però fa anys, fa molts anys.
0: Però tenim aquí un teatre, vull dir
1: sí,
0: que...
1: Sí.
0: Segurament que ens veurem en una altra ocasió,
1: I
0: no?
1: I tant que sí.
0: Doncs Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigüestoses, gràcies per acompanyar-nos avui.
2: A vosaltres.
0: Club de lectura... el juliol seguiu?
2: Sí, acabem el juliol. Això en principi acabàvem avui, però...
0: Feu un extra, eh?
2: Sí, va ser un clamor popular i no vaig poder-me resistir.
1: És que la gent que fa clubs de lectura són molt, molt... com molt potents i molt fidels, no?
0: Això seria com un bis, amb un concert, no? D'una
1: sí,
0: més, no?
1: Sí. Vull dir que i són gent molt motivada en els clubs de lectura.
0: Doncs Maria Escales, un plaer haver conversat avui aquí a la ràdio de la teva obra, dels clubs de lectura, i bé, seguim en contacte i ens seguirem parlant.
1: Mira, he començat amb un cliché i acabarem amb un altre cliché.
0: Vinga.
1: El plaer és meu, però de veritat que el plaer és meu. I tant. Moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui volem recordar també amb el reportatge que vam realitzar de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, una Fira del Vi que es va celebrar enguany al mes de juny. Un centenar de referències. Més d'una vintena de cellers i també distribuïdors i milers de visitants són algunes de les xifres de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal. En els dies previs, diferents activitats al voltant de la cultura del vi i sobretot de la DO Pla de Bages, que ha estat la gran protagonista d'aquest any. Una Fira del Vi que també s'ha complementat amb la part gastronòmica, amb la gastronomia local de Sant Andreu de la Barca, perquè si el vi ha estat el gran protagonista de la novena edició de la Fira del Vi, la gastronomia local també ha tornat a jugar un paper important i fonamental amb l'èxit de la convocatòria. Al llarg del cap de setmana, els visitants han pogut complementar els tastos amb una àmplia oferta de tapes i platets especialment dissenyats per maridar amb les diferents referències presents a la fira. També la part musical amb Lola Band, també la màgia del mag Xavi Medina i també l'escola de pintura del taller d'Anna, que també ha participat en diferents tallers infantils. Una Fira del Vi que tornat a ser un èxit, com dèiem, la DO Pla de Bages protagonista aquesta Fira del Vi, on hem parlat amb el vicepresident de la DO Pla de Bages, amb el Josep Maria Claret.
2: Bé, la veritat és que és un orgull haver participat aquí com a DO convidada, tenir protagonisme aquí a Sant Andreu de la Barca és molt interessant per nosaltres, i una mica agrair, doncs, la col·laboració i l'aposta per aquestes deus que són tan properes i a la vegada una mica un xic desconegudes.
1: Deus, a més, de molta història, eh? Ja ho hem anat comprovant al llarg de la setmana.
2: Sí, evidentment, són deus que venen la història. La constitució d'aquestes deus va venir a la randa de la cultura de la vinya i el vi, i que van fer néixer en un moment determinat el Consell Regulador.
1: Varietats molt característiques del Pla de Bages, també.
2: Les varietats més representatives actualment, tots més o menys ens sonen, com la Picapoll Blanc i després la varietat negra, la Mandó.
1: Ves avui aquí a Sant Andreu de la Barca, en aquesta Fira del Vi, aquí a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb diferents cellers de DO Pla de Bages.
2: I tant, al final som una bona representació, crec jo, dels vins del Bages, que estem en territori, en un territori comú, però que a la vegada fem una gran diversitat de productes, perquè tenim unes condicions que ens fan diferents també.

0: La Fira del Vi celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal ha estat la jornada central i el punt culminant d'una setmana d'activitats que ha inclòs tastos comentats, concursos de tast per parelles, xerrades divulgatives i trobades amb elaboradors. Una programació que ha volgut acostar la cultura del vi tant als aficionats habituals com aquells que s'hi apropen per primera vegada. L'alcalde Marc Girbet a Ràdio Sant Andreu comentava que la ciutadania ha respost molt bé a aquesta edició de la Fira del Vi. També hem parlat amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: Doncs sí, i molt contents perquè, francament, la ciutadania està responent super, super bé. Jo crec que tenim l'esplanada, diguéssim, amb una afluència molt xula i, a més, que l'oferta, precisament, de diferents restauradors, fins a 22 expositors que ens acompanyen a aquesta Fira Vi, i jo crec que li donen cada cop més entitat i Sant Andreu de la Barca se situa, jo crec, en aquest circuit de grans fires. I com a element important, que crec que és el que queda a la ciutat, és aquesta dinamització, és aquesta vida social, és aquest poder trobar-nos i no haver de marxar de Sant Andreu, perquè ho tenim tot aquí.
0: Malgrat el canvi de dates, la fira termina aquí l'esplanada a tope.
1: Jo crec que hem encertat. Durant tot aquest temps hem anat modificant diferents ofertes que l'Ajuntament feia i tirava endavant, i jo crec que cada una d'elles hem anat trobant un punt òptim i estem molt contents de la resposta, però sobretot també del que queda, no?, a la ciutat, i és el que això que comentava, és aquesta activitat, és aquesta manera de trobar-se els veïns i veïnes i que sigui amb bon vi i amb cultura.
0: Sobretot aquestes activitats que s'han fet al llarg de la setmana potenciant la cultura del vi.
1: Exacte, que és important perquè no és només veure, sinó que és també entendre què hi ha darrere de tot el sector vitivinícola, que és importantíssim, i jo crec que en aquest sentit hem fet una bona feina per dir no només bec, sinó que conec que estic bevent, conec també la cultura i la tradició, i jo crec que és important aquesta feina.
0: Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica. Bé, parlant d'aquesta Fira del Vic, avui aquí en aquesta esplanada, que està plena de gent, plena de cellers, de varietats, unes més de 150 varietats. Per tant, aquí tothom pot triar el que més li agradi, fins i tot vins sense alcohol.
2: Sí, tenim un ventall absolutament increïble, amb moltíssima qualitat, amb unes propostes petites, altres més grans, propostes de vinicultors que fan projectes molt, molt casolans i amb molt d'amor, i altres projectes doncs, amb més tirada, amb més producció, però al final és tenir aquest ventall, aquesta prova, no?, aquest tast, no?, del món del vi a casa nostra, Sant Andreu de la Barca, fins i tot, com tu bé deies, amb propostes ja de vins sense alcohol, no?, perquè el mercat, hi ha una part del mercat que està demanant, no?, vins de baixa graduació o bé directament sense alcohol, i aquí tenim justament una proposta de vins rosats, blancs, negres, sense alcohol, i és una de les novetats també d'aquesta fira, juntament amb les activitats que hem tingut al llarg de la setmana, que algunes d'elles han estat també no enfocades al consum directament del vi, sinó també a la cultura i a la divulgació del món del vi.
0: Hem parlat amb algun dels cellers i ens parlaven d'aquests canvis que hi ha, que els cellers que s'han d'adaptar també als gustos actuals, que intenten també que la gent jove s'acosti a la cultura del vi amb vins amb menys graduació, que és una de les tendències també que s'està portant en aquests moments i que serà important de cara als propers anys.
2: Sí, al final el client del futur és la gent jove, per tant, és molt important estar atents també al que demana aquest mercat, la gent jove que s'està incorporant, no?, diguéssim, en el consum del vi, i veure també, anar observant què és el que els agrada, què és el que demanen, i llavors ajustar també la teva producció, la teva oferta, el teu producte, doncs, a aquests nous mercats, independentment que la resta de mercats continuïn aguantant, però sí que és cert que hi ha tendències i que no pots negar aquests canvis i aquestes noves demandes, diguéssim.
0: Satisfets des de l'Ajuntament, satisfets des de l'Associació Rubins amb aquesta Fira del Vi, aquesta novena edició?
2: Molt contents. Penso que cada any donem un passet més endavant, un passet més amb la qualitat, un passet més en intentar també ser un pol d'atracció per tot tipus de persones, aquelles que són amants del vi i que coneixen perfectament el producte, i aquelles que potser no, però que volen apropar-se, volen començar a veure, no només a veure la copa, sinó a visualitzar i entendre què és el món del vi, per conèixer-lo, per apropar-te al món del vi, no només com a tast individual, sinó també amb el maridatge, amb la vinculació amb la gastronomia, etc. I, per què no, també començar a treballar i a parlar sobre la cultura, que hi ha al darrere, que és apassionant del món del vi i que sempre tenim oportunitat per aprendre, no només en aquesta edició, sinó en futures.
0: I sobre edicions futures de la Fira del Vi, l'imminent farà 10 anys de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Des de l'associació Rubins també es valora de forma molt positiva. N'hem parlat amb Paco Pozo.
3: Pues com no podia ser d'altra manera, la nostra valoració és que està sent una fira molt ben acollida al poble, amb molta participació. Ara que ja s'ha amagat una miqueta el sol, començarà a animar.

0: contents i orgullosos.
1: Tenim la part gastronòmica, tenim la part dels vins, més de 150 varietats, que són moltes.
0: Sí, sí, enguany tenim a 21 cellers, gairebé estat representat totes les zones del territori espanyol, però bàsicament hi ha moltíssima, més de la meitat és d'aquí de Catalunya i especialment la d'O Pla de Bages, on tenim quatre bodegues emblemàtiques d'aquesta D.O. i que de fet ha sigut el leitmotiv de tota aquesta setmana.
1: 9 edicions, l'any vinent la desena.
0: L'any vinent la desena i esperem que sigui a l'abril, perquè està clar que el mes de juny diguem-ne que fa una miqueta de caloreta, però bueno, veurem l'any que ve, però serà la desena i intentarem fer-ho millor i bueno, superar-nos cada any. Què passa?
1: Una fira per tot tipus de públic, fins i tot amb vins sense alcohol.
0: Sí, aquest any hem fet una aposta, hem portat una bodega, Matarromera, que és de Ribera del Duero, i allà a Valladolid tenen una sèrie de vinyes que les dediquen a desalcoholitzar el vi, i bueno, es diu Wincero, i hi ha una oferta d'espumosos i de vins negres sense alcohol, i bueno, és una cosa que ens demanda molt la gent, sobretot gent que no pot beure alcohol o que realment li senta malament o embarassos, bueno, hi ha gent que ens demana aquest tipus de vi sense alcohol.
1: I parlant de vins sense alcohol, hem visitat l'estand del grup Matarromera, que han presentat una gamma de vins sense alcohol.
2: Ivan Samà, soc delegat comercial de Matarromera i soc el comercial que estic donant a conèixer els vins que fem sense alcohol de la marca Win.
1: Bé, explica'ns una mica, aquests vins sense alcohol, quines propietats tenen, com són?
2: Són supersaludables, no tenen gens de sucre, al final és un procés que és molt, molt complicat, ha requerit de molta inversió, som dels pioners, fa 20 anys que estem desenvolupant aquesta categoria de vins, som el celler que més gamma ofereix de tot el mercat, amb un escumós rosat, un escumós blanc, un negre criança, un blanc jove i un negre jove, i el que estem és intentant cobrir aquesta categoria i aquest segment de mercat que, doncs, que vol prendre's una copa adulta amb una gastronomia, amb un vi i fet de Matarromera, que això és garantia de qualitat i de...
1: I amb aquests vins sense alcohol, què busqueu? Un públic jove o un públic que potser s'acosta a una fira com la d'avui a Sant Andreu del Barca? Mira, no vull beure alcohol.
2: Arribem a tothom. Des de la gent jove que vols prendre una copa d'una beguda saludable, com a la gent que ha hagut de deixar l'alcohol pel motiu que sigui, com la gent que vol, com et deia abans, de disfrutar de gastronomia, prenent-se un vi en comptes d'un refresc, i et dic, amb la tecnologia més avançada i amb la categoria de Matarromera darrere.
1: I aquest sabor d'aquest vi sense alcohol té similituds amb el vi amb alcohol?
2: Pues sí, per suposat. Òbviament, quan tu treus l'alcohol perdem una miqueta de volum, perdem una miqueta d'aquest volum en boca que t'ofereix un vi amb alcohol, però, en canvi, s'ha millorat moltíssim en els últims 20 anys i, òbviament, ara mateix no pots comparar-ho amb una beguda amb alcohol, no és el nostre mercat, però sí que prendre una beguda d'aquest nivell és un luxe.
1: Primera vegada que Sant Andreu Barca o no?
2: Primera vegada i superil·lusionat i content i donant a conèixer aquesta marca.
1: Que no sigui l'última, no?
2: Que no sigui l'última. Moltes gràcies.
1: La D.O. Pla de Bages ha estat la D.O. protagonista d'aquest any de la Fira del Vi, també present entre els cellers participants de la Fira del Vi de dissabte, com el celler Exhibis, que també va fer tastos de vins al llarg de la setmana, el celler Abadal, com també el celler Collbaix.
3: Soc la Mercè, del celler Collbaix, de la D.O. Pla de Bages.
1: Bé, D.O. Pla de Bages, protagonista també aquest any a la Fira del Vi. Quines són les tres propostes que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca?
3: Sí, portem tres vins joves, un blanc, un rosat i un negre. El blanc és Picapoll i Macabeu, que la Picapoll és una varietat autòctona del Bages. El rosat és 100% Cabernet Sauvignon i el negre està amb un cupatge amb cinc varietats. Cabernet Sauvignon, Mandó, Garnatxa Negra, Ull de Llebre i Merlot.
1: I què suposa participar en fires com aquesta?
3: Bueno, suposa que la gent ens conegui, sobretot.
1: I el fet d'aquest any la Fira del Vi, doncs la D.O. Pla de Bages sigui la protagonista?
3: Molt bé, molt bé, molt bé, està molt bé.
1: Per donar a conèixer una D.O., no?
3: Per donar a conèixer una D.O., sí, sí. Perquè és una D.O., la segona més petita que existeix a Catalunya, que ens hem de donar a conèixer perquè tenim molts bons vins i molt bon paisatge.
1: I a més una D.O. històrica, eh?
3: També, també, també. Per

0: Per moltes vessants, sí, sí.
1: Coll Baix, un dels cellers de la DO Pla de Bages, com també ho és Abadal.
2: Mira, soc Álvaro, soc de la bodega, bueno, soc el distribuïdor de la bodega d'Abadal, vale? I, bueno, he portat tres vinets, que són l'Abadal Nurba, que és un rosat, que porta mandó, sumó i picapo i negre, i ho porta una mica de criança, tres mesos. He portat l'Abadal Alba, que seria un sauvignon blanc, chardonnay, picapo i blanc i una mica de macabeu. I l'Abadal Franc, que té una criança amb tres mesos i porta cabernet mandó i sumoll.
1: A DO Pla de Bages, protagonista d'aquesta Fira del Vi. De fet, ja veu fer un tast aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Per tant, a més, una DO molt propera a Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, bueno, som molt a prop d'aquí, estem a la costa de Manresa. I, bueno, és una bodega amb 8 generacions. O sigui, al final ells treballen únicament amb les varietats autòctones de la zona, que sobretot és, doncs, són picapolls negres, sauvignons blancs, bueno, al final una mica d'això, no?
1: Què suposa participar en fires com aquesta?
2: Bueno, al final és marca, al final donar tastar a la gent que ve, sobretot que no conegui gaire el món del vi i que vull, doncs, tastar, doncs, fins a la DO Pla de Bages i que, bueno, puguin començar a tastar vins de...
1: Vins, com es definiria amb aquests vins? Busquéssim una definició.
2: D'aquests tres vins?
1: Sí.
2: Bueno, és un tipus de vins que jo penso que són vins per tothom. Al final és un vi que són per gent jove, per gent gran, però un vins de dia a dia, i són vins que són molt adaptables. El Nurba, dintre del que hi ha, pues és un vi nou, que sortit fa, és la segona anya de Gasur, i és un vi molt fresc, amb poca elevació alcohòlica, té més de 12 graus, té una mica de criança, però molt fresc, i després tens l'Alba, que seria com un... sense mirar més enllà, és com un verdejo, però nosaltres ja els diem el verdejo català, perquè al final és un vi que funciona molt bé. I l'Abadal Franc, doncs, bueno, és un vi que sorprèn. Per la qualitat que té, a més, és un vi que sorprèn moltíssim.
1: Hem volgut buscar també entre els cellers i distribuïdors participants quines són les tendències actuals en el món del vi. Ens ho ha explicat el Ricard Tenorio, de la distribuïdora Vicalis. Bé, què has portat aquest any? Quina és la representació que has portat? Bueno, veig una amb una guitarra elèctrica.
3: Sí, el viernes. És un Godello del Bierzo, un vi divertit, el primer vi que fan de Godello. És un vi jove, però molt fresc i amb una bona acidez, ideal per aquest temps.
1: Què més portes?
3: Mira, portem el Júlia, que és un rosat a la zona del Penedès, sense denominació d'origen, és una vinya petita, d'un senyor que fa dos vins, el Júlia, que és aquest, i el Laia, que és un blanc. Després portem un priorat, que és Mas d'en Bernat, de la Vilella Baixa, amb una miqueta de barrica, ideal per aquest temps, es pot servir estar una miqueta fresc, si vols. I després portem, anem a les Espanyes, i portem un Ribera del Duero, que és un Montabellón de 5 mesos, amb barrica. Una mica variat, no?
1: Mica variat. Portes ja molts anys que vens aquí a la Fira de Sant Andreu de la Barca.
3: Sí.
1: Has vist canvi de tendència, canvis del públic?
3: Bueno, mira, compte que l'any 2025, estem al 26, perdo una mica, el món es va veure més vi blanc que negre. La tendència és amb vins amb menys estructura, una miqueta més lleugers, menys graduació alcohòlica, molta fruita. També venim de treballs menys forçosos que fa anys, i això implica menjars menys contundents i vins més lleugers. També hi ha una tendència a vins sense alcohol. Bueno, hi ha una tendència aquesta. I, bueno, les bodegues estan posant les piles, la veritat. Estan fent vins una miqueta més fruita, adaptant-se una miqueta a lo que vol la gent.
1: Per tant, d'aquí potser a 5 anys, amb una fira com la de Sant Andreu de la Barca, veurem vins diferents, no?
3: Ja ho estem veient,
1: ja
3: ho estem veient, amb vins amb menys graduació, més lleugers, bueno, adaptant-se una miqueta a lo que és el públic. Públic jove també vol altres coses. És la tendència que hi ha. No hi ha res més.
1: Adaptar-se, no?
3: Sí, és el que hi ha.
1: Ser resilients, com se sol dir, no?
3: Sí, sí, sí, una miqueta. Sí, és la tendència que hi ha, vull dir, el mercat és això. És el que mana, al fin de comptes. Bueno, ja que veure una mica més de vi, això sí,
1: Amb la proclama de Ricard Tenorio, de Vicalis, que s'ha de veure una miqueta més de vi. També hem parlat amb l'Albert Franc, de Viti Wines.
4: Bona tarda, em dic Albert Franc, venim de Viti Wines. Som una distribuïdora que es diu Aribau, que fem uns vins molt personals i diferents. A aquesta fira hem vingut amb la Descarada, que serà un moscat sauvignon i amb una mica de Vebus Traminer, que és el nostre producte estrella. Hem vingut amb una garnatxa blanca de l'Empordà, que es diu Tronat, i com a negres hem portat dues opcions, una del Montsant i una de Costers del Segre. El Montsant, garnatxa negra 100%, 4 mesos de barrica, fàcil, molt directe. I el Cargol Treubanya, amb 12 12 mesos de barrica amb criança de Costers del Segre. I això és la proposta d'aquest any.
1: Bé, vosaltres ja teniu ja experiència, la fira d'aquí Sant Andreu de Barca, fa molts anys que veniu.
4: Sí, doncs tenim una mica d'experiència, som una mica ja veterans i estem encantats de la vida de vindre a aquesta fira, perquè sobretot l'organització que fa Robins és espectacular i estem molt contents i sumem i ajudem sense problema.
1: Has vist en aquests anys un canvi del públic que s'acosta a aquestes fires del vi, si hi ha un públic més jove?
4: Normalment el que denotem és que amb aquestes fires sí que es mou una mica més el públic jove i prova el vi, i això és molt interessant, perquè estem veient una tendència que la gent jove està deixant de beure el vi. Estem una mica preocupats perquè no beuen tant vi. I aquestes fires el que fan és promocionar una mica que la gent jove el conegui.
1: Què és el que busca la gent jove o la gent que s'acosta a aquesta fira?
4: Sobretot la gent jove el que busca són vins blancs, frescos i fàcils, per començar, i això funciona molt bé. A partir d'aquí, la gent que ja està una mica més rodada amb el món del vi passa cap al negre, però el blanc s'està veient que amb el canvi climàtic està canviant la tendència. Veu la gent més blanc que negre.
1: I tenint en compte el que estàs explicant ara, per això porteu aquests vins avui aquí, eh?
4: Sí, exactament. El que fem és que portem vins blancs perquè la gent jove pugui entrar en el món del vi i sigui tot una mica més comercial i s'emprenguin del món del vi. Si veieu el públic que ve, és gent jove.
1: El celler Herència Altés de la Terra Alta també han estat presents en aquesta Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca un any més.
0: Hola, sóc el Jorge del celler Herència Altés i venim de Terra Alta, venim de Gandesa. I tenim totes les vinyes esteses entre Gandesa i Batea.
1: Explica'ns quines són les propostes que porteu aquí. Veig aquí unes ampolles molt ben treballades, eh? Decoració, eh?
0: Sí. Són imatges que parlen molt de la dona treballadora de l'època. Serien els nostres vins de vila, que són els vins que expressen més les vinyes més joves que tenim nosaltres, i viticultors de la zona, que també treballem amb ells. Són vins ecològics, treballem amb vinya en bas, tota la vinya és veremada a mà, i treballem amb rendiments molt baixos. La proposta de vins que portem aquí són vins d'accés a tota la gent, fàcils de beure, i vins que ràpidament es poden beure l'ampolla sencera, no? Treballem en blancs, només treballem la garnatxa blanca, en el rosat és una garnatxa negra, i després portem dos negres, un negre molt fresc, que és de garnatxa negra 100%, i un cupatge de garnatxa xirà carinyena, més per un vi que necessites una mica de gastronomia o vins una mica, per gent que li agrada un vi una mica més estructurat.
1: Per tant, vins aquí per propostes en una fira com aquesta de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Sí, tant per tots els públics. Són vins versàtils per tothom, sobretot per la gent que li agradi beure vi.
1: Vins per un públic més jove?
0: No, per tothom. Són vins frescos que són vins amables, vins per tot el públic, des de gent jove fins a gent gran.
1: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca també ha comptat amb de os a fora de Catalunya, com la de Oso Montano, amb el celler Otto Bestué.
5: Hola, soy Marina Otto, vengo de Bodega Otto Bestué, del Somontano. Hemos traído dos blancos, un semidulce que se llama el mielero, que es garnacha blanca y riesling. Luego una Alicia, 100% chardonnay. Luego un rosado pálido estilo rosé que se llama calabeso, que es garnacha. Y un finca rableros que es cabernet sauvignon tempranillo, que tiene 7 meses de barrica.
1: Si buscamos una definición de estos vinos, ¿qué nos dice?
5: Elegancia, joven, no sé.
1: Ahora que has hablado de joven, estamos preguntando sobre la tendencia de los jóvenes en el mundo o la cultura del vino. ¿Ves que va creciendo esa tendencia?
5: Pues no, o sea, la tendencia va a menos alcohol, vida más fitness y así. Entonces, por eso hemos como intentado llevar nuestros vinos, adaptarlos, y tenemos el calabeso rosé que te comento, es 12% de alcohol, que es poquito y así muy ligero, y un semidulce que es tiene un 10% de alcohol, o sea, poquito. O sea,
1: para adaptarse a las tendencias.
5: Nos adaptamos un poquito alcohol, fresquitos y ya está.
1: ¿Cómo podíamos maridar esos vinos?
5: Wow. eso sí, igual son más de copeo, en plan una copa suelta y así.
1: Tampoc ha faltat aquest any a la Fira del Vi la D.O. Navarra, amb el celler El Pago de Cirsos.
6: Marcos de la Lama, delegat comercial de Pago de Cirsos. Bodega que estem situats a la ribera sur de Navarra, molt a prop d'Ablita, Ribaforada, als peus del Montcayo. Som una bodega que fem un vino de pago. Tenim una sola finca, 200 hectàrees, d'allà traiem tot el raïm per elaborar el nostre vi. I res, venim aquí un any més a participar a aquesta fira, a donar a conèixer els nostres vins i que la gent els gaudeixi.
1: Quines són les propostes d'aquest any? Les propostes d'aquest any, quines són?
6: Les propostes no han canviat, són les mateixes de moment de cada any. És un negre, que és el nostre negre bàsic, que està fet amb tres varietats, que és la Tempranillo, la Merlot i la Cabernet. 12 mesos de criança, fusta, roure, francès, principalment una mica d'americà. Després un Chardonnay jove amb 3 mesos de criança sobre l'IES. Ara, recentment, en un concurs d'aquests internacionals francesos, ens l'han catalogat com el millor Chardonnay del món, junt amb dos Chardonnays més d'altres bodegues aquí a Espanya. I després el rosat, que està elaborat amb Tempranillo Xirà i fermentat 4 mesos amb fusta, amb fudres grans de fusta.
1: Per tant, si els vins funcionen, per què canviar-los, no?
6: Exactament. La gent de moment els ha agradat, són els nostres vins bàsics, amb els que entrem amb la gent, entrem als restauradors, tenim bona acollida, doncs continuem.
1: Felicitats.
6: Gràcies.
1: Cada vi té una història, però segurament que cap vi té la història del celler Jean León.
7: Ah, soc Fede Mallofré, de Jean León.
1: Bé, si parlem de vins d'història, Jean León, penso que és el vi amb més història darrere, no?
7: Tots els vins tenen una història, però la història de Jean León es mereix un capítol a part. Jean León, el seu nom era Ceferino Carrión Madrazo, va néixer a Santander i té una història espectacular i també els vins que va fer, perquè va ser un innovador, un visionari, i va fundar el 1963 Bodega al Penedès amb varietats, amb empels francesos, que ens han portat doncs, a dalt de tot, a games molt altes.
1: Vins de grans qualitats, d'una història del Jean León, que fins i tot va estar amb la flainata del Hollywood daurat, fins i tot va servir un dels seus vins a la toma d'investidura de Ronald Reagan, d'un president dels Estats Units, que abans era actor, vull dir, una història darrere molt important, i dels vins del Jean León que has portat avui aquí, gamma 3050.
7: La 3055 era la seva matrícula de taxi quan va estar a Nova York. Hem portat el Xarel·lo, el Nativa, hem portat el Chardonnay, la Garnacha en Pinot Noir rosada i el Merlot Petit Verdot. Tot varietats franceses, tot fet aquí al Penedès, amb producció ecològica des del 2010, que hi ha la Mireia Torres com a directora d'innovació del celler.
1: Què us pregunta la gent quan ve aquí i us pregunta sobre Jean León o sobre els vins? Què us pregunten més?
7: Bueno, bàsicament quedo sobtat de la gent que ha visitat el celler, quedo sobtat de la gent que ens coneix i doncs, una mica doncs, el Chardonnay és el buc insigne, però el Merlot, el negre així fresquet, amb aquesta calor que fa avui aquí a Sant Andreu, la veritat és que aquesta fruiteta enganxa molt bé.
1: A més de la D.O. Pla de Bages, una D.O. molt propera a Sant Andreu de la Barca, un altre celler proper a Sant Andreu de la Barca, que és el celler Cadavall, d'Olesa de Montserrat.
8: Bueno, soc Josep, vinc d'Olesa de Montserrat i bueno, soc del celler Cadavall.
1: Per tant, vins de proximitat, ben a prop de Sant Andreu de la Barca. Bé, quines són les propostes que has portat avui aquí?
8: Pues mira, hem portat uns vins d'aquí del Parc Rural de Montserrat, vale? On tenim dos blancs, dos negres, vale? Un vi blanc que és un macabeu xarero fruitadet, un blanc del mas que és un vi de finca de vinyes velles, i llavors tenim un vi que és una garnatxa jove i una ja que té més criança, és un vi ja més elaborat.
1: Com definiries aquests vins?
8: Bueno, doncs són vins, de la veritat, molt ben treballats, perquè de cada referència no fem més de 1.200 ampolles, per la qual cosa ens podem controlar molt bé tots els processos de l'elaboració i fem un producte doncs, el més millor tractat possible. O sigui, el no tenir grans volums no se'ns descontrola res.
1: Bueno, veig que hi cuideu tots els detalls, eh? El detall de l'ampolla.
8: Sí, fiquem l'acre, bueno, busquem fer un producte, diguem, una mica més exclusiu i no tan comercial.
1: Bé, que la gent sàpiga que a prop de Sant Andreu de la Barca també tenim aquests cellers.
8: Sí,
1: eh?
8: Sí, la gent sempre va als cellers més comercials, però bueno, això és una riquesa, no?, també pels voltants, per aquí les proximitats. De veritat, la gent, doncs, a poc a poc ens van coneixent, perquè fa com 4 o 5 anys que ja funcionem, i bueno, la gent tasta els vins, els agrada molt, i bueno, ja, és veritat.
1: Una fira com aquesta, que és el que es pregunta la gent que s'acosta al vostre estand?
8: Bueno,
1: què busca?
8: Pregunta, normalment hi ha gent que ja ens coneix, però la gent que no ens coneix, evidentment, doncs està en curiositat per saber exactament quins vins fem, i moltes vegades demanen tastar-los, perquè clar, nosaltres no som cellers reconeguts, i nosaltres bueno, els expliquem una mica doncs, totes les composicions dels vins, com els elaborem, i normalment ens agraden molt.
1: A gaudir de la fira?
8: Sí, a veure si baixa la calor i ve més gent.
1: I seguint passejant en aquesta fira del vi de Sant Andreu de la Barca, també vam poder descobrir altres propostes interessants d'altres cellers i distribuïdores.
9: Mira, som del celler Pical, del Baix Penedès, de Llorenç del Penedès, i bueno, estem avui aquí a Sant Andreu de la Barca.
1: Explica'm les propostes que portes avui aquí.
9: Sí, avui venim nosaltres amb 4 vins, que tot el nostre projecte està basat en varietats tradicionals del Penedès. El vividor és el vi blanc i negre, el blanc un xarel·lo amb el vací de Sitges, algú molt fresquet per un dia calorós com avui, una garnatxa negra així molt fresqueta també, i després un blanc amb bota, per qui vulgui algun més xitxa, i un rosadet, el Pedrito, algun nou d'aquest any.
1: Els noms, com heu escollit aquests noms?
9: Sí, mira, Vividors del Vi és una mica... És el nom fiscal de l'empresa, Vividors del Vi CL, i li vam donar nom a les nostres games joves més desenfadades. Al final és la filosofia de l'empresa, Vividors del Vi. I llavors després sí que Coi de la Sitja és el nom de la finca, d'una finca de Vinya Vella de Macabeu, i el Pedrito, perquè és el vi jove d'una finca que es diu Finca Can Pedro, a ser el jove de Can Pedro, el Pedrito.
1: Participar normalment en tipus de fires com la de Sant Andreu de la Barca, no?
9: Sí, aquestes fires ens agrada, que són molt vinícoles, ve gent especialitzada i no especialitzada, però que té ganes d'aprendre i disfrutar el vi.
1: Què és el que més us pregunta la gent quan s'acosta a vosaltres?
9: Sí, d'on som i escolten varietats. Que després els hi sonin o no, és una altra història, però sí que tenen cert interès.
1: Sí que es deixen aconsellar, no?
9: Ah, exacte, sí, sí, correcte.
1: Públic jove?
9: Sí, de tot, jove i més maduret. Saps? Vull dir, bé, contents, eh? I també jove ens agrada, perquè serà el futur client, vaja.
1: Si definim els teus vins, com els definiries?
9: Són vins molt varietals, molt frescos i amb molta fruita.
10: Hola, bona tarda. Mira, sóc el Carles Escarrer, de les Caves Canals i Montner.
1: Què porteu avui aquest any? A més, vosaltres porteu ja molts anys venint aquí a Sant Andreu de la Barca, eh? Ja és casa vostra.
10: Això és quasi una parada obligatòria per nosaltres. Aquest cop portem com a novetat és l'Insígnia. És un gran reserva, és un 36 mesos, és un cava molt finet i és un cava que recomanem molt a tota la gent d'aquí de Sant Andreu de la Barca que el vingui a provar, perquè a nivell d'hostaleria l'estem venent molt bé i a les tendes de vins de tota Catalunya s'està venent molt bé aquest producte.
1: Maridatge en aquests vins, aquests caves?
10: Aquests caves és perfecte, doncs un arròs amb una fideuà, inclús, per exemple, un pollastre a l'as, un bacallà a la llauna, perquè és un cava que és un brut gran reserva, és un cava envellit, i llavors ens demana productes que tinguin bastant de cos. És un cava, ja dic, molt finet i té un color amb copa groguenc perquè, ja dic, ha estat quasi 4 anys envellit a la nostra bodega.
1: Final Simoner, porteu ja molts anys, com dèiem abans, aquí a Sant Andreu de la Barca, venint aquí en aquesta fira. Heu notat un canvi de públic?
10: Bueno, hem notat que un posicionament a nivell... Hi ha una sèrie de vins que són quasi fixes per la gent. Per exemple, el vi blanc és un vi que hem notat cada any que ha augmentat més la freqüència de demanar-lo. I el vi negre, que molta gent ha desconegut, també l'està demanant bastant. I, bueno, sí que és veritat que el cava potser costa alguna cosa més, però, bueno, també hem notat que a poc es anem posicionant millor.
11: Ignasi Benages, Badiola. El meu càrrec és de comercial dels vins del Ramon Canals. Bé, jo sóc el germà de l'Ignasi, el Miquel. He treballat al celler al llarg d'un any i avui he vingut, doncs, a donar-li un cop de mà.
1: Bé, expliqueu una mica què és el que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca.
11: Bueno, doncs avui portem el nostre producte estrella, que és el Violet, que tothom el coneix, és Sant Andreu, perquè és el tercer any que venim. I bàsicament també porté una mica de cava, el Passió, que és un rosat molt bo, i el Ramon Canals, que és el Brunaturer per excel·lència.
1: Si heu vingut 3 anys és perquè la cosa funciona, no?
11: Sí, la cosa funciona molt bé. Ja estem acabant, l'any passat ens va ploure, però avui s'espera 4.000 persones, m'han dit, així que aviam.
1: Què tenen d'especial aquests vins i aquests caves?
11: Què tenen d'especial? Que estan fet amb molt carinyo per part de l'enòleg Xavier Benages, que és mon pare, i el Ramon Canals, que és el propietari. I els caves els posem amb criança durant 2 anys, tots. I això fa que la bombolla sigui molt, molt elegant, molt fresca i producte de la casa.
1: Què suposa participar en fires com aquesta?
12: Bé, doncs sobretot tenir l'oportunitat de conèixer nova gent, qui sap si noves oportunitats laborals també, i de dur a terme el producte de la terra i de, sobretot, oferir vi joves a la gent jove que a poc sembla que es vagi iniciant.
1: Ara que parles de la gent jove, com està la qüestió? Els joves s'interessen més per al vi?
12: Sí, jo crec que més cap al Penedès, diguéssim, mires les terrasses i la gent ja no veus que pren tanta cervesa, sinó ja es comencen a animar a posar copetes de cava i copetes de vi.
1: I aquest canvi? Potser vins amb menys graduació?
12: Bueno, elegància, ara també està de moda sortir més a les tardes que a les nits i potser això també convida, doncs, a provar altres alternatives.
13: Doncs mira, em dic Eduard Carné i vinc de Caves Buigues i Valsudillo, de la Ribera del Duero. Doncs mira, de Caves Buigues he portat l'alma mater de la bodega, que és el cava el Brunaturer Reserva, i dos blancs. L'Udina, que és una garnatxa branca amb 4 mesos sobre l'Ies, i un xerero monovarital, un vi mica més jove.
1: Si et preguntem quines característiques tenen aquests vins i aquests caves que portes avui aquí, vale, amb una definició, què ens diries?
13: Molt bé, doncs elegància. sobretot amb Buigues, treballa molt la varietat Xarel·lo. Tots els caves són el 50% de Xarel·lo, després ja m'acabeu parellada. I això com amb l'Udina, que és el blanc que tenim, és un 4 mesos sobre Elies, i bueno, és el que ens dona el punt de força a la bodega.
1: Important participar en fires com aquesta, no?, la de Sant Andreu de la Barca.
13: Oh, i tant, com cada any és un èxit. I sempre pel tema del vi, doncs és un punt molt important.
1: Heu trobat que ha anat canviant el públic que assisteix en aquestes fires?
13: Sí, jo crec que ara ve més gent jove, i abans no venia tant.
1: De fet, al Sallés ho comenteu, no?, aquesta importància de que vingui el públic jove, que s'interessi per la cultura del vi.
13: Sí, i a part, per exemple, avui aquí al meu estant tinc dos vins, que, per exemple, el vi negre de Valsudillo, el jove, que és un vi ideal per començar la gent que no entengui de vins.
1: Per tant, tenim vins per iniciar-nos, eh?
13: Sí, jo crec que sí. Avui, i aquí al meu estant encara més.
1: La gastronomia local també ha estat un dels grans atractius d'aquesta fira. Al llarg de la jornada, els visitants han pogut complementar els tastos de vins amb una àmplia oferta de tapes i platets especialment dissenyats per maridar les diferents referències presents a la fira. Hi han estat presents l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca, la presència d'empanades argentines La Original, El Teu Cafè o també la rosteria Ramírez. Hem parlat amb Josep Martín, del Palau Vell.
14: Doncs hem anat a buscar productes una mica de la temporada d'estiu, d'algú de festa, de música, i hem fet una bomba de carn amb un alioli de xinatra, que és un alioli una mica picant, que té el seu gustet, hem posat una bolonyesa dintre la carn. Bueno, està molt xula, i a més és típic de Barcelona. Després hem fet un brioix de pulled chicken amb uns brots d'herbes, i després hem acabat a fer un milfuix de patata amb bròcoli i bolets, que és un milfulles que fem nosaltres al restaurant, que és totalment sense gluten i vegetarià. Vull dir, hem buscat tres opcions per tot tipus de públic, que així d'aquesta forma, amb un vinet i qualsevol tapa d'aquestes, s'ho passen de conya.
1: I un any més aquí participant, a la Fira del Vi.
14: Sí, a veure, ens agrada participar en coses del poble, sortim a fora, però per mi vindre aquí, passar una estona i veure el client que ens ve a veure al restaurant i trobar-me aquí en un estant, per mi gaudeix.
1: Després de 9 anys, la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha deixat de ser només una fira. S'ha convertit en un punt de trobada entre elaboradors i consumidors, en un aparador per als territoris vitivinícoles i una eina de divulgació que ajuda a entendre que darrere de cada copa hi ha molt més que vi. Hi ha paisatge, història, tradició, innovació i també futur. A més de les degustacions i activitats divulgatives, la novena edició incorpora també una programació paral·lela amb tallers infantils a càrrec de l'Escola de Pintura, el taller d'Anna, la màgia del mag Xavi Medina i sessions d'ambientació musical amb Lola Band, reforçant així la dimensió familiar i lúdica de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.

0: I del vi a la Fira del Vermut, que també va ser protagonista el mes de juny a Sant Andreu de la Barca. Més enllà de l'aperitiu, el vermut es reivindica com a patrimoni gastronòmic a Sant Andreu de la Barca. La tercera Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca ha refermat l'èxit d'una tradició que es reinventa entre vermuts, gastronomia i música en directe. L'esplanada del mercat setmanal s'ha convertit aquest diumenge a l'epicentre de la cultura del vermut amb la celebració de la tercera edició de la Fira del Vermut, un esdeveniment que ja s'ha consolidat dins el calendari gastronòmic i festiu del municipi. Ha reunit una dotzena de cellers i distribuïdors procedents de diferents a comarques catalanes, especialment de la Terra Alta i el Priorat, que han ofert als visitants una àmplia mostra de vermuts artesanals i elaboracions singulars. Els assistents han recorregut els diferents estants instal·lats a l'esplanada del mercat setmanal, convertida per unes hores en un punt de trobada per als amants de la gastronomia, el vi i una beguda que viu un dels seus millors moments, el vermut. Entre les propostes més singulars presents a la fira hi havia el celler Estones Vins de Terra Alta. Sergi Montalà ha presentat el seu vermut Estones PX, elaborat a partir de les varietats de Pedro Ximénez, una varietat històrica, de la qual actualment només queden 2,5 hectàrees plantades a la Terra Alta.
1: Bueno, portem un vermut una miqueta especial perquè és elaborat amb una varietat de raïm que es diu Pedro Ximénez. La Pedro Ximénez és una varietat que està autoritzada tant a la DO Copriorat com a la DO Terra Alta, com a varietat històrica, però és una varietat que només de la Terra Alta en queden 2,5 hectàrees, i les 2 hectàrees en aquest cas són de gestió nostra. Llavors, a partir d'aquest raïm fem, per un costat, un vi tranquil, però hi ha una part del raïm que acollim abans i destinem, primer que tot, a fer un vi per convertir-lo en vi ranci, i després, al cap de 3 anys que estan ranciant, aquest vi ranci el convertim en vermut. Llavors és un vermut molt especial, amb més graduació alcohòlica, com els que es feien abans, i sobretot doncs, que busquem aquest perfil més oxidatiu, més que ens recordi més aquestes terres més del sud, dels olorosos o dels palo cortados, i que en aquest cas doncs, els botànics que hi macerem, que hi afegim, són botànics que entenem que realcen els aromes primaris de la varietat Pedro Ximénez. Per tant, és un vermut més complex.
0: Per tant, busqueu vosaltres la història, busqueu els orígens, eh?
1: Sí, bueno, nosaltres som vinaters, nosaltres no som vermuters. No som, no, el vermut ha sigut un divertimento pel nostre celler. Nosaltres elaborem vins blancs a la Terra Alta i negres al Montsant, i el fet de fer vermut era perquè ens agradava, però llavors volíem ser molt fidels a la tradició. La tradició que diu, per començar, que els vermuts es fan amb vi blanc, això, o amb raïm blanc, més aviat, més ben dit. Per altre costat, que els vermuts històricament es feien amb vins rancis, fem un vi ranci, i per altre costat que els vermuts a 15 graus actualment és la gran majoria dels vermuts que hi ha, i té una raó molt, molt lògica, menys graduació alcohòlica, pots veure una miqueta més, tot i que és d'alta graduació, però els vermuts tenien 17, 18, 19 graus i el vam voler fer d'aquesta manera, amb 17, 18, 19 graus, en aquest cas és un vermut de 18 graus.
0: Què busca la gent en el vermut?
1: És difícil, perquè el vermut s'ha convertit en, més que en prendre el vermut pròpiament dit, en un acte social d'una hora concreta, i a més d'un dia en concret, o de 2 dies en concret, no? Que és quan més la gent, abans de dinar, doncs, fa aquest aperitiu que popularment se li diu anar a fer el vermut. Llavors jo entenc que si és per aquest moment més tan concret, busca alguna que sigui molt més fàcil. Ara bé, és veritat que hi ha un perfil de públic, doncs, amant del vermut i que els agrada molt en aquest cas, que poden arribar a buscar doncs, aquests vermuts que són més complexos, que són vermuts, m'atreviria a dir, més vínics, no tan dolços. Una característica d'aquest vermut nostre, de vermut PX d'Estones, és que treballo amb molt poc sucre. Generalment, tots els vermuts estem parlant d'entre 100, 120, 130 grams de sucre per litre. En aquest cas, ben just són 70 grams. Per tant, diríem que és un vermut més sec, per dir-ho d'alguna manera. I hi ha tipologia de públic, no?, d'aquests. Pots arribar a trobar que et diguin vull un vermut, i et poden dir blanc o negre, no? Doncs, bueno, en aquest cas, el vols més dolç o més sec? Doncs aquesta seria el nostre target, una miqueta.
0: Des del Priorat, a Toni Munts ha presentat els vermuts Dos Déus, elaborats íntegrament a matèries primeres pròpies. Una de les característiques principals dels seus vermuts és el treball amb la fusta.
2: Bueno, pues que principalment ho fem amb varietats blanques autòctones nostres, totes les herbes aromàtiques que fem servir, els botànics, també són nostres. Fins i tot l'alcohol vínic que fem servir també el destil·lem nosaltres. I treballem molt les fustes, tenim barriques de fusta, i aleshores tot l'origen, el negre normal nostre, ja té 8 mesos, és una reserva que té 8 mesos en barrica. Val? I després en fem un de molt especial perquè és fumat. Que el que fem és que les herbes aromàtiques que fem servir, en aquest cas, abans d'infusionar-les en el vermut, les fumem amb turba. I aleshores li aporta el rotllo fumat al vermut.
0: El fet d'elaborar un bon vermut és un procés complicat, laboriós?
2: Sí, principalment, a veure, tenim que partir sempre de que un bon vermut té que partir d'un bon vi base. Val? O sigui, si tens un bon vi base, que fins ara això no s'ha fet servir gaire, no? S'ha ficat qualsevol tipus de vi i vinga, aleshores, com que ho maceres amb herbes, doncs queda qualsevol cosa, no? Però si evidentment parteixes d'un bon vi base, que ja diguem la matèria prima principal és bona, val? Al final, evidentment, també serà molt millor.
0: Ha canviat molt el públic habitual del vermut?
2: Bueno, va canviant. Nosaltres també intentem de cada vegada més provocar que el vermut no es quedi amb l'horari aquest de les 12 del migdia, no? Sinó que també serveixi per ara pels famosos tardeos, no? I a qualsevol hora del dia. I fins i tot també anem provocant també el tema del maridatge amb menjar. Val? Que la gent també, per què no, s'acostumi a menjar coses amb... Sobretot si tens un vermut, per exemple, com el nostre fumat, pues, bueno, pot maridar molt bé amb segons quin tipus de menjar, no?
0: Sí que queda clar, i a més són fires com aquesta, que el vermut està aquí per quedar-se, eh?
2: Sí, no, totalment. Ara, últimament, ja comencem, ja portem uns anys amb un auge bastant important amb el vermut, i cada vegada més. I s'està reconeixent, a més, molt també el nostre, vull refereixo, el d'aquí de Catalunya, a nivell internacional, cosa que és bo, és bo.
0: Una altra de les referències presents a la fira ha estat La Madre, elaborat a Batea. El seu responsable, el Josep Maria Castillo, defensa que bona part del ressorgiment del vermut respon a una recuperació de les tradicions.
3: Bueno, és un vermut que està elaborat en una base de garnatxa blanca, 100% de la Terra Alta, i després, paral·lelament, bueno, tenim una selecció de 34 botànics molt, molt ben seleccionats, i això fa, bueno, pues que sigui un punt diferencial del nostre vermut.
0: Punt diferencial del vermut. Si hi ha alguna explicació al per què el vermut torna a revifar, què ens diries?
3: Bueno, no ho sé, crec que potser hi ha diverses raons, no? Una potser és, crec jo, i el que estic veient és intentar de recuperar una mica, no, les tradicions, no, dels nostres avantpassats, no? Anys molt enrere el vermut tenia molta popularitat, no? Jo recordo el meu avi, que en pau descanse, de que sempre em deia, no, de que això del vermut era un ritual, no? Que acabaven de sortir de missa a les 12 del migdia, el diumenge, i se n'anaven directament al bar del poble a fer un vermut, no? I, bueno, al final sempre acabam tornant a les arrels, no?
0: El vermut entre els joves, com ho veus?
3: In crescendo, sí. Jo crec que els nostres pares han sigut grans bebedors de vi, no? I al final, per inèrcia, què fa un fill? Què fa? Vol fer exactament el que no ha fet el seu pare, no? O no copiar els passos del seu pare. Aleshores, si el pare bevia vi, doncs jo beuré vermut.
0: Per tant, aquí hi ha aquesta diferència. I no sé si per captar...
3: Reflexió. Espero que els meus fills no facin el mateix que faig jo.
0: Amb aquesta reflexió que ara estàs fent, no sé si per acostar-se al públic jove, si ha canviat de com era el vermut d'abans al vermut que es fa avui en dia.
3: Bueno, jo crec que és en funció dels països o dels mercats, no? Jo crec que anys enrere els vermuts eren molt més intensos, les notes herbàcies eren molt més presents, i ara crec que s'elabora un tipus de vermut, diguem-ne, més suau, amb tocs més afruitats, els amargs en una mínima expressió, no?
0: Des de La Madre, no és la primera vegada que veniu aquí a la Fira del Vermut de Sant Andreu Barca, ja sou habituals.
3: Sí, de fet, des de quan ens ho vam proposar anys enrere, que crec que potser aquesta és la tercera o la quarta edició que venim, doncs, bueno, aquí venim a fer marca i a donar a conèixer els nostres productes en aquesta petita gran ciutat.
4: Això vol dir que us va bé, no, aquí? Sant Andreu de Barca?
3: Sí, no ens podem queixar. Molt contents. Gràcies.
0: Contents de la participació a la Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca i també un vermut amb ànima solidària. I és que la vessant més solidària de la Fira ha arribat de la mà de Witty Wines, distribuïdora dels vermuts Musso Gorri i també Versolari. Ariana, representant de la marca, ha explicat que la seva presència a Sant Andreu de la Barca s'ha convertit ja en una tradició.
5: Clar, no podíem venir sense Musso Gorri i després portem també el Versolari, que seria com el germà gran del Musso Gorri.
0: Com són aquests vermuts?
5: Doncs són vermuts fets aquí a la terra, no està fet a Reus i una a Tarragona, els dos amb varietats de vives autòctones de la Terra Alta, com és la Garnatxa Blanca, i després un porta més de 30 botànics i l'altre 40, que li dona un puntet més d'amargor.
0: El Musso Gorri continua sent un vermut solidari?
5: Sempre, sempre. Això no ho abandonarem mai. Sempre, com ja sabeu, cada 10 cèntims de cada litre es van destinats a la unitat de càncer infantil de Sant Joan de Déu i això sí que no ho perdrem mai.
0: Hi ha un nom, Musso Gorri, que també té una història darrere, eh?
5: Sí, i tant. Sí, clar, bueno, és que l'explico cada any, no? Però sí, Musso Gorri vol dir galtones vermelles, no? Perquè, bueno, com hem dit, el director comercial va tenir una experiència llarga en aquella planta, va tenir que estar durant molt de temps, i llavors ens va detectar que els nens, tinguessin l'edat que tinguessin, després de rebre la quimio i a més, els donava com una pujadeta d'energia i a ells es reflexava sempre la carona, posant-li les galtes vermelletes. I, bueno, van voler fer un homenatge, van pensar que era un nom divertit. I com ja anàvem la línia d'Albert Solari, que també és un nom basc, que vol dir recitador de poesies, doncs van buscar també un nom que s'assemblés en la línia i van posar aquest nom.
0: Des de Witty Wines no us perdeu ni la Fira del Vermut ni la Fira del Vi del dissabte, bueno, tampoc. Eh?
5: Avui volíem portar vi, volíem portar la descarada i no n'hem pogut posar perquè es va acabar tot ahir, lo d'ahir, lo d'avui, o sigui que fantàstic.
0: Bueno, això vol dir que molt bé, no?
5: Això vol dir que l'any que ve hi tornem.
0: Aquí a Sant Andreu de la Barca.
5: I tant, moltíssimes gràcies.
0: La presència d'una dotzena de productors i distribuïdors de vermut ha evidenciat la riquesa i la diversitat del sector vermutaire català, des de projectes que recuperen varietats històriques fins a elaboracions envellides en bota, passant per iniciatives solidàries o propostes gastronòmiques innovadores. La tercera Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca ha demostrat que aquesta beguda viu un dels seus millors moments. També la part gastronòmica ha estat important un dia més, amb les propostes del Palau Vell Restaurant, el Teu Cafè, Empanades Argentines, l'Original i l'Associació Rubins. I la música a càrrec de la Lola Band i la màgia a càrrec del mag Xavi Medina.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Una Fira del Vi del Vermut de Sant Andreu de la Barca que arrencava amb l'AD o Pla de Bages com a convidada d'honor. Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DO en aquesta nova edició de la fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de la DO Pla de Bages i elaborador de Colbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
7: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que ha sigut una Déu convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor perquè al final Déu Pla Bages a nivell de proximitat estem molt a prop i és una zona doncs, que ens hem sentit també molt nostra, eh? El Sant Andreu està molt a prop del Bages.
0: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
7: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, eh? I des de temps immemorials les ceps, la vinya, està present, eh?
0: Quins són els principals valors que diferencien la DEO Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
7: Bé, el que ens fa especials únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
0: Pel que fa a la zona, la terra, com és aquesta terra?
7: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya, bueno, sigui, s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
0: Una DEO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DEO.
7: Bé, la DEO ja des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys. Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, que són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
0: Per tant, tenim el futur assegurat?
7: Jo crec que el Bages és una zona que sí, d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, tenim molt de futur.
0: Per tant, com s'imagina la DEO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
7: Bueno, si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer en aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
0: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
7: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor, importància, en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
0: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
7: Pel que fa al canvi climàtic ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals, i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya. Pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
0: Com a vicepresident de la DEO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DEO?
7: Bé, perquè entre altres coses som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que puguem fer per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hi hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
0: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els celebradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009 que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels celebradors actuals.
8: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X, i elaborem vins amb varietats que representen tota aquesta tot aquests mil anys de història, no? Treballem amb varietats més antigues, com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la Diobla de Bages estem treballant, i treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història, i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé, és una varietat internacional nouvinguda, que ara ja és nostra. Jo ja no diria que... Jo ja diria que és local, per mi, no? Jo em dic Fernández, soc el meu pare andalús, i jo estic aquí i ja soc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins del Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'exhibis.
0: Quan parla d'aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, i de conservar aquesta tradició.
8: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880. De fet, tot això, hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment, la Diobla de Bages tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha. I, per tant, hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Exhibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors, d'alguna manera, Exhibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Diobla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
0: Vins de qualitat, evidentment, que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
8: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem quatre vins, i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que... Aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom, l'any 1594, es casa amb un tant Francesc Serra, i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenco parèntesi, és un vi blanc fet de Macabeu i Picapoll blanc, i que busca també aquest públic de vins blancs, però que ja vols vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs, la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem l'Estines, el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Ras, del nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untuositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història d'Exhibis, que seria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són quatre vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquem per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè dins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
0: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
8: Sí, sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
0: Estem a prop.
8: Estem a prop i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi.
0: La DO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també a l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat. Recordant aquests dies el millor del Via Directa en aquesta Via Directa d'estiu, recordant reportatges i també entrevistes que hem anat fent al llarg de tota aquesta temporada. Salutacions de Jordi Emilian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Salutacions de Jordi Milian. Un dia més us estarà acompanyant en aquesta via directa d'estiu. Avui, en el via directa d'estiu, escoltarem l'entrevista amb la coreògrafa i ballarina Irene Tena. Una coreògrafa i ballarina que el mes de juny rebia 3 premis Max gràcies a l'espectacle No i la seva companyia La Venidera. Avui també ens farem ressò del musical 1, 2, 3, canta otra vez, que la companyia Teatre Andreu va representar el mes de maig en el Teatre Núria Espert. I també escoltarem avui l'entrevista amb l'actriu Chiara Arancibia, una actriu de Sant Andreu de la Barca, jove actriu que enguany ha protagonitzat la seva primera pel·lícula, La Buena Hija, una pel·lícula que va obtenir l'any 2025 un premi internacional i que aquest 2026 s'ha presentat en importants festivals com el de Màlaga. I també ens farem ressò del projecte Arrelat, on alumnes de l'Institut El Palau han pogut conèixer una mica més tot el que s'amaga darrere dels murals que tenim a Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions són les que tindrem avui en aquesta via directa d'estiu.

0: interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, la Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests tres premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests tres guardons que has aconseguit recentment.
1: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
0: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests tres premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
1: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
0: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
1: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo l'agafo amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
0: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
1: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
0: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent a l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
1: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han

0: ens han sostès, ens han, no sé, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un, no sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de no conèixer a tot l'equip de la peça.
1: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venedera eres premiat com el millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
0: Sí, per nosaltres el premi més especial, i que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats, i de sobte el següent ja era l'espectacle, el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop, i no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venedera, i no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
1: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat en aquest cas com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa potser, no? O no?
0: Bueno, no sé, nosaltres ja estem, o sigui, molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui, que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre, així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
1: I en aquest espectacle de No, continueu girant?
0: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en dansa. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No i de viure'l i de disfrutar-lo.
1: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
0: Sí, doncs podem dir que sí, no? sí, estem molt contents per això, la veritat.
1: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
0: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
1: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
0: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
1: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit. No? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
0: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
1: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
0: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
1: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu Abarca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que evidentment també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
0: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
1: En aquest Via Directa d'estiu ens traslladem ara al finals del mes de maig, quan la companyia Teatre Andreu realitzava el musical 1, 2, 3, canta otra vez en el Teatre Núria Espert. Aquest és el reportatge de Ràdio Sant Andreu.
2: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los Casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert a l'obra 1, 2, 3, se canta otra vez una història d'Eurovisió els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic que ha assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisió, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes. Estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir un mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superant les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica...
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor... tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere. Ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva... el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny, molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno...
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, si us dieu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari, cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament en riures, en pica de mans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido us va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Home, ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí, sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis. O sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansa?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: I a més, aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític. Doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir. Només hi ha treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
2: Visca los casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá!
0: Sobre els 40 anys d'història de Tet Andreu, n'hem parlat amb Manolo Balín, un dels membres històrics de la companyia de teatre Teatre Andreu.
5: Bueno, tocava fer algo importante. En este caso ha sido algo que ha creado alguien del grupo. No es un musical como hemos hecho como Ren o como Legally, sino que va en torno a la música, que tiene la total importancia de la obra y en este caso la música de los festivales de Eurovisión.
0: Aquests 40 anys d'història, quin és el llegat que creieu vosaltres que heu deixat a Tet Andreu a Sant Andreu de la Barca?
5: Ostras, nos gustaría que hubiéramos sido capaces de acercar el teatro a la gente del pueblo al máximo posible y que gracias a eso esa gente pudiera ver obras de teatro en cualquier sitio, pero que le llamara el teatro y que a partir de ahí le gustara, como nosotros no creo, pero le gustara el teatro.
0: Home, yo creo que aquest objectiu sí que l'heu aconseguit, ¿no?, durant 40 anys.
5: Nos encantaría que hubiera sido así. Hombre, sí, tenemos bastantes seguidores cada año, ya se van viendo. Hoy está el teatro prácticamente lleno, ayer estaba casi lleno a pesar del fútbol que nos obligó a cambiar la hora. Pero muy bien, muy bien.
0: 40 anys d'història, més Tet Andreu com una gran família. Han passat molts actors i actrius durant aquests 40 anys. Alguns encara continuen des de l'inici, com és el teu cas, l'Eugènia Gringeli, doncs, que també és habitual de Tet Andreu, i s'han anat incorporant noves generacions.
5: Eso siempre, cada año pasa. Entra gente nueva. Hay alguna gente que marcha. Los últimos años no está marchando casi nadie, gracias a Dios. Pero va entrando gente nueva, va trayendo formas nuevas de hacer, vamos integrándolas. Una de las cosas buenas que tiene nuestro grupo es que integramos gente de muchas edades. Hay gente de 81 años como Eugenia o como Ferran, que tiene también 80 años, y gente de 16 años, de 18, de 30, de 50. Eso es una de las cosas buenas que tiene el grupo y lo estamos consiguiendo.
0: De cara al futur, quin missatge donaries?
5: Pues esperanza. Ya estamos, acabaremos esta, vamos a preparar la siguiente, que la queremos hacer para el año que viene, algo más pequeñito, y ya tenemos elegida el año que viene. Muy felices.

0: Catalunya Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Durant tota aquesta temporada, Ràdio Sant Andreu hem fet seguiment de la jove actriu santandreuenca Kiara Arancibia. Travessa un moment clau en la seva jove trajectòria com a actriu. A només 17 anys ha protagonitzat La Buena Hija, la nova pel·lícula de Julia Paz que es va estrenar el mes d'abril. Va estar fins i tot al Festival de Màlaga. També va rebre un premi internacional al 2025. I el dia 18 de març, Ràdio Sant Andreu la tornava a entrevistar. L'actriu de Sant Andreu de la Barca, Kiara Arancibia, ha estat en el Festival de Màlaga amb la pel·lícula La Buena Hija, una pel·lícula que per cert s'estrenarà el dia 10 d'abril, per tant encara queden uns dies per l'estrena oficial d'aquesta pel·lícula on Kiara Arancibia és una de les protagonistes d'aquesta pel·lícula. Avui volem saber com li ha anat pel Festival de Màlaga. Kiara, molt bon dia.
2: Hola, buenos días.
1: Com ha anat per Màlaga? Pel festival.
2: Buah, brutal.
1: Quines experiències et portes o sensacions et portes?
2: Pues la verdad es que tuvimos un recibimiento del público, una acogida tan increíble que me voy con el corazón lleno de amor.
1: ¿T'esperaves aquesta reacció?
2: No me esperaba nada. O sea, siempre voy sin expectativas, sin nada. Claro, porque después me sorprende. Y bueno, o sea, ha sido increíble, nos han dicho cosas muy bonitas sobre la película y eso, o sea, que esto solo acaba de empezar.
1: ¿T'esperaves aquesta reacció o t'has sorprès aquesta reacció? Tenint en compte que tu ja tenies una experiència prèvia en el Festival Internacional de Tallinn, on vas aconseguir també el premi a la millor interpretació, a la millor actriu. També ja et van fer unes crítiques boníssimes de la pel·lícula, de la teva interpretació. Per tant, ja anaves al Festival de Màlaga una miqueta com dient, bueno, ja sé de què va tot això una mica, no? O no?
2: Sí, però al estrenar aquí per primera vez, o sea, en Espanya, en nuestra casa, era distinto. O sea, tenía unos nervios distintos porque, claro, allí no hablaban español. Y tuvieron tantas reacciones buenas sin ni siquiera hablar el idioma. Y bueno, o sea, aquí fue increíble, con muchos nervios porque aquí sí que iban a entender la película del todo. Pero, o sea, es que ha ido genial. Porque cuando salíamos, o sea, estrenamos el 12 allí en Málaga. Y cuando salimos de estrenarla, o sea, la gente nos paraba, nos decían cosas. O sea, se paraban a sacarse fotos incluso conmigo. Yo pensando, joder, no sé, qué bien.
1: A més, companys i companyes de professió, no? Que actors i actrius que han vist la teva pel·lícula,
2: sí,
1: que t'han felicitat per la teva interpretació i t'han preguntat sobre aquesta interpretació que has fet a la pel·lícula de La Buena Hija, no?
2: Sí.
1: Això és el que més t'ha sorprès, de que actors i actrius parlin de tu i parlin de la teva pel·lícula?
2: Pues sí. O sea, eso significa que lo he hecho bien. O sea, compañeros de profesión reconociendo mi trabajo, joder, eso es un orgullo.
1: Et vam poder seguir a la roda de premsa del Festival de Màlaga i et vam veure entre una part de nerviosa i l'altra part de molt contenta, no? De que et brillaven els ulls, no? Aquell dia en aquella roda,
2: sí,
1: de premsa.
2: Sí, perquè la premsa terminó, o sea, vio la película esa misma mañana y estaban ansiosos por preguntarnos cosas. Y solo me hicieron una pregunta a mí, que menos mal, porque yo no podía contestar más. Digo, ojalá no me pregunten, porque qué nervios estar aquí en un escenario que han visto tu película, o sea, te han visto en pantalla y te vienen aquí a hacer preguntas y están todo el mundo mirándote. Y me hicieron una pregunta, me preguntaron que cómo había sido preparar a Carmela. Y claro, para mí Carmela, joder, es que me llevo tantas cosas de ella ahora mismo, o sea, su fuerza, la fuerza de Carmela es la que tengo yo ahora mismo. Y esa fue mi primera rueda de prensa.
1: La teva primera i no l'última, perquè el dia 10 d'abril s'estrena oficialment la pel·lícula i segurament també aquí tindràs més rodes de premsa, més presentacions, més entrevistes.
2: Sí.
1: Com et prepares per tot això?
2: Pues estando acompañada. por Julia y por el equipo, porque es mi primera vez en todo esto. Iba con unos nervios que no paraba de preguntarles, ¿pero cómo es? ¿Cómo son las entrevistas? ¿Cómo es todo? Porque no lo entiendo. Y me explicaban y me decían, porque yo iba muy nerviosa. O sea, me levanté como a las 6:00 de la mañana para empezar a las 8:30 a hacer entrevistas el día 12. Y no terminamos hasta las 3. Y yo a la primera entrevista iba muy nerviosa. Y fue radio. Y yo pensando, qué bien, es radio, o sea, no me van a ver. Y fue a hacer la primera y empezar a hacer más durante todo el día. O sea, no parábamos. Comimos a las 3:00. Y ya cogerle el ritmo a hacer entrevistas. Porque al final estás hablando con una persona y es una conversación normal.
1: ¿On sents més pressió? ¿En el rodatge o fent aquestes entrevistes?
2: Las entrevistas. Haciendo las entrevistas. El rodaje fue precioso. Porque es que hay cosas que creo que no puedo decir. Eso es lo que me da más nervio, hacer entrevistas. Las cosas que... Yo qué sé, que se me escape alguna cosa, que no...
1: Hi ha coses que queden en el rodatge i es queden allà, no? Que no es
2: poden explicar. Claro, o sea, en el rodatge estamos ahí y si me sale mal una escena, me sale mal una toma, se queda ahí, ni siquiera la van a montar. Pero en una entrevista y más en directo, son unos nervios de... Yo qué sé, me da muchos nervios cagarla, que no lo hago. Porque sé muy bien lo que digo, pero siempre está los nervios de eso.
1: El paper que interpretes a la pel·lícula de La buena hija, déu-n'hi-do quin paper, el paper de Carmela, una adolescent marcada per la violència vicària i pels silencis familiars, no? Una pel·lícula dura.
2: La verdad es que sí. La verdad es que sí, que está aquí mi madre al lado. La ha visto ya dos veces ella, y sí, es durilla, pero es que... Al final, és una realitat que viuen molts nens.
1: Suposo que també molta gent s'ha sorprès en el fet de que aquesta sigui la teva primera pel·lícula, la teva primera interpretació, i que ho hagis fet també, no?
2: Sí. Sí, o sea, en las otras entrevistas me han preguntado, o sea, ¿cómo te has preparado este trabajo siendo tu primera interpretación y haciendo un papel tan, tan duro, con tanta angustia, tanta ansiedad, tanta rabia, como es el de Carmela? Y yo estuve muy acompañada en el rodaje. O sea, fueron dos meses de ensayos. Después en el rodaje me acompañaba muchísimo emocionalmente. Y yo no lo viví como una cosa muy dura. Después ya lo que se vea en pantalla es distinto, pero...
1: ¿Tú la has visto sencera, la película?
2: Sí, he visto dos veces y media.
1: Dos vagas y mitja.
2: Sí, la vi en
1: Tallinn. ¿Qué va a pasar en la mitja? Tallinn.
2: La vi en Tallinn. En Málaga la vi a medias porque me sacaron a la mitad de la película. Me sacaron en, yo qué sé, los primeros 20-30 minutos para hacer la alfombra roja. Porque la alfombra roja empezaba a las 7:30 y nosotros estrenamos a las 7:15. Y terminaba a las 9:30, que íbamos a salir muy tarde para hacerla. Y me sacaron en medio y fui a la alfombra roja. Yo no me esperaba que fuera así. Bueno, lo de sacar fotos, tal, no tengo nada de nervios en esas cosas, está muy guay, me gusta. Pero después, que en toda la valla hubiera gente con micros buscándote para entrevistarte, eso no me lo habían dicho, pero como ya venía preparada desde la mañana, ya le cogí el truco y lo decía todo súper rápido. Y después volví a entrar a la película y entré justo en la escena que quería ver. Y después al día siguiente, Tamara Casellas, que es mi coach, no la había visto y la iba a ver en Málaga. Y como nos sacaron en medio, no la vio. Pero ya después en la segunda parte no entró, dijo, o sea, si no la veo entera, no voy a entrar. Se fue ahí a fumar. Y al día siguiente fui al cine como espectadora a ver la película.
1: O sea, ¿y cómo es la sensación de anar al cinema como espectadora de una película en susto?
2: Una cosa rarísima. Escuchas todo lo que comenta la gente. Claro, yo estaba ahí llorando con la Tami. La Tamara estaba llorando que no podía más. Nos abrazábamos y la gente ahí levantándose, analizando la película, no sé. Más raro.
1: Aquí he tingut un paper important també, la teva coach, la teva coach interpretativa, que és Tamara Casellas. De fet, a la roda de premsa també es va fer referència a ella, no?, del treball que ha fet, no?
2: Sí.
1: Com et va preparar, Tamara?
2: Me prepararon, claro, Tamara estaba conmigo, me guiaba ella emocionalmente, me preparaba para que ya Julia siguiera ese camino dirigiéndome, pero los ensayos estuve con Julia y con Tamara, porque claro, Julia tiene tanto cuidado con, o sea, tanta sensibilidad con los actores y tanto cuidado a la hora de hacer, y sobre todo de interpretar a un personaje tan fuerte, que decidió que Tamara iba a ser mi coach y que iba a estar solo para mí ella emocionalmente. Y Tamara fue la protagonista, bueno, es la protagonista de la primera película de Julia.
1: La directora és Júlia de Paz, la directora de La Buena Hija, aquesta pel·lícula que, com dèiem, és un drama intens que aborda la violència vicària i també les ferides invisibles que també deixa el patriarcat dins les famílies. Pel·lícula dura, personatge dur, el que interpretes de Carmela, i la importància del coach, de que la directora doncs estigui a sobre teu, perquè estàs interpretant un personatge, el personatge de Carmela, que és un personatge molt dur, que el que interpretes en el rodatge es quedi allà i que després no t'ho emportis amb tu, no? Tot el drama d'aquest personatge, no?
2: Claro, cuando hacíamos escenas duras en rodaje, me sacaban del personaje ellas. Me ponían música, nos poníamos a bailar. O sea, era un cambio de ánimo y de estado increíble. Pero agradezco tanto eso, que me saquen ellas. Que me hayan construido ellas como actriz y que me saquen ellas de esas emociones tan intensas.
1: I ara què esperes a partir del dia 10 quan s'estreni la pel·lícula? Perquè ara sí que la podrà veure tothom, no només els crítics que eren en aquests festivals on s'ha presentat la pel·lícula, sinó que tothom podrà anar al cinema i veure la teva pel·lícula de La Buena Hija.
2: Pues espero que vaya muchísima gente. Que la vean y que salgan con preguntas. Porque es un tema que debería hablarse. Y eso, que salgan con preguntas.
1: Per tant, t'agrada aquest tipus de cinema, no?
2: Mucho.
1: Un cinema que ens pot entretenir, però que sobretot que ens formuli preguntes, no? Que ens faci pensar, no?
2: Sí. Sí, sobretot que la peli haga pensar. Y este tipo de cine me encanta. O sea, cine social. Que aporta algo. Y sobretot que esta película, claro, aporta una visión, un punto de vista que no había visto antes en el cine. Y es muy importante y se tiene que tomar muy en cuenta.
1: L'anterior entrevista que et vaig fer va ser al novembre, a finals de novembre de l'any passat, on venies eufòrica en el sentit de que havies triomfat en el festival de Tallinn, haver aconseguit el premi a la millor interpretació, també veu rebre amb la pel·lícula el premi a la millor pel·lícula i el premi del públic, vull dir que crítica i públic s'uneixin i us donin un premi a la pel·lícula, això és importantíssim. Què ha canviat a Chiara Arancibia des del mes de novembre fins ara? Creus que has canviat?
2: Sí, tengo muchísimo menos nervios.
1: Jo és el que anava a dir ara, Et veig diferent d'aquella entrevista que vam fer al novembre, que vas venir també acompanyada de la teva mare com avui, que t'ha acompanyat
2: sí.
1: En tots els festivals que has anat, en totes les teves intervencions. Vam veure una Chiara amb aquesta timidesa, no? I amb aquests nervis, i ara veiem una Chiara diferent, no? De dir,
2: totalmente.
1: Ja ha estrenat la pel·lícula a Màlaga, està a punt d'estrenar-se la pel·lícula, ja ha començat a veure com funciona tot això, les coses van bé, hi ha bones crítiques, hi ha bones opinions, no? I endavant, no? A triomfar, no?
2: Adelante. Voy fluyendo, como digo. Voy fluyendo porque al final esta profesión me he dado cuenta de que sube y baja de emociones todo el rato.
1: Sí que has fet molts contactes, ¿no?
2: Muchos, sí. Conocí a mucha gente bonita, maravillosa, y que no me esperaba conocer. O sea, directores increíbles, directoras espectaculares, y eso. O sea, conocer a la gente de la industria ha sido para mí una experiencia increíble.
1: Bueno, ¿y vas hasta los premios, coña?
2: Sí.
1: ¿Cómo va a ser la experiencia?
2: No me lo esperaba así. Fue muy guay.
1: Has comenzado a agafar notas de a ver si la inviren, estoy aquí nominada, ¿no?
2: Me saqué una foto con el Goya de la mejor actriz, que fue la Patricia, de... ¿Sabes quién es, no?
1: Per tant, aquí, fer-te aquesta fotografia, potser la inviren,
2: Sí, sí, lo subí a Instagram, a mi Instagram privado, y me dijeron, guarda esta foto porque a lo mejor el año que viene ya... A lo mejor se cumple. Y yo, No lo sé, voy fluyendo.
1: Exacte, anar fluint, que això és molt important, anar fent, depèn del que et vagi venint. I no només amb l'interpretació de la Una Hija, sinó que estàs ara rodant un... No sé si l'has acabat, un curtmetratge. Per tant, no pares, eh?
2: No paro. A mi me gusta el cine, no voy a parar de hacer cine.
1: Tant sigui interpretant, com dirigint, sí. No? Com creant històries... No?
2: Totalmente. O sea, este corto lo terminamos de rodar el 8 de marzo y ya el 11 me fui a Málaga. O sea, que ahora estoy en montaje. Y va sobre... Bueno, se llama Ojitos de Cristal. Va sobre la infancia de los niños que viven con uno de los padres alcohólico. Y va sobre eso, o sea... La protagonista es Greta, una niña de 10 años. Y bueno, le hace prometer a su padre que si gana el último partido de básquet, que la escena del partido de básquet la queremos rodar aquí en San Andreu. Pues que él deberá dejar de beber. Y ya en una fiesta familiar, ahí Greta empieza a poner en duda la figura que representa a su padre.
1: Déu-n'hi-do, eh? De la Buena Hija, amb aquest curtmetratge que estàs fent, que també és una temàtica dura i complicada, no? I que també permet això que dèiem abans, reflexionar, no? Per tant, aquesta seria la línia, no? que aniràs seguint, no?
2: Sí, me encanta este tipo de cine, el que hace reflexionar.
1: On t'agradaria arribar, Kiara?
2: Pues a tener a trabajar de esto de forma estable. Ese es mi objetivo. O sea, los premios ya son una cosa extra para mí. Pero trabajar de esto.
1: Tens 17 anys. Per tant, ets jove, no? Sí. Hi ha tot un camí per endavant de...
2: Me queda mucho por aprender.
1: Et queda molt per aprendre, però s'ha après molt. Suposo que has après molt i en molt poc temps, no?
2: Sí. O sea, yo a veces pienso, joder, es que no puedo aprender más, ya puedo vivir, o sea, ya puedo morir en paz. Pero no. O sea, me quedan muchísimas cosas.
1: Això és important, seguir tenint metes, no? I...
2: Claro, sí. Cuando terminamos de rodar el corto, yo le dije a mi padre... es que es una cosa muy rara. Bueno, le dije a mi padre... en mi primera película... dirigiendo y que cobre la gente por el trabajo, o sea, que cobre el equipo, quiero que me regales una Salomón. Le dije, una bamba Salomón. Porque solo veo esas bambas en rodajes, o sea, veo a todo el mundo con esas bambas y digo, bueno.
1: Per tant, les has portat tu també, no?
2: Claro, las tengo que llevar yo también.
1: Bueno, potser dintre uns anys veurem aquestes bambas, aquestes, però amb el teu nom, no?
2: Sí.
1: Tindràs la marca pròpia, no? Doncs, a més, una altra cosa, em vas participar en la lectura del manifest del dia del 8M en el casino.
2: Sí, ha sigut
1: una... Vas tenir aquest honor també de llegir un manifest també reivindicatiu, eh?
2: Sí, ha sigut un honor leer ese manifest. Y cuando me lo dijeron, es que pensé, es el momento exacto para que yo lo lea. Porque mi película trata sobre esto, sobre este tema y bueno, o sea, es que tengo que hacerlo 100% y me dije, o sea, me mandaron un correo tan bonito que aunque estuviera rodando, dije, es que tengo que ir 100%. Porque estaba rodando, o sea, fui por la mañana y ya directamente de leer el manifest me fui al rodaje, que me estaba esperando el equipo. Pero no me podía perder esa oportunidad y ha sido un gran honor representar a las niñas i a les mujeres d'aquí a Sant Andreu.
1: Això se'n diu ser una persona molt compromesa. I esperem que aquest compromís no el perdis, que continuïs i que també a través del cinema també puguis interpretar aquest i difondre aquest compromís, no? que tens, no?
2: Sí.
1: Doncs que ara, Arancibia, la tercera ja serà quan s'estreni la pel·lícula. La tercera entrevista. La primera va ser al novembre. Jo crec que va ser de les primeres entrevistes, no? que et van fer. La que vam fer aquí a la ràdio?
2: Sí, fue de las primeríssimes.
1: Aquesta la guardarem, per dintre uns anys. Nosaltres vam ser els primers en fer-li aquesta entrevista. Un plaer, moltíssimes gràcies.
2: Igualmente.
1: Per venir avui aquí als estudis de la ràdio. Gràcies també a la teva família, sobretot a la teva mare, que et segueix i que gràcies a ella em va informant del teu dia a dia i que des d'aquí la ràdio també volem compartir amb els nostres oients i amb la gent de Sant Andreu de la Barca la teva trajectòria i que el dia 10 tothom al cinema
2: la
1: Buena Hija amb Kiara Arancibia perquè veureu una interpretació espectacular. Kiara, que et vagi molt bé.
2: Gràcies per invitar-me.
1: L'entrevista que realitzàvem amb la jove actriu de Sant Andreu de la Barca, Kiara Ara Amfíbia, després del seu pas pel Festival de Màlaga, on va presentar la pel·lícula de La Buena Hija, pel·lícula que des del mes d'abril, del 10 d'abril, doncs es va estrenar a la cartellera de cinema i al llarg d'aquesta temporada hem anat fent seguiment de la seva trajectòria.
0: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: I en el programa del Via directa de Ràdio Sant Andreu també hem realitzat visites als instituts de Sant Andreu de la Barca, com la que vam realitzar el passat 15 de juny. I és que alumnes de l'Institut El Palau descobrien el muralisme de Sant Andreu de la Barca a través del projecte Arrela't. Els alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca han descobert el muralisme a través del projecte Arrela't. L'iniciativa ha apropat als estudiants de primer d'ESO el llegat del Festival Cromàtic i el valor cultural dels murals que formen part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. L'Institut El Palau ha acollit un taller dedicat al muralisme. La sessió ha comptat amb la participació de Ramon Ferrer, responsable de l'àmbit de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, membres també del Pla Educatiu d'Entorn i l'artista Aitana Giraldez, autora del mural dedicat als gegants de la ciutat. Al llarg de la jornada, els estudiants de primer d'ESO han pogut descobrir el significat dels murals que decoren diversos espais del municipi i entendre com l'art urbà s'ha convertit en una eina de transformació social i també cultural. N'hem parlat amb Ramon Ferrer, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també l'artista Aitana Giraldez, que ha fet un mural dedicat als gegants de Sant Andreu de la Barca després de la proposta que li va fer en el seu dia l'agrupació cultural Aigües Toses.
3: Mira, aquest projecte ve a partir d'un projecte doncs, que l'Institut fa, que és el projecte Arrela't, que és un projecte on hi ha diverses iniciatives entorn a conèixer la ciutat. I una d'aquestes iniciatives doncs, va passar per la proposta que ens va fer el professorat a l'Ajuntament de que els expliquem el projecte de muralisme que n'hi ha a Sant Andreu de la Barca. I aquí estem, amb l'equip del Pla Educatiu Entorn, l'Elisabet, l'Helena i l'Aitana, doncs, per explicar-los als alumnes de primer d'ESO aquest projecte.
1: Diguéssim, fa un any finalitzava el projecte del Cromàtic amb 7 murals, després s'ha afegit un altre que ara en parlarem, però aquells 7 primers murals del Cromàtic, quina és l'experiència que es valora des del Departament de Cultura i des de l'Ajuntament?
3: Home, va ser una experiència molt enriquidora perquè va ser un moment en què la ciutat doncs, va tenir un procés de transformació a partir de l'art pictòric, on no van ser simples imatges boniques que n'hi havia a la ciutat, sinó n'hi havia al darrere d'un símbol d'identitat, que fins i tot aquesta iniciativa doncs, va donar com a resposta que altres entitats doncs, motivades per aquesta iniciativa doncs, a proposta seva doncs, anessin a buscar un vuitè mural que també es va fer posteriorment.
1: Estem parlant d'un mural on els gegants de Sant Andreu de la Barca són els protagonistes. La seva autora és l'Aitana Giraldez, que avui també ha participat en aquest taller aquí a l'Institut del Palau. Aitana, com t'arriba la proposta de fer un mural i en un lloc molt visible com és l'Avinguda Constitució amb els gegants de Sant Andreu de la Barca com a protagonistes, amb tots els gegants?
4: Sí, doncs la proposta em va arribar a través d'una amiga meva que és il·lustradora, la Susana Calvo, i bueno, va ser ella la que em va posar en contacte amb l'agrupació dels gegants.
1: Satisfeta del resultat final?
4: Sí, estic molt contenta amb el resultat perquè bueno, aquest tipus de murals busca visibilitzar el que és la cultura popular i enfortir el teixit associatiu d'aquí de Sant Andreu.
1: En el moment que t'arriba el projecte, finalment el poses en pràctica i els ciutadans i ciutadanes ja poden veure aquest mural, com és aquest procés? Com s'inicia?
4: Bueno, la veritat és que el procés és molt enriquidor perquè mentre vas pintant la gent es va parant, et va fer preguntes, et diuen que coneixen els gegants, que han participat de l'agrupació. Llavors realment et dones compte de l'impacte que té un mural.
1: Tens alguna tècnica especial a l'hora de fer aquests murals?
4: Bueno, sí que tinc com una tècnica per al que és escalar el dibuix d'en petit en gran a través d'una retícula i després utilitzo pintura plàstica.
1: suposa per tu que un mural teu estigui aquí a Sant Andreu de la Barca, tenint en compte el que parlàvem abans amb el tècnic de cultura Ramon Ferrer, el fet de que aquí a Sant Andreu de la Barca ara fa justament un any teníem el festival cromàtic.
4: Doncs per mi és molt important que estigui aquí un mural meu, perquè veig que és que s'intenta promoure el que és la cultura i s'intenta donar suport al muralisme.
1: L'art al carrer, aquests murals que es fan al carrer, tenen data de caducitat, no?
4: Bueno, sí que és veritat que mai no es pot assegurar que siguin per sempre, però sempre s'intenta, doncs, que hi hagi una conservació i s'intenta que aquests murals puguin perdurar en el temps.
1: N'has pintat molts més de murals d'altres llocs, no? Com per exemple l'Hospitalet.
4: Sí, he pintat a escoles, a biblioteques, a centres cívics.
1: Quan et fan un encàrrec d'aquest tipus, quin seria el perfil?
4: Bueno, sempre m'han encarregat murals que tenen un impacte social i que on la comunitat hi participa.
1: A més, en el teu cas, fas murals amb colors molt vius.
4: Sí, perquè m'agrada que els murals donin vida al que és l'espai públic i la gent realment li cridi l'atenció.
1: El fet avui és que estàs a l'institut, estàs amb alumnes, què els hi dius, què els hi diràs?
4: Bueno, crec que els murals és una forma d'apropar l'art als alumnes, perquè és una cosa molt propera per ells, ja que els veuen al carrer i sempre els hi crida molt l'atenció el que és muralisme, grafiti...
1: Si explicaràs tècniques o la història?
4: Sí, els explicaré quina és la meva tècnica, com ho fan jo i com ho podrien fer ells si algun dia es volen animar i fer els seus propis murals.
1: Quan comences tu a il·lustrar, a pintar, a dibuixar, a fer murals?
4: Jo des de sempre, des de que tenia 3 anys, que vaig començar a agafar un llapis, però sí que quan vaig estudiar il·lustració va començar a ser una cosa més professional.
1: I ara que el teu mural estigui al costat dels altres, impressiona?
4: Sí, impressiona, perquè són artistes molt professionals i murals molt, molt grans i tenen molta carrera, llavors per mi és un orgull de poder estar al costat d'aquests artistes.
1: Doncs artistes internacionals que han participat en aquest festival cromàtic que podem veure a Sant Andreu de la Barca. De fet, avui aquí els alumnes de l'Institut al Palau els heu fet com una mena de joc, no? Fer un puzzle amb imatges dels diferents murals.
3: Doncs sí, la idea és que sigui una activitat dinàmica. Sí que és veritat que farem alguna explicació genèrica de la justificació del muralisme a Sant Andreu de la Barca, però volem que els alumnes de l'institut no tinguin una part activa amb aquesta activitat. I per tant els farem treballar de tal manera que cada mural que està... Ara els hem fet un puzzle, els hauran de posar en un puzzle, descobrir quins són els murals i saber el titular que amaga cada mural a partir del que amb ell n'hi ha exposat.
1: De fet, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa pocs dies anunciava els llocs turístics de poblacions de la comarca, sobretot poblacions on hi passa els ferrocarrils de la Generalitat, i a Sant Andreu de la Barca tenim diferents llocs turístics, i un dels que s'inclouen aquest any és els murals del Festival Cromàtic.
3: Exacte, és un punt de referència cultural, Sant Andreu de la Barca, amb el tema del muralisme. N'hi ha d'altres, evidentment, però el tema del muralisme, doncs, és un tema prou important i prou destacat que una mica ens dona singularitat respecte a altres municipis.
1: Els murals nascuts al Festival Cromàtic s'han convertit en un patrimoni artístic a l'aire lliure que contribueix a explicar la història, les tradicions i també els valors de Sant Andreu de la Barca. Més enllà de la seva funció estètica, aquestes obres s'han consolidat com un símbol d'identitat col·lectiva i com una mostra de capacitat transformadora de l'art en l'espai públic, un llegat que ara també forma part de l'aprenentatge dels més joves, que han pogut conèixer els 7 murals del Festival Cromàtic i també el mural que va fer en el seu dia l'artista italià Aitana Giraldez per encàrrec de l'Agrupació Cultural Aigüestoses.
0: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Aquest 2026, l'Àngel Guimerà, l'Escola de Sant Andreu de la Barca, ha celebrat els seus 50 anys. Ràdio Sant Andreu, el mes d'abril, va assistir a la festa dels 50 anys. Vam recordar la història d'aquesta escola. L'escola Àngel Guimarà de Sant Andreu de la Barca ha commemorat el seu 50è aniversari amb una jornada festiva que ha reunit a centenars de persones vinculades al centre al llarg de 5 dècades. L'acte ha combinat activitats lúdiques i esportives amb espais de retrobament entre alumnes, exalumnes, famílies i docents, amb una celebració marcada per l'emoció i per el record. Les instal·lacions del centre han acollit jocs, inflables, tallers i activitats esportives, així com el descobriment d'una placa commemorativa dels 50 anys. La cita també ha servit per posar en valor la trajectòria del centre, fundat a mitjans dels anys 70, i que va arribar a ser una escola pública amb més alumnat de Catalunya, a prop de 1.100 estudiants. N'hem parlat amb l'actual director de l'Àngel Guimarà, José Antonio Ferriz Fernández.
5: Doncs la valoració que faig és que es tracta d'una cita avui excepcional. Des de ben d'hora d'aquest matí, amb l'activitat fins i tot del passeig per la muntanya que hem fet, que no donaven res, perquè al final penses, bueno, és una activitat diferent, però déu-n'hi-do, gairebé 100 persones, i a partir d'aquest moment ha començat a arribar la gent, antics alumnes, antics companys, famílies, i ha començat la gent a participar de totes les activitats que hem muntat, des dels inflables, tallers, i simplement el fet de retrobar-te amb antics coneguts i gent que més enllà de l'àmbit laboral ha fet vida aquí i han vist créixer un munt d'infants que potser ja no són tant, perquè fins i tot famílies que han continuat confiant en el projecte de l'escola i que avui dia mantenen aquest vincle. I això, el que dediquin un dia de cap de setmana a compartir aquesta estona amb nosaltres, per mi això és ideal.
1: 6 o 7 anys de director, 13 de professor, no?
5: 6 anys de director, 6 o 7 abans com a profe, sempre entre 5è i 6è, amb els grans, i molt content. Des d'aquell primer moment vaig veure que aquí podia estar el meu lloc i vam fer l'aposta i aquí continuem, amb tota la il·lusió.
1: Ha canviat molt l'escola amb 50 anys, de fet, parlant amb exalumnes, sobretot dels inicis, no?, de l'Àngel Guimarà, que trobaven molt canviada l'escola, però l'esperit segueix sent el mateix, no?
5: Sí, a més, la setmana passada vaig convidar el primer director, en Jesús, per compartir una mica quina era la idea de la jornada d'avui, i ell va poder gaudir lliurement d'una visita a l'escola d'una manera més distesa, més tranquil·la, i a mi el que més em va sorprendre, que ell estava molt satisfet amb el que es trobava i que veia l'escola molt bonica, i ell marxava molt content. I per això a mi és una satisfacció, perquè és una manera de continuar amb aquest llegat, dir, ostres, jo que ho faig amb tant de carinyo vol dir que alguna cosa estem fent bé, i és una manera també molt gratificant per un mateix, una satisfacció que companys que ja jubilats d'una altra generació, tot i que continuen visitant de tant en tant l'escola, veuen que encara això els hi agrada, perquè és una manera de dir, ostres, jo d'una altra manera continuaria, perquè és vocacional, el que a nosaltres ens dediquem és vocacional.
1: Quants alumnes sou actualment a l'Àngel Guimarà?
5: Doncs actualment estem en 341, si no m'equivoco. I recordo abans, quan érem tres línies, fins i tot parlant amb el Jesús, que hi havia gairebé 1.000 alumnes, si no més. Sí, és veritat que la natalitat ha baixat molt, però déu-n'hi-do, avui dia amb 341 encara hi ha dies de tot.
1: Des de l'etapa inicial fins a 6è de primària.
5: Sí, correcte. Des d'I3, per dir-ho així, diguem-ne el segon cicle d'infantil, fins a 6è.
1: De cara al futur, com el veieu, el futur?
5: De cara al futur, continuar treballant i a desitjar a tornar a fer altres 50, si cal, evidentment.
1: Jesús Magallón va ser el primer director del centre i durant molts anys va ser director de l'escola Àngel Guimarà. Amb ell hem recordat els inicis del projecte educatiu de l'escola de Sant Andreu de la Barca, que aquest 2026 celebra el seu 50è aniversari.
6: Records molts. Pensa que el claustre del Guimarà se va formalitzar a l'octubre del 75, perquè abans només hi havia una escola a Sant Andreu, que era el Maragall. Tenia en aquella època 38 professors, 10 a l'escola antiga Maragall, però després a escola, després a Can Torrelles, a l'Acadèmia Casanovas, als segons pis de l'Ajuntament d'aquella època, als baixos dels blocs aquells que hi ha al Palau, i mentre s'estava construint aquest edifici. I al setembre del 76 van venir ja a inaugurar aquest edifici. I des de llavors, 27 anys de professor fins que em vaig jubilar.
1: Professor i, a més, director d'aquesta escola, eh?
6: Sí, director. i molt diferent de l'actual. Pensa que l'any 80-81 va ser el pic, vam tenir 1.100 alumnes. En aquella època era l'escola pública de Catalunya més gran pel número d'alumnes, 1.100. No hi havia cap altra escola pública que tingués tant. I a partir de llavors va anar baixant a poc fins a, bueno, a lo que és ara.
1: Avui en aquesta celebració del 50è aniversari, molt record i molt retrobaments amb antics alumnes, amb professors, professores. Com ha estat? Un dia d'emoció, suposo, no?
6: Molta, molta emoció. Ara acabo de veure que acaba d'arribar el Benjamí, un altre professor. I sí, sí, molts exalumnes, molts exprofessors. Aquí tinc un exalumne més, el senyor alcalde, Marc Giribet Gavara, que me'n recordo.
7: Per ma mare i ma tieta.
6: Sí, Yolanda Gavara Alvar.
7: Molt bé.
1: Per tant, aquesta escola ha tingut un alcalde, no?
6: Sí, bé, sí. Els fills dels alcaldes, tots han vingut aquí. Dels alcaldes anteriors, tots els seus fills han vingut aquí. Lo qual vol dir que deu ser una bona escola.
1: Aquí, de tots aquests anys, vostè sent el director d'aquesta escola, ha parlat de tots aquests anys que ha viscut aquí, avui amb aquests retrobaments amb antics alumnes, també amb professors. Quin record es quedaria de tots aquests anys? O si haguéssim de resumir aquests 50 anys d'història de l'Àngel Guimerà?
6: Pues és difícil de quantificar, però jo diria que l'ambient. Al Guimerà hi havia un ambient que molts exalumnes i professors me'n diuen que s'ha perdut, que és diferent, que ara és diferent. Érem molts, però hi havia, no sé, hi havia un bon rotllo, per dir-ho d'alguna manera, entre els professors i entre els alumnes, i això que hi havia alumnes de tota mena. Hi ha una dada que crec que és molt, molt definitòria. De 1.100 alumnes, recordo que hi havia dos nenes angleses de fora d'Espanya. Tots els demés eren de Catalunya o de Múrcia, de l'Aragó, bueno, de tota Espanya. Però d'estrangers, estrangers, estrangers, hi havia dos nenes. Avui en dia això és incomprensible.
1: També ens acompanya l'alcalde Marc Giribet com exalumne també. Com alcalde i com exalumne avui a la celebració del 50è aniversari, ho apuntava abans el que va ser director Jesús Magallón. Alcalde, quins records té de l'Àngel Guimerà i quin missatge donaria per aquests 50 anys d'història?
7: Bueno, records d'infància. Jo me'n recordo el Jesús, a la Mireia, a l'Aurora, al Benjamí, que per mi van ser persones, professors que em van marcar molt, cadascun al seu àmbit, no de matèria, sinó en la seva manera de relacionar-se amb els alumnes, d'ajudar-nos, i jo tinc grans records d'aquesta escola. Jo crec que he tingut una de les infàncies més boniques que algun infant pot tenir, també gràcies a l'escola Àngel Guimerà. I com a missatge, home, que una escola faci 50 anys vol dir que una societat prospera, una ciutat prospera, i per tant que avui aquesta

0: Teixé pelota, de que està molt millor físicament ara, físicament molt millor. Però bueno, també desitjo que també sigui millor o com a mínim igual que era abans en quant a ambient i a qualitat d'ensenyament.
1: Per 50 anys més, no?
0: Bueno, 50 jo ja no els veuré, però sí, els desitjo 50, 75, els que siguin.
1: Tants com facin falta. Durant 18 anys, la direcció de l'escola Àngel Guimarà va recaure en Cati Martínez, que tampoc s'ha volgut perdre la celebració dels 50 anys. Ha fet un discurs molt emocionada.
2: Pues la veritat és que estic superemocionada perquè m'he retrobat amb moltes famílies, m'he retrobat amb molts companys, amb molts alumnes, i la veritat que m'he sentit superestimada. Llavors estic com molt emocionada i m'he hagut d'apuntar tot el que volia dir en aquests moments perquè no se m'oblidés res.
1: Un discurs molt emotiu. No?
2: Pues sí, perquè la veritat que han sigut molts anys aquí i he passat molts moments personals i professionals duros, però també molt macos.
1: Has recordat el fet de que molts dels teus exalumnes te'ls has retrobat després en diferents professions, no? Des d'un doctor o qualsevol altre lloc, i això és una satisfacció molt gran, no?
2: Pues sí, mira, fins i tot he anat d'urgències a un metge i m'he trobat que la infermera que feia el triatge era una exalumna. O sigui que la veritat que això te gratifica molt, perquè dius, bueno, pues mira, hem fet persones, que és el més important que té una escola, fer persones.
1: Això diu molt de l'escola, no?
2: Jo penso que sí, jo penso que sí. Jo penso que és una escola que la societat canvia, l'escola s'ha d'adaptar a la societat, s'ha d'adaptar, ni és millor ni pitjor, com ha dit abans el Jesús, però jo penso que sobretot l'escola és una família, és on comença el cultiu social.
1: I aquest retrobament avui amb antics professors i alumnes, com ha estat el retrobament?
2: Pues molt emotiu, perquè hi havia gent que encara veig, però hi ha molta gent que és molt gran i que la veritat que havia perdut el contacte, i la veritat que ha estat molt satisfactori, tant als professors com les famílies, molt bé.
1: Ara estàs jubilada?
2: Estic jubilada.
1: Quin missatge donaries als actuals professors i professores de l'Àngel Guimarà?
2: Jo el missatge que dono és que per mi, jo he tingut la gran sort de que la meva professió ha sigut el meu hobby. A la jubilació, el primer any no ho vaig passar gaire bé perquè trobava falta moltes coses, i jo, per mi, el missatge és que realment hem de tornar una mica al mestre de vocació. Per què? Pues perquè els nens ho mereixen i les escoles necessiten persones. A veure, que és una feina, No vull dir que no s'ha de cobrar, evidentíssimament, i molt. Però sí que és una feina que els nens i les nenes i les famílies necessiten molta dedicació personal.
1: I es necessita aquest punt de vocació,
2: Jo sí. La veritat que sí.
1: La vocació que també ens han demostrat altres exprofessores que també estaven presents avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimarà. Estem parlant de la Marisol García, de la Pili López i també de la Maruja Cano, que també han volgut deixar el seu testimoni als micròfons de Ràdio Sant Andreu sobre els 50 anys de l'escola de Sant Andreu de la Barca. Professores de l'Àngel Guimarà, quants anys veu estar aquí de professores de l'Àngel Guimarà?
3: 30 i tantos.
1: Quin record se té de l'Àngel Guimarà?
3: Oi, pues tota la vida. Jo l'estimo moltíssim. Després van venir els meus fills i vaig tenir aquí uns companys que mai oblidaré, que són amics i són com a família.
4: 39 anys. M'he jubilat ara i, bueno, trobo molt a falta. Molt hi ha arribat i, bueno, les abraçades, les famílies, dels nens, les famílies... Molts records. Com diu la Marisol, era com una família.
5: Sí, sí, jo quasi tota la vida també aquí, perquè des de que vaig vindre a Catalunya, a Pallejar, després aquí, i no sé, seran uns 30 anys o no, o més, no sé. Però, bueno, jo fa molt que m'he jubilat,
1: Què heu pensat avui?
5: Jo fa 20 anys que m'he jubilat.
1: 20 anys que es va jubilar, quan no heu entrat avui aquí a l'escola de l'Àngel Guimarà amb aquesta celebració del 50 aniversari, que és el primer que heu pensat o el primer record que us ha vingut?
3: Pues jo del primer dia que vaig venir aquí em van acollir com germanes. Jo no tenia ningú aquí, no coneixia ningú, tenia una nena petita i van ser com germana la gent, i després la Pili, bueno, sí. Germana, la meva germana.
4: Sempre acompanyes i ha sigut com, bueno, com família.
5: En aquella època estàvem molt units, els mestres. Els mestres estàvem molt units.
3: Una família, fèiem excursions, celebraven coses sempre aquí a l'escola. Si uno tenia un fill, si es casava, si feia alguna festa, sempre junts i sempre bé.
1: El que estic veient...
3: Ajuda moltíssim quan tenien algun problema.
6: el que sí estic veient i esteu transmetent en aquest cas aquesta alegria, no? Dels anys que heu passat aquí.

0: I no, que el recordeu, la veritat que molt bé, no?
1: És el col·legi, el nostre col·legi Àngel Guimerà, sí. Aquestes
2: coses dolentes, de tot no ha sigut... Tot no ha sigut flors i violes, eh? També hem tingut les nostres, però bueno, ho han superat tot.
0: Com eren els alumnes de llavors?
1: Bueno, tenien molts alumnes per classe, molt més que ara, eh?
2: 35, sí. Quan van arribar, 35.
1: Sí, molts alumnes, però bé, jo vaig estar molt a gust amb les famílies.
3: Sempre macos, i les famílies molt respectuoses, sí.
0: Ha canviat molt l'educació de llavors ara?
3: Sí que ha canviat, com ha canviat tot, com ha canviat...
1: Molts anys jubilada ja.
3: Com ha canviat la vida, sí, evidentment.
0: Amb l'experiència que teniu vosaltres tres, quin consell li donaríeu als professors, professores d'ara o als que vinguin en el futur en aquesta escola? Quin consell els hi donaríeu?
1: Jo no sé, primer has de tenir vocació i t'han d'agradar als nens.
3: Il·lusió, exacte.
1: Si no pot ser. I després els pares i els nens que els professors tinguin respecte.
2: No, el que deia Pili, la il·lusió per l'ensenyament, sí. I res.
3: Per el dia a dia, per conèixer cada nen, per observar-lo, per fer que creixi, no? Sí, una mica això.

0: L'acte també ha servit per descobrir una placa commemorativa dels 50 anys. En el descobriment de la placa també hi ha participat un dels exprofessors de l'Àngel Guimarà, l'exprofessor de plàstica Benjamí Tous, que ha reivindicat el valor de la creativitat i també del treball manual en l'educació.
1: Bé, estem amb Benjamí Tous. Benjamí Tous, durant molts anys, també professor de l'Àngel Guimarà, i avui celebrant aquest 50 aniversari. Benjamí, avui quan has arribat aquí a l'escola Àngel Guimarà, quins són els primers records que t'han vingut?
2: Bueno, en principi, les mirades dels exalumnes i exalumnes són increïbles, perquè encara que no recordo els noms de tots, recordo les persones, recordo com eren, veig el nen i la nena, i aquí vam viure molt intensament moltes coses, moltes, les mones, els Sant Jordis, els Nadals, vam viure moltíssim aquí.
1: Hem parlat amb exalumnes i recordaven a professors, recordaven el Benjamí Tou, recordaven totes les activitats que feies, les excursions i també les mones, perquè una de les activitats que feies a Plàstica era que féssim mones de Pasqua.
2: Sí, lo de les mones, encara quan algú vol surten a la tele i diuen receptes, dic, jo ho tenia molt ben institucionalitzat, perquè recordeu que el pa de pessic havia de ser original, lo de més es podia comprar, i no podia ser un pastís de xocolata, encara quan té ve algun sud-americà i diu, una mona és un pastel de xocolata, no va ser alumne meu, té que portar la milleta pel voltant, i em sorpreneu molt, perquè tu també vas ser alumne, el Jordi.
1: I tant.
2: I veníeu amb les milletes torrades de casa, els altres la mermelada feta de la iaia, i llavors molt bé, molt bé.
1: Recordem també les classes de Benjamí Tous amb aquella frase d'atenció-demostració.
2: L'atenció-demostració va ser un invent molt bo, perquè em feia molta ràbia que explicava una cosa com delicada, per exemple, si feien gravat perquè no es fessin mal o no s'embrutessin, ho havia de repetir 3 o 4 vegades. Llavors els hi vaig dir, quan digui atenció-demostració us heu de quedar clavats. Si estàs al lavabo o si estàs... T'has de quedar clavat com una escultura mirant-me a mi. I va funcionar.
1: Quina era les claus de Benjamí Tous a l'hora de donar classe aquí a l'Àngel Guimarà? Perquè eren classes molt especials.
2: Jo estava fent amb l'ICE, amb la Rosa Gratacós, que la dia em va sortir, la plàstica la volíem portar al nivell més elevat. És a dir, nosaltres ho teníem molt ben estudiat. El que aquí semblava molt espontani i molta bogeria estava super esquematitzat. És a dir, el fang, lo manual, la plàstica, el dibuix, fins a arribar al dibuix tècnic. Però molt buscar les emocions i que coneguessin els artistes catalans més propers. Després ja va vindre oficialment, però això em vaig adelantar, perquè jo sempre els deia Picasso, Miró, Dalí. Per què Picasso, Miró, Dalí? Doncs collons, perquè Dalí és d'aquí, de Figueres, Miró, molt més Miró, perquè hi anàvem, i el Picasso, ja tothom sap que va tindre la seva època més important de la seva vida, adolescència i joventut, a Barcelona. Llavors, tenint el Museu Picasso a Barcelona, tenint la Fundació Miró, havíem de treballar això, no?
1: Alguna anècdota, Benjamí, d'aquests 50 anys?
2: Doncs potser l'anècdota més divertida l'ha sentit i m'honore a mi, m'honore a l'alumne, perquè ara m'ho deia un altre alumne que no el reconeixia, m'ho deia, és que quan veníem amb tu ens ho passàvem tan bé, tan meravellós, tan sorpresa, i un, allò que et, saps que et saluden un dia normal, bon dia, hola profe, bon dia, hola Benja, i m'hi diu, tenia moltes ganes de tornar a tu en classe, i jo doncs, dic, molt bé, bueno, és un piro, però el tio més savi, més pulletero, diu, ah, que no vols saber per què? Dic, bueno, va, per què? Diu, perquè sempre em sorprens. Clar, a mi, jo mateix no n'era tan conscient, no tenia la intenció de sorprendre'ls, però qualsevol persona que faci la pedagogia o la didàctica sap que és un dels motius més importants per motivar, no?, la sorpresa.
1: Quin consell donaries als professors, professores actuals d'aquesta escola de l'Àngel Guimarà?
2: Ui, claríssim, Jordi, que lluitessin, i a més, perquè això va sortir que sorgeix de Sant Jordi, amb l'escriptora que va vindre a Barcelona, l'Ali Smith, va dir el mateix missatge. No estem en contra de la intel·ligència artificial, estan molt bé els llibres electrònics, però més que mai hem de defensar lo manual, la bellesa de lo manual. Aquests mestres que estan aquí ho haurien de tindre en compte. Que el nen sàpiga que a més de la tablet, de l'ordenador i el mòbil, hi ha la meravella d'un paper, de la cera, del fang, de fer una mona, de dibuixar... No substitueix la intel·ligència artificial. Els dibuixos de la intel·ligència artificial estan bé, però no tenen el tarannà i la impronta de cada persona.
0: Paraules de Benjamí Tous, també present avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimarà. També hem parlat amb exalumnes com la Maribel, la Lídia, la Mari Carmen, el Daniel o la Liz.
3: Els primers records que m'han vingut avui és quan he entrat a l'entrada, que havia un altre tipus de... Em sembla que n'hi havia com moreres. N'hi havia moreres i dic, on estan les moreres? On està el meu pati? Me l'han tret tot. Ha canviat totalment.
4: La meva millor amiga, Lina, que avui d'ara també és la meva millor amiga.
5: Jo, el primer que em faltava al pati, que jo anava i digo, això no està com jo lo recordava.
6: Ho has trobat canviat, no?
5: Sí, lo noto molt canviat.
7: Todos los amigos de la infancia, es el primer recuerdo que me ha venido.
8: Bé, pues jo igual, perquè vam inaugurar, jo soc del 70 i vam inaugurar aquesta escola, i no sé, és molt maco, molt emotiu estar aquí.
1: Per tant, podem anar sumant l'edat, no?
8: Sí.
1: De l'Àngel Guimarà, quan vosaltres estàveu estudiant aquí, hem parlat amb algun dels professors, no?, que parlàvem del bon ambient que havia dintre del professorat, amb l'alumnat també havia aquest bon ambient. Què recordeu? Les hores al pati, les classes, els professors?
3: Jo recordo personalment molt els professors, perquè per mi van ser una guia, però encara tinc grans amics d'aquella època i els coneixem, em quedem. Per mi són tot bons records.
4: Avui es veu. Continuem igual, fem pinya i aquí estem. Junts?
5: No sé, tot. Els amics, tinc amics de sempre, ella és amiga meva de sempre i tots. I quan queden, per exemple, a ella, si no la veig, però si la veig, o amb ell, puc parlar hores.
7: Sí, pues esto, los compañeros, el calor de los compañeros, los valores de los profesores... hasta las profesoras del patio, que las tengo bien memorizadas, cocina, que los que nos quedábamos a comer con Loli, bueno, muy bonitos recuerdos y muy buenos valores.
8: Sí, jo igual, a dia d'avui segueixo tenint contacte amb la majoria de companys i amb alguns profes també.
1: Quins professors recordeu?
3: A la Tinina, per exemple, el Jesús...
4: Isabel, la meva tutora, que està aquí, Benjamín, com que no, icono total.
5: La Tinina, el Benjamín, la Maria Ángeles, el Jesús, el Jesús...
7: A todos estos, también a profe Paco, de lenguaje, a María Pilar Zorrilla, de Huesca, que por cierto tengo contacto con ella, y muchos más.
8: Pues sí, també, més o menys, els que han dit, sí.
0: 50 anys de l'escola Àngel Guimarà de Sant Andreu de la Barca. Actualment l'escola compta amb 341 alumnes des d'educació infantil fins a sisè de primària. Tot i la reducció respecte a dècades anteriors, la comunitat educativa manté el compromís de continuar el projecte pedagògic i consolidar el centre com a referent educatiu i social a Sant Andreu de la Barca. L'acte ha finalitzat amb una foto de família entre actuals professors i exprofessors i també actuals alumnes i exalumnes de l'escola Àngel Guimarà.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el mes de desembre, a Ràdio Sant Andreu, vam entrevistar a Glòria Jodar, qui va ser durant 15 anys directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Una entrevista on vam repassar també la seva trajectòria professional.

0: Des de l'any 2010, Glòria Jodar és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, infermera i doctora en ciències infermeres. És una de les figures més destacades de la gestió i lideratge infermer a Catalunya. Més de 35 anys d'experiència en gestió, docència i recerca, ha desenvolupat una trajectòria marcada per la innovació, la qualitat assistencial i també la defensa del rol professional de la infermeria. Ha impulsat projectes estratègics en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària i també ha arribat a càrrecs de responsabilitats dins de l'Institut Català de la Salut o del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona o el Consell de Col·legi d'Infermers i Infermeres de Catalunya, on va exercir com a degana. Autora també de publicacions científiques, ponent habitual en congressos nacionals i internacionals, ha centrat la seva tasca acadèmica i professional en el lideratge infermer, la qualitat assistencial i el desenvolupament de l'atenció primària com a pilar fonamental del sistema sanitari. Avui, i a motiu de la seva jubilació, culmina una etapa de dedicació i també de compromís que ha contribuït a la consolidació i la projecció de la infermeria i també de l'atenció comunitària al territori. També durant 15 anys ha estat, com diem, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. I recentment, Glòria Jodar ha rebut la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari que otorga el govern de Catalunya. Glòria Jodar, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal, Jordi?
0: Doncs avui, repassant la trajectòria professional de Glòria Jodar, ara que enceta doncs, una nova etapa, moment de tancar una etapa, de jubilar-se, com estàs vivint aquesta etapa, Glòria?
1: Doncs la veritat és que l'estic vivint buscant nous projectes. De fet, he tancat l'etapa aquí a Sant Andreu de la Barca, ja ho saps, just fa unes setmanes, però ara estic encara al Departament de Salut treballant amb el nou mapa sanitari que s'està confeccionant aquest any i que jo lidero el grup de professionals. I, per tant, bueno, no penso que als 65 anys, almenys per mi, no toca encara jubilar-se. I per tant seguiré fent coses, seguiré també amb la docència i bueno, participant amb totes les activitats possibles relacionades amb el sistema de salut.
0: Quan arriba aquest moment i després d'haver aconseguit aquesta medalla Josep Trueta al mèrit sanitari, que és la màxima distinció doncs que es dona a les persones que es dediquen en aquest cas a la sanitat, quan un fa balanç, quan mira enrere, què veu?
1: Sí, la veritat és que quan em va trucar la consellera per dir-m'ho, primer em pensava que era així com una mica de broma, perquè hi havia temes que estàvem treballant amb això del mapa sanitari i em pensava que em trucava per això, i no era per lo de la medalla. Vaig pensar, carai, doncs perquè et donin això has d'haver fet moltes coses, no? I no, Déu-n'hi-do, sí que n'he fet, amb alts i baixos, no? He anat compaginant molt temes més de planificació i de gestió i després també de recerca i de docència, però clar, quan sents que t'ho diu un altre, no? I exposen allà la teva trajectòria, dius, home, doncs Déu-n'hi-do el que dona de si aquests a vora 40 anys de feina, no? I clar, i a més que vaig començar molt jove, vull dir que vaig acabar infermeria amb 23 anys, crec, i per tant l'evolució i la trajectòria i el desenvolupament professional, com que el vas fent amb el dia a dia, doncs no te'n dones compte i vas tirant i de cop dius, Déu-n'hi-do, sí, alguna cosa he fet.
0: Hi ha algun moment que s'ha de fer balanç, no?
1: Sí, exacte. Sí.
0: Per què infermeria?
1: Bueno, a mi m'agradava tot el que estigués relacionat amb ciències de la salut, m'agradava la medicina, m'agradava la psicologia, i al final vaig veure que infermeria era una carrera molt holística i molt biopsicosocial, i per tant moltes de les matèries que a mi m'agradaven quan feia COU, que en aquella època era COU, m'encaixaven millor amb infermeria, i vaig pensar, bueno, pues, faré infermeria. A més, en aquella època no eren 4 anys, eren 3, això em facilitarà començar a treballar abans, tenia ganes d'entrar en el món laboral, de fet ja havia fet alguna substitució als estius d'auxiliar de clínica, i bé, em va entusiasmar, perquè realment quan vaig començar a estudiar, jo vaig estudiar a l'Hospital del Mar, vaig veure que la relació directa amb la persona i també amb la família, qui més la tenia era la infermera, i per tant hi havia un camp per desenvolupar immens, i la cura era algo que per mi era imprescindible perquè evolucionés la malaltia, no? Cap a la curació d'aquella persona a través de les cures. I vaig pensar, bueno, doncs això és el meu i m'instal·laré aquí amb la cura a la persona, i això he fet.
0: Ho hem parlat en moltes ocasions, en moltes entrevistes que hem realitzat durant tots aquests anys, quan hem parlat de la tasca de les infermeres, de la professió. Es tracta d'una professió 100% vocacional, una de tenir vocació.
1: Sí,
0: exacte. Si no el 100%, un percentatge molt alt.
1: Bueno, ha de tenir un percentatge alt de vocació, però també un percentatge molt alt de coneixements i un percentatge molt alt d'habilitats. O sigui, és una professió que ha de combinar habilitats tècniques amb coneixements científics i amb certes actituds de molta empatia cap a les persones a les que s'està atenent. De fet, ara està de moda lo de l'atenció centrada en la persona i no en la malaltia, però això nosaltres sempre ho hem tingut incorporat, no?, en la nostra disciplina. No es pot entendre la cura sense incorporar la centralitat de la persona. Per tant, si la resta, el que ens toca fer com infermeres, a més, és intentar que la persona sigui autònoma, que pugui desenvolupar-se ella amb els seus mitjans per millorar la seva salut, i per tant hi ha molts elements que fan que sigui una professió molt engrescadora si es treballa amb aquesta orientació. Clar, si fas només d'ajudant d'una altra professió, llavors m'imagino que deu ser horrorós.
0: Recordes, Glòria, el moment en què vas assumir la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca l'any 2010? Recordes aquell moment?
1: Sí, i tant. Sí, ho recordo.
0: Suposo que quan arriba aquesta proposta, molts reptes endavant, no?
1: Bueno, jo venia d'una època que vaig estar en el Departament de Salut treballant amb la directora general de planificació, treballant el que dèiem en aquell moment el Pla d'Innovació d'Atenció Primària i Salut Comunitària, que pretenia ja transformar la primària. Jo crec que des de llavors s'ha estat parlant de la transformació de la primària i, bueno, vaig participar també als meus inicis amb la reforma de l'atenció primària. Però aquella època jo crec que vaig estar 2 o 3 anys al Departament de Salut i vaig estar molt bé, i vaig aprendre molt, i vaig tenir companys allà meravellosos, i la directora general també, un encant. Però em faltava aterrar un altre cop a la realitat. Jo ja havia estat amb un equip d'atenció primària, vam obrir Vinyets a Sant Boi de Llobregat. Vaig estar uns 5 anys, llavors va ser quan vaig marxar al departament, i trobava faltar la relació amb les persones, la relació amb els professionals, i sempre he intentat compaginar, baixar la base. I realment hi havia un altre repte, que era el de que tot el que tingués a veure amb la gestió de serveis hi pogués tenir accés tant els metges com les infermeres, si tenien les competències i la formació, evidentment. Jo havia fet un màster de direcció d'institucions sanitàries, n'havia fet un altre de lideratge infermer, n'havia fet un altre de qualitat, i pensava que tenia el currículum per presentar-me a una plaça de director, directora en aquest cas, i així ho vaig fer. O sigui, vaig abandonar com una mica la planificació estratègica i vaig tornar a lo que és un equip d'atenció primària, i vaig tornar ara per aquesta època. Era Nadal, i quan em van presentar estaven fent l'aperitiu de Nadal, i clar, vaig entrar com una mica, jo crec que la gent hauria pensat, i ara ve aquí la nova directora, que estem en un moment de festejo de 2 a 3. Vaig dir unes paraules, vaig dir que tenia moltes ganes de començar amb un equip nou i amb un equip amb molta força com aquest, que era el de Sant Andreu, però clar, tothom va continuar amb la festa i vaig intentar integrar-me. No coneixia absolutament a ningú excepte una infermera. Coneixia de quan havia estat al Prat, perquè jo també havia treballat al Prat, a la Imma Giribert, i me'n vaig anar corrents cap a trobar la Imma i dir-li, ostres, Imma, és que en quin moment hi he arribat, no? I ella, no, no et preocupis, som bona gent, pren-te una copeta. I, bueno, i o sigui, vaig entrar celebrant el Nadal. I després, ja, clar, el gener, imagina't, suposo que va haver pic de la grip, igual que ara, i ja va començar la bogeria, no?, de treballar en aquest equip, que una bogeria en positiu, eh?, perquè ja saps que és un equip molt gran, a més desdoblat, perquè hi ha un part dels professionals que estan a la Solana. Bueno, era un repte i la veritat és que em va entusiasmar.
0: Què ha representat Sant Andreu de la Barca tant en l'àmbit professional com personal?
1: En el professional, mira, justament poder posar en pràctica gran part, no et diré tot, perquè tot no pot ser, del que havíem treballat en aquest pla d'innovació d'atenció primària i salut comunitària en el Departament de Salut. O sigui, jo crec que me'n vaig anar d'allà perquè veia que tot es quedava en un pla molt teòric, que tot es quedava en els documents, en les presentacions oficials, però que després, com que jo sempre he treballat amb molts equips i conec a molta gent, a molts professionals, els professionals em deien, de tot això que esteu dient del pla d'innovació, després nosaltres, els professionals, pràcticament no ho notem, no? Què esteu planificant si després aquí no arriba res? Bueno, els canvis no són ràpids, són lents, però sí que vaig intentar posar en pràctica alguna cosa, no?, de les que havíem dissenyat allà en el pla d'innovació. Una d'elles va ser la màxima participació dels professionals. O sigui que jo crec que una direcció ha de tenir un tipus de lideratge que generi més lideratges dins de l'equip. I el meu repte va ser aquest. I llavors això ho tenia que fer tant amb metges com amb infermeres, com amb administratius, com amb la treballadora social, com amb l'odontòloga, no? I una mica crec que sí que ho vaig anar aconseguint, no? Per exemple, amb els metges vam treballar moltíssim el tema de millora de resolució i de disminuir les derivacions innecessàries a l'hospital, i bueno, crec que l'orientació de vull resoldre al màxim amb el moment que tinc a la persona, jo crec que això va ser un repte assolit. Amb les infermeres, tu ja ho saps, això, tot el tema d'atenció a la comunitat, atenció a les escoles, gestió de la demanda per poder integrar la promoció i la prevenció de la salut en el que és la visita que es denomina aguda. Amb el treball social no cal ni que t'ho digui, perquè també ha estat la nostra estrella, no? L'atenció integrada social i sanitària, aquí som ara en aquests moments projecte demostratiu.
0: Són projectes que s'han anat realitzant durant tots aquests anys, per tant ha hagut aquesta evolució i s'ha hagut d'adaptar en cada moment a la situació que s'estava vivint. Va arribar la pandèmia. La pandèmia segurament que si fem el repàs d'aquests 15 anys, el moment sens dubte més dur que segurament va tocar viure l'equip de professionals de Sant Andreu de la Barca, de l'equip d'atenció primària.
1: Sí, va ser dur, i tu això també ho coneixes perquè ho vas compartir amb nosaltres. Va ser un moment dur, però alhora també va ser molt de cohesió de l'equip. O sigui, era un equip que confiava molts uns amb els altres, amb un alt grau de coneixement i de competències, i per tant un equip molt com t'ho diria jo, molt evolucionat, que va poder assumir aquest repte també amb molta autonomia. Tu ja saps que nosaltres ens reuníem cada dia sense falta a les 8 del matí per planificar com aniríem fent durant el dia, i les aportacions que feien els professionals eren, bueno, genials, no? Doncs pensem que a primera hora hem d'anar aquí, hem d'anar a buscar més més bates perquè falta anar a tal lloc, hem d'anar a les residències, començarem pels domis, o sigui, anàvem canviant la dinàmica organitzativa cada dia en funció del que ens anàvem trobant i de les necessitats. Després van arribar material, els TARS, etc. No? Per exemple, i aprofito que estic a la ràdio, o sigui, per nosaltres la ràdio va ser una eina de comunicació bàsica perquè teníem que donar molts missatges a la població perquè hi havia un batibull d'informació que a vegades confonia la gent, i com que fèiem molta atenció telefònica veiem que tothom es quedava amb l'última notícia a vegades que havien sentit, o bueno, molts rumors i la rumorologia, i vam utilitzar molt que tu vinguessis a entrevistar-nos, venir nosaltres aquí, donar els missatges clars de quan calia fer els tests, de quan va començar la vacunació, quan calia vacunar-se, com començava amb l'activitat, com anàvem a domicili, que no es preocupessin que gestionaríem les baixes per telèfon o la feina amb els col·les. No sé, és que la feina amb vosaltres va ser immensa i jo crec que molt, molt productiva, i que va arribar a la població de Sant Andreu. O sigui, va ser una època dura, però alhora va ser una època maca. O sigui, vam treballar amb molta autonomia i vam desenvolupar moltes coses que ara encara perduren, no? Algunes. Per exemple, tota la feina que vam fer a les residències, nosaltres vam ser exemple també a tota Catalunya, ens vam adelantar moltíssim. A l'adjunt de direcció que hi havia fins ara, el doctor Atanasi Mata, va ser un dels que més va treballar a les residències, i la veritat és que la mortalitat nostra comparada amb altres llocs era ínfima, no? Per tant, un orgull haver passat el Covid així.
0: En aquesta època de la Covid, de la pandèmia, quina va ser la decisió més difícil de prendre en aquella etapa?
1: La decisió més difícil? No sé, jo crec que la decisió més difícil va ser un cúmul de petites decisions, de dir, bueno, això no ho pregunto, i tiro endavant, no? O sigui, per exemple, quan vam començar tot el tema de les residències, quan amb la vacunació vam fer una estratègia pròpia i vacunàvem, pues, per incrementar el nombre de tant percent de persones vacunades de Covid, ens posàvem a vacunar 12 hores diàries i fins i tot algun cap de setmana. La veritat és que com que eren decisions molt compartides, o sigui, no mai les preníem sols. En aquell moment hi havia una adjunta, hi havia la Mònica, després va venir l'Ata, però potser la més dura va ser veure que teníem que anar sortint del centre i començar a muntar, pues, les carpes que vam muntar, els circuits amb el CUAP, per poder facilitar l'accés a les persones, sobretot amb problemes respiratoris, i la manca de material, no? O sigui, posar sobre la taula en aquells primers moments que ens faltava material, i tot, bueno, però alhora ens va venir tot l'ajut de la població, també utilitzant aquest mitjà de comunicació, no? De la Nissan ens van fabricar uns tratjos així amb plàstics, no?, per poder anar als domicilis. I les altres decisions dures, més que decisions, moments durs, era veure, pues, gent que moria, no? I això sí que era complicat.
0: Durant aquesta època de la pandèmia de la Covid-19, des de la ràdio, i han dit moltes ocasions, i de forma també pública i a les entrevistes, que mai agrairem prou l'atenció que va comptar aquest mitjà, aquesta ràdio pública, amb tots els professionals de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com comentaves, Glòria, o nosaltres, o anava jo ja al cap, o vosaltres veniu aquí a la ràdio sempre amb totes les mesures de seguretat i de protecció que teníem al nostre abast. Mai des d'aquí la ràdio us agrairé personalment tota aquesta atenció que vosaltres veu tenir, i que gràcies a això es va fer possible fer aquell reportatge de testimonis d'una pandèmia. Uh-huh. que es va publicar un any després, just de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, amb testimonis de diferents perfils professionals que hi havia, hi ha, a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i que va haver aquest reconeixement. No vam guanyar aquell premi de la comunicació local, però vam ser finalistes, a més amb una categoria transmèdia que també incluïa vídeos i imatges. Vull dir que el nostre premi era haver fet aquell reportatge com a homenatge cap als professionals, i després això, vam aconseguir ser finalistes, i això, voldria dir de nou públicament, doncs, gràcies a tots vosaltres i a tota la feina que veu realitzar. Anem amb d'altres qüestions, deixem la pandèmia per una banda. Glòria Jodar, que avui l'estem entrevistant aquí a la ràdio després de 15 anys dirigint a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, després d'aquests 15 anys es jubila de la direcció, però com ha comentat a l'inici d'aquesta entrevista, no es jubila d'activitats o de projectes, perquè n'hi ha molts. Glòria Jodar ha exercit càrrecs destacats al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, també en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, va ser degana, i sempre ha defensat el rol professional de la infermeria, que ha estat una de les seves grans lluites. Sempre ha estat així, no? Reivindicar la feina de les infermeres, i a més des de diferents àmbits, des de la direcció d'un CAP com el de Sant Andreu de la Barca, o des d'ocupant càrrecs en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, o en el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, no?
1: Sí, bueno, el tema del deganat van ser 2 anys complicats, perquè a més els compaginava amb l'activitat aquí de directora de l'equip, però bueno, com que jo també tenia un adjunt i una referent de gestió i serveis excel·lents, pues em permetia poder fer-ho, no? Jo crec que vaig agafar lo del deganat perquè de fet no em tocava, això li tocava a la presidenta del Col·legi de Barcelona, però ella en aquell moment tenia 2 nenes petites i tal, i em va demanar que si volia agafar jo el deganat, que eren només 2 anys, però que la veritat és que se'n van fer llargs. Macos també, perquè coneixes tot el que passa per tota Catalunya, i perquè reivindicant, com dius tu, però més que reivindicar, intentar fer avançar la professió. O sigui, jo crec que és una professió molt desenvolupada competencialment, en aquests moments és una professió acadèmicament de grau, universitària, amb possibilitat de fer formació sanitària especialitzada, hi ha un tant per cent molt elevat d'infermeres especialistes, però en canvi poc visible això encara per la població i també per alguns professionals, no? O sigui, continuen pensant que l'infermera és qui ajuda el metge, i amb el tema de professionals tots ens ajudem, perquè treballar intercol·legiadament i interdisciplinàriament és que tots ens toca ajudar-nos uns als altres, però bàsicament la infermera qui ajuda és a la persona, i és a la família, i és a la comunitat. I llavors, clar, voler posar la infermera en el centre i avançar professionalment, avançar en professionalisme, doncs té la seva... és un objectiu per mi atractiu, i jo ho estava intentant fer aquí a Sant Andreu, que crec que ho vaig aconseguir en gran mesura, però clar, quan el repte va ser tot a Catalunya, m'ho vaig passar bé també. Moltes de les coses que tenia en mente no les vaig aconseguir, evidentment, perquè a més hi ha diferents situacions, és diferent la situació de la infermera d'atenció primària que la hospitalària, que en els centres residencials o en el sociosanitari. Per tant, bueno, tens que anar treballant a diferents velocitats, però aquesta també és la gràcia, no?, de la planificació. I la veritat és que també va ser una bona etapa, tot i que crec que l'equip de Sant Andreu en veia menys, i d'alguna manera segurament es va ressentir, però jo estava convençuda de que era una feina que també acabaria afavorint el conjunt de professionals, no? Fins i tot els del meu equip.
0: Quins reptes principals ha d'afrontar l'atenció primària en els pròxims 5 o 10 anys?
1: Pues posar-la en el centre del sistema, sempre estem igual. O sigui, jo quan et deia l'any aquell 2010, que va ser just a l'època que estava la consellera Marina Geli, vam intentar amb el pla d'innovació posar l'atenció primària en el centre del sistema, doncs m'imagino que deuríem tocar molts ulls de poll perquè no ho vam aconseguir, no? Jo crec que estem encara en un país que visualitza molt la malaltia, la patologia, que evidentment que existeix i que s'ha de treballar en aquest sentit, no? Però la primària ha de ser el pal de paller, el que fa de referent de totes les persones. De fet, tots tenim un metge i una infermera assignats, tots els ciutadans, i per tant, tant des de la medicina familiar i comunitària com des de l'infermeria familiar i comunitària, hem de treballar perquè la comunitat emmalalteixi el menys possible i treballar tot el tema salutogènic i de determinants de salut, que és bàsicament el que hem fet aquí a Sant Andreu. O sigui, tot el que hem fet amb la comunitat, amb el tabaquisme, amb les escoles, i ara en aquests tres últims anys amb tot el tema social relacionat amb persones grans, fràgils, soles i amb més problemes de dependència, i que hem treballat, jo crec, d'una manera molt, molt determinant amb treball social de les treballadores socials de l'Ajuntament, les treballadores socials del CAP i les infermeres i metges de família. O sigui, ha sigut un treball molt d'orquestra, no? O sigui, tots hem tocat el nostre instrument de manera autònoma, però hem posat sobre la taula que aquesta és la necessitat que hi ha ara en aquests moments i que anirà més, perquè cada vegada tindrem més dependència, més persones grans, més persones fràgils. I, bueno, i a més s'acaba d'aprovar l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària just fa 15 dies al Parlament, i tot va cap aquí, no? Que haurem de tornar a fer un canvi on, torno a la primària, on la primària ha de tenir un paper protagonista, molt protagonista i molt central, i molt orientat a l'atenció a domicili, perquè les persones grans i fràgils i les seves famílies també i els seus cuidadors necessiten aquestes atencions al domicili i no anar constantment a fer viatges a l'especialista o urgències de l'hospital. O sigui, hem de poder donar-li força. Per tant, es necessiten professionals molt ben preparats, la majoria són especialistes, això ho tenim, però després aquests professionals han de tenir els recursos i han de tenir el reconeixement de les institucions, no? Que és el que demanem moltes vegades als metges i les infermeres de família, i la visibilitat també.
0: Ha fet referència al tabac, al tabaquisme. La consulta de situació tabàquica de Sant Andreu de la Barca, pràcticament cada any quan es feia aquell sorteig, no?, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de les persones que havien deixat de fumar en el darrer any, sempre aquella visita especial de Carmen Cabezas.
1: Sí.
0: Fins i tot quan va ser secretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, també hi va assistir en aquests actes, i sempre havia parlat d'aquest acte com referència a Catalunya i també la consulta de Sant Andreu de la Barca, no?
1: Sí, clar, aquest...
0: Carmen Cabezas, en què ha treballat vostè també, no?
1: Sí, sí, vaig treballar, bueno, quan érem joves vam treballar plegades molts anys, però bueno, després sempre hem tingut contacte o per temes de recerca o de formació. Ella era una convençuda, bueno, és encara, perquè també està treballant en aquests moments en el mapa sanitari que et deia, el Departament de Salut, en la part de comunitària.
0: Un altre referent més, eh?
1: Un altre referent més, sí. I amb el tema de tabaquisme, ella ha treballat moltíssim, i a més és que, bueno, ja hauríem d'estar treballant tots molt més del que fem, eh? Perquè la mortalitat per tabaquisme és alta, i a més ara és alta també amb dones, perquè hi ha hagut, bueno, durant tots aquests anys, moltes dones, no?, que han agafat aquest hàbit, i ella sabia que aquí li donàvem una dimensió de gran rellevància al tema de deixar de fumar, i per això vam muntar... jo quan vaig arribar aquí ja estava, la consulta estava, i a més a l'Ajuntament, com que hi havia medicacions que no estaven finançades, en segons quins casos subvencionava en els pacients, en les persones, els medicaments no finançats si feia falta, no? Per exemple, en els casos de pacients oncològics i de malaltia pulmonar obstructiva crònica avançada, etc. I per tant, aquesta consulta la vam mantenir, no la vam tancar mai. Hem intentat moltes vegades ampliar-la, ens va costar, perquè ja saps que aquí la demanda és alta del dia a dia, però finalment també vam poder obrir un punt a la Solana. Per tant, vam acabar tenint la consulta de tabac aquí a la Solana, i el que vam ampliar moltíssim va ser tota la feina a les escoles, amb la infermera de salut i escola, amb la Laura Marín, que era la infermera referent de qualitat, i llavors a les escoles vam treballar molt dinàmiques de joc amb els nens i maneres de prevenir des de la infantesa, no? Fins i tot vam estar 2 anys amb un projecte de pacient expert, on també els propis pacients que havien deixat de fumar assessoraven i donaven consells als que estaven en etapa de deixar-ho. Bueno, ho hem treballat intensament i hem tingut bons resultats, ja ho saps, no? I la doctora Carmen Cabeza sempre ens ha acompanyat, però també ens va acompanyar molt a l'Ajuntament. O sigui, també vam tenir... Crec que és un altre tret característic d'aquí Sant Andreu, no? Que amb el municipi al cap sempre s'ha anat molt a una, tant en temes de salut pública com en temes de salut en general. Ens va passar, per exemple, la pandèmia, que l'Ajuntament ens va donar molt suport amb tot, no? I en el cas del tabaquisme, doncs també ha estat així. Tot el tema de les escoles, també he de dir que els mestres han tingut sempre una sensibilitat especial, ens han donat sempre també molt suport a les infermeres, i per tant tot el treball comunitari, que és la base de l'atenció primària, aquí ha pogut florir, per dir-ho així.
0: Finalment, Glòria, abans de finalitzar aquesta entrevista, aquesta conversa, quines paraules dirigiries al teu equip i també als pacients o la ciutadania de Sant Andreu de la Barca?
1: Bueno, el meu equip, que continuïn així d'empoderats, perquè és un equip empoderat, amb altes capacitats, que fan molts processos i procediments que en altres llocs no es fan, precisament per aquesta capacitat que tenen competencial i tècnica, no? Que, doncs, que no deixin mai de fer, per exemple, no? El que acabàvem de parlar, la consulta de tabac, la cirurgia major, les ecografies ecoguiades, les infermeres que continuïn amb l'activitat comunitària, que continuïn gestionant la demanda des d'una perspectiva més salutogènica, i per tant que són excel·lents, que continuïn excel·lents, perquè aquesta marca de la casa no pot desaparèixer, i estic segura de que no desapareixerà. A la ciutadania, que confiï en el seu equip d'atenció primària. Sabem que hi ha moments de crisi, ara arribarà un, no?, perquè està despuntant la grip, i som els que som, i nosaltres també ens posem malalts. Jo, per exemple, avui ja vinc aquí amb aquesta veu de griposa, tot i que és un refredat perquè m'he vacunat de la grip, però que confiïn, perquè tenen un excel·lent equip, i amb un equip d'atenció primària amb aquest alt grau de professionalisme de tots els professionals, eh? Els professionals del taulell, per exemple, porta d'entrada de l'equip d'atenció primària, fan una feina d'enllaç amb el metge, amb la infermera, amb els especialistes, estan gestionant mils de procediments, a vegades poc valorats també per la població i també pels professionals més sanitaris, no? O sigui que posem en valor tot això que tenim, perquè hi ha molts països que no ho tenen, però i aquí en el país, que sí que tothom té una atenció primària forta, dintre de la variabilitat que pugui haver en els equips d'atenció primària, jo crec que aquest és un dels millors, sense dubte, del Baix Llobregat, i per tant, els ciutadans tenen aquesta sort de gaudir d'aquest equip.
0: Glòria Jodar, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí als estudis de la ràdio, que saps perfectament que és casa teva i continuarà sent casa teva. Continuarem convidant-te.
1: Perfecte,
0: si vols, perquè vinguis aquí a la ràdio i perquè expliquem novetats, eh? Glòria Jodar, com dèiem, durant 15 anys al capdavant de la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Ara jubila, però no jubila del tot, eh? Tal com hem escoltat en aquesta entrevista, perquè els projectes continuen. I des d'aquí, moltes gràcies
1: gràcies,
0: per tot el que has fet per Sant Andreu de la Barca i per tot el que has fet també i l'atenció que sempre has tingut envers aquest mitjà de comunicació, envers Ràdio Sant Andreu, durant els moments bons, durant els moments no tan bons i durant aquells moments horribles que vam viure, vam per sort sobreviure de la pandèmia de la Covid-19. I moltíssimes gràcies, que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa.
1: Moltes gràcies a tu. Fins aviat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu, recordant alguna de les entrevistes i reportatges més destacades d'aquesta temporada. Més Via Directa d'estiu, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: El misteri i els jocs de lògica són els protagonistes del calaix actiu. Les models de la Belle Époque, de Berta Jardí, publicat per Univers, ens presenta dues dones amb vides intenses en una època de canvis, Emily Floch i Isabel Llorach.
2: Sí, sí, són dues protagonistes, la Isabel Llorach i la Emily Floch, dues dones que, títol, li he posat models de la Belle Époque perquè el llibre transcorre en aquest període, en aquesta època.
1: I del passat al futur, amb la Georgina Dalmau, autora dels Rebels d'Antígona, publicat per Fanbooks. En un món on les noves tecnologies ho controlen tot, sempre hi ha qui lluita per una societat més humana.
3: El món de Rebels d'Antígona és un món on tenim una alta dependència de tecnologia, no? I això té efectes en el nostre dia a dia. Que al final, des de que tu tens la idea fins que es converteix en una novel·la, van passant coses. Entre elles, per exemple, va aparèixer el ChatGPT, no? Que va canviar absolutament tot, i també va haver de canviar moltes coses de la meva novel·la perquè quadrés amb la realitat nostra, no?
1: La família i els crims protagonitzen el festival Creixell Crims el cap de setmana del 10 al 12 de juliol. Us en fem un tastet.
4: I ara mateix l'objectiu que tenim és mantenir-nos en aquesta professionalitat i mantenir-nos en que cada any es pugui celebrar el festival, perquè després de tant d'esforç, no?, que estrenem logotip enguany i tot, doncs que tingui força recorregut.
0: Amb Mònica Socias hem repassat el sumari dels continguts del programa que us hem preparat per avui. Obrim, doncs, ja el calaix, edició 348 de la temporada 7, capítol 43. Ah, a més, us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el calaix. Per fer els vostres comentaris, suggeriments, preneu-ne bona nota. alcalaix.onalatorre@gmail.com. Recordeu, alcalaix.onalatorre@gmail.com. I a partir de la propera setmana ens posem en mode estiu i estrenem pels mesos de juliol i agost el Calaix Estiu. Esteu atents a les vostres sintonies radiofòniques.

0: les noves generacions viuen les seves passions. Espais on la literatura i el cinema tenen milers de comptes i fidels seguidors. Crear tendència no té límits. I, curiosament, la proposta que avui us presentem ens fa sortir de la tecnologia per afinar el nostre sisè sentit.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
0: Qui no coneix el Cluedo? El famós joc de taula que ens transforma en detectius privats per resoldre un crim fictici creat per Anthony Pratt el 1944, inspirat en Agatha Christie. I els sudokus? Els trencaclosques matemàtics, grans reptes per a la nostra lògica, inventats pel matemàtic suís Leonhard Euler al segle XVIII. Si unim aquests dos conceptes, trobem els murdokus, els llibres de passatemps que fan furor entre els joves i no tan joves, i especialment els apassionats del misteri. Un repte que ens allunya de les pantalles i posa a prova la nostra capacitat d'observació i lògica. Temps i paciència per posar-nos a la pell dels grans mestres del misteri. Si ja esteu a punt per començar, prepareu llapis, goma d'esborrar i obriu les pàgines de Murdoku, 80 enigmes de lògica i assassinats, i Murdoku, un viatge al passat, amb dos de Manuel Garán, publicats per Columna. No deixarem el misteri per parlar-vos del cozy crime o crim acollidor, que veu de la seva reina, Agatha Christie. Qui defuig de les escenes macabres sense deixar de banda els assassinats trobarà en aquest subgènere la fórmula ideal. Crim sense sang, investigadors aficionats, humor britànic i molt de misteri. A Benvolguda, senyora Christie, publicada per Columna de Núria Prades, se'ns trasllada a Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Un crim, una llibreria i Agatha Christie formen part de la trama. Emma Marbury, la protagonista, haurà de resoldre el cas en aquesta novel·la amb un segell molt british. No ens podem oblidar de la saga de Richard Osman, El Club dels Crims del Dijous, que els amants de la pantalla podreu gaudir en la seva adaptació cinematogràfica a Netflix, amb doblatge i subtítols en català. Quatre jubilats resolent misteris des d'un complex residencial per a gent gran que ha captivat a més d'11 milers de lectors arreu del món. Un exactivista socialista, una vídua no tan desvalguda, un antic psiquiatre i la líder del grup, Elisabet, de 81 anys, ens demostraran que l'edat no resta quan es tracta de resoldre crims.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.

0: Berta Jardí ha treballat sempre en diferents entitats socioculturals en temes de gestió i comunicació. Actualment es dedica plenament a l'escriptura. Ha escrit per infants i adults, teatre, narracions publicades en suplements literaris de diaris i revistes nacionals d'Estats Units i les novel·les L'home del barret, Saber i la bibliotecària del front. Dues dones, dues ciutats i un mateix impuls, construir-se una vida pròpia en un món que canvia. A començaments del segle XX, entre Viena, Barcelona i París, dues dones busquen el seu lloc en una època de canvis i promeses. Emily Flock, modista i empresària vinculada a Gustav Klimt, que defensa una nova manera d'entendre la moda, i Isabel Llorach, dama de la burgesia barcelonina que s'endinsa en els cercles artístics i descobreix el desig d'una vida més autèntica. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Hi ha llibres que quan arriben a la redacció penses, aquest sí o sí me l'haig de llegir perquè el títol ja t'enamora. Les models de la Belle Époque. Però si a més saps qui és l'autora, en aquest cas Berta Jardí, que ja ens va acompanyar per la bibliotecària del front, doncs aleshores ja tenim el pack complet i la veritat és que ha estat una gran descoberta i una meravella. Benvinguda, Berta.
2: Hola, gràcies per convidar-me a parlar.
1: Bé, feia molts dies que tenia pendent

0: tenia moltes ganes de llegir-lo i realment ha estat una descoberta, no? Un 50%, perquè aquí tenim dues protagonistes i tot un viatge en el temps.
1: Sí, sí, són dues protagonistes. No sé si la Isabel Llorac i la Emile Floch, dues dones que títol li he posat Models de la Belle Époque perquè el llibre transcorre en aquest període, en aquesta època.
0: Dues models que ja descobrireu si fan o no fan de models, com ho viuen, perquè, clar, és que hi ha tota aquesta imatge, no?, d'aquesta època, de què feien les models, què feien els pintors, com es vivia, aquest llibertinatge que tenien, no? Perquè pensem en el passat i moltes vegades el mirem amb una mirada de restricció, però en aquest cas no, perquè hi havia una llibertat, un llibertinatge, no?, pels de l'època.
1: Mm-hmm. Sí, certament, i en aquest cas és potser una mica atípica el paper de la model. He volgut reflectir la vida d'aquestes dues dones que van ser models de pintor. La Isabel Llorac va ser retratada pel Ramon Casas i la Emile Floch retratada pel Gustav Klimt. Totes dues eren dones, van néixer el mateix any i els quadres, el moment que les van retratar, van ser retratades el mateix any. De fet, aquí t'estic explicant una mica la gènesi d'aquesta història. Va néixer d'aquesta coincidència d'un dia descobrir que tots dos retrats havien estat pintats el mateix any i les models eren dues dones, unes dones que tenien la mateixa edat en aquell moment, però amb unes biografies molt singulars. En el llibre he tractat de no centrar-me en la vida d'elles i obviar la dels pintors.
0: Has dit una cosa que m'ha agradat molt i això també ho he pensat jo quan llegia el llibre. Són dues dones amb unes biografies molt singulars, perquè no són el cànon de la dona sumisa, casada, de l'època, sinó que trenquen els rols, els estereotips establerts. Suposo que això també t'ha fet triar-les, no?, a banda dels retrats.
1: Òbviament, els retrats en aquest cas seria més anècdota, i és la biografia d'elles dues que m'ha interessat. Dues dones, com bé dius, amb biografies singulars. La Isabel Llorac era una burgesa de Barcelona, una nena bé, teníem un milionària molt rica, però que vivia molt a cor amb els temps i la societat en la que es movia, però volia trencar motllos i no volia... volia fer altres coses, li interessava molt la cultura i volia moure's en diferents ambients i empapar-se i de l'ambient cultural de la ciutat i fer coses per la pròpia ciutat, en aquest cas per Barcelona. La Emile Floch era una noia burgesa de Viena, una biografia diferent de la Isabel, que des de molt jove va interessar-se per la moda. I el seu somni era dissenyar i fer roba i cosir i fer dissenys d'ell mateixa. I es va anar obrint camí i l'any, amb 28 anys, ja havia aconseguit fer una casa de modes a Viena, en la qual van arribar a treballar fins a 300 persones, 300 empleades. Tenia molts empleades i dissenyava vestits que li encarregava la societat vienesa d'aquella època, del 1900.
0: A més, vestits moderns, perquè deixava enrere.
1: Eren vestits realment moderns que trencaven amb l'estètica... encotillada amb la moda de la cotilla, de la roba enfarfegada, dels grans barrets, i ella apostava per una moda que permetés a la dona, li donés llibertat a la dona de moviments, de per dones modernes. Feia servir també teixits nous, diferents, buscava solucions i aplicacions en aquests teixits per donar-los més en moviment, jugava molt amb el caient del teixit sobre el cos, etc, etc. Va ser una pionera del disseny de moda i d'aquella època, del 1900. Es movia amb l'ambient de Gustav Klimt i tots els pintors i els artistes de la secessió vienesa. Estava molt influïda amb aquest ambient, i aquest ambient estètic el traslladava a les seves creacions.
0: És meravellós perquè l'Isabel Llorac, molts dels oients, de les oients, jo mateixa, sí que la teníem present d'altres lectures de la història i d'haver format part d'aquest món cultural de Barcelona. Però, en canvi, l'Emily Flock, no. Per mi ha estat una descoberta.
1: El sevillanesa, tal vegada, és això, i l'Isabel Llorac sí, com a mecenes, perquè els anys, sobretot els anys 30, 20-30, l'època de la... sobretot l'etapa de la dictadura del Primo de Rivera, més menys, va destacar molt fent moltes activitats a casa seva i convidant artistes de tot el món. Havia passat per casa seva, per exemple, a Nijinsky, havia passat el Carlos Gardel, convidava polítics, convidava escriptors... barrejava molta gent a les festes de casa seva i tenia molt interès en promoure la cultura a la ciutat, a la seva manera, i sempre dient, ella em dient, mira, doncs, si els meus diners em serveixen per això, doncs benvingut sigui per poder promoure. I tenia un gran esperit per que Barcelona fos una capital. Ella s'emmirallava molt en París i volia que Barcelona fos un París. I llavors, des de la mesura que podia, des de casa seva o amb els seus diners, li permetien, doncs, era una dona cosmopolita. Era la gran ambaixadora de Barcelona en aquell moment.
0: Una vida fascinant, jo.
1: La Isabel Llorac va inspirar, és un dels personatges que Josep Maria de Sagarra s'inspira en ella, és un dels seus personatges a la vida privada que retrata la Barcelona d'aquella època, d'aquest període, i fa parla d'una milionària, l'Hortènsia Portell, que fa unes festes a casa seva, que hi assisteixen tots els polítics, que hi assisteixen ballarines, gent de teatre, etcètera. I està inspirada en la figura de l'Isabel, que la coneixia ell.
0: Realment una dona empoderada i singular de l'època. A mi m'ha donat una cosa... Valenta, has dit.
1: Digues.
0: Valenta.
1: Valenta, sí, valenta, perquè trencava convencions del que era... el que es pressuposava d'una senyoreta del seu estatus i en el seu moment. Pensa que estem parlant de començaments del segle XX. Llavors, se sortia bastant del rol que li hauria assignat la societat burgesa de Barcelona en aquell moment, sobretot en l'ambient burgès en el que es movia. I l'Emil Flock també, a la seva manera, perquè pol·lulava o vivia al voltant dels artistes de la secessió, que tots ells, si realment era un ambient obert, cosmopolita, etc., a la Viena d'abans de la Primera Guerra Mundial, però malgrat tot les dones no hi tenien un paper massa destacat, era molt, molt, molt, molt masculí, i es va moure sempre en aquest ambient. I en el llibre he volgut retratar que totes dues, tot i voler ser retratades, tot i ser models de quadres, no van voler ser mai models, no van voler ser mai retratades. Tots dos quadres tenen similituds formals, i això és el que em va cridar l'atenció. Formals només, estèticament, la posa de les dues, tal com estan... la posa, la cromàticament, etc. Tots dos tenen similituds amb tons blaus, etc. I tant l'una com l'altra no tenen una expressió de relaxada o feliç. Estan encarcarades dins del seu retrat. Mai van voler ser retratades. L'Isabel no es va agradar en aquell quadre que la van retratar. El quadre de l'Isabel apareix tapada amb un vestit que li arriba fins al coll, porta un maneguí a les mans, amb les mans tapades, un gran barret. No se li veu pràcticament ni un centímetre de pell. L'Isabel... l'Emil també, només se li veu la cara. Totes estan embolicades dins d'aquelles robes. A l'Isabel no li va agradar mai aquell retrat, de la mateixa manera que a l'Emil no es va agradar mai en el retrat. Tant és així que el van vendre. No? El Klim la va retratar, ella era l'amor de Gustav Klim i ella no va voler ser mai retratada pel Klim perquè es considerava o sabia que la relació entre ells dos anava molt més enllà de les models que ell retratava, tant les que tenia el seu taller, les que pagava per retratar-les, com les milionàries vieneses que es feien retratar pel Gustav Klim, que era el pintor de moda de l'època. Totes les milionàries de l'època de l'imperi austro-hongarès volien ser retratades pel Gustav Klim, perquè era un pintor prestigiós que els donava prestigi poder tenir un retrat fet pel Klim. Ella no volia, no se sentia ni com les models arreplegades que tenia el Klim, el seu... passava pel seu taller perquè era molt promiscu i sabia ella de les relacions que tenia amb les models, ni tampoc d'aquestes senyores que pagaven fortunes perquè el Klim la retratés. No, no vull ser així. El quadre aquest que va pintar el Klim se'l va vendre al poc de no res. Li va donar l'Emil i l'Emil no el va tenir mai penjat a casa seva. No es va agradar mai. És un quadre inacabat també, en certa manera. Les mans no estan acabades... I sempre va dir, en farem una altra, no la va arribar a retratar, no la va fer un segon retrat.
0: No va arribar, i ara m'ha agradat molt tot el que has explicat, perquè la mirada precisament d'aquest llibre, de les models de la Belle Époque,
1: sí,
0: retrata aquest exterior com a models i retrata la peculiaritat i la singularitat d'elles dues, no?, amb la intimitat, en com es veuen, com es senten de cara a les seves parelles o les possibles, perquè Isabel Llorach no es va casar.
1: Sí, no? Sí.
0: Però aquesta relació, no?, amb el món, amb els que tenen al costat, amb les parelles, sí, amb la família, tu vas més enllà, no? Busques darrere d'aquest retrat.
1: Això és el que em va agradar, buscar més darrere d'aquest retrat i no posar-me a parlar dels retrats en si, perquè tots dos quadres ja han estat analitzats per especialistes, tant amb l'obra de Klim com amb l'obra de Casas. Jo no sóc historiador de l'art ni t'ho sabria dir. M'ha interessat més de dir què deu pensar... Què penso jo mentre m'estan retratant? Què sóc jo de cara a tu, pintor? Sóc un objecte, sóc la que tu vols que jo sigui, però qui sóc jo per tu, no? L'estàs robant, m'està prenent la meva essència, no, el pintor?
0: Hi ha fragments molt bonics de la novel·la, sobretot perquè hi ha una frase que és que me la quedaré.
1: Diu,
0: me la dones?
1: Gràcies. Adjudicada. Doncs digues.
0: La vista i el tacte són dos nivells d'un sol sentit. Amb això sí, també hi jugues molt, tu.
1: Clar, perquè és això, de dir, què estàs mirant? Aquí estàs, quan m'estàs pintant, què estàs veient? La dona que tu t'imagines o la dona que realment sóc jo? Jo qui sóc per tu? No, és aquest joc de mirades i pintar, no? També he introduït en el llibre, però tampoc vull ara explicar-ho tot, crec que no.
0: Vaja. No toca. No, sí, tot no.
1: Inventada, aquesta sí que és la creació, el paper d'una model professional, d'una dona que la retrata en la Flora, que surt com a anècdota o que em dona joc a parlar del pintor i la seva model. I ho situo el 1900, a l'any de l'Exposició Universal de París.
0: Bé, el llibre té tot un recorregut. Al final és esplendorós.
1: Ai, gràcies.
0: No es pot explicar, com sempre. A mi m'encanta dir això.
1: Al final és autentiquíssim, a part de tot.
0: És cert. És que, clar, jo anava a dir...
1: Sí, sí.
0: Com que jugues entre la realitat i la ficció, penses, sí, a veure...
1: Sí, algú m'ha dit, jo l'estava llegint i pensava, com i m'ho van dir precisament, diu, com solucionarà al final? Diu, ostres, m'ha sorprès. Bé, però és veritat.
0: És sorprenent. Una última pregunta sí que m'agradaria fer-te, perquè del llibre ja crec que hem explicat moltíssimes coses i d'aquestes protagonistes fascinants, i és tot aquest treball que tu fas sempre previ, no?, amb les teves novel·les. Quan has acabat les models de la Belle Époque, quan la comences a escriure, que ja t'has documentat, com ha estat aquest camí? Conèixer-les, viure, conviure amb elles, traslladar-les al paper...
1: Convius dos, tres anys amb elles i llavors amb totes les tensions que això comporta, no? A part de la recerca que puguis fer, t'enamores més de l'una, l'altra no acaba de... He tingut els meus quers, per exemple, jo estava molt enamorada de l'Emil, em sentia molt bé en la pell de l'Emil, difícil, perquè no sóc, m'hauria de sentir més a la pell d'una senyora de Barcelona com sóc jo, nascuda a Barcelona, no? O que conec més la meva ciutat. Però amb la Isabel no acabava d'empatitzar, no? No, em costava. En canvi, amb l'Emil em sentia més còmode treballant amb ella. I llavors també això ha estat una lluita interessant. Bueno, lluita, tampoc es pot dir lluita, perquè quan escrius no lluites, t'ho passes molt bé. Mentida, qui diu que s'ho passa malament, t'ho passes molt bé. I si no et passa malament, vés a fer una altra cosa. Però que vull dir-te que amb la Isabel em va costar molt. I finalment me la vaig fer meva i vaig pensar, t'entenc, Isabel, això podria ser així, saps què vull dir? Que és això, convius tres anys amb uns personatges que et van
2: portant cap a un costat i cap a un altre, i és com fer un pols, no?, amb elles mateixes.
0: Bé, certament, són dues dones que et fan sentir d'una manera molt diferent. La Mila Isabel m'ha fet patir.
2: Sí, t'ha fet patir.
0: Sí, m'ha fet patir.
2: Sí, a mi també em feia patir, és això. Em feia patir, pensava, i al principi també em costava apropar-m'hi, i pensava, és que és curiós, em sento més pròxima amb una senyora d'una ciutat que no conec i d'una cultura que no conec que d'una cultura que puc entendre. Però també puc entendre l'Isabel, no? I totes les seves contradiccions. Les dues tenen moltes contradiccions, com tots nosaltres, al capdavall. Si vol progressar i avançar, t'has de trobar contradiccions, i això és el que et fa créixer, no?
0: I trobareu de tot. Trobareu lluita, i trobareu passió, i trobareu sentiment, dubtes... Són molt humanes, i això és el que m'ha encantat. Són molt humanes. Doncs escolteu, si no heu llegit La bibliotecària del front, jo ja us dic, doncs ja podeu fer el pack de dos per aquest estiu, les models de la Belle Époque, La bibliotecària del front, totes dues d'univers, de la Berta Jardí. Entreu en el seu univers i a continuar escrivint, Berta.
2: Sí, senyora, així ho farem.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, moltes gràcies.

0: Georgina Dalmau és llicenciada en Sociologia, Investigació de Mercat i postgraduada en Investigació Social. Actualment treballa en la seva pròpia empresa de màrqueting digital. Imparteix classes vinculades al món de la comunicació i a diferents universitats i és l'autora de Gossos Salvatges, guanyadora del Premi Protagonista Jove 2024. En un futur governat per la tecnologia d'Electra, una intel·ligència artificial que regula totes les activitats humanes, hi ha uns dies a l'any en què la ciutat es veu afectada pel pas de l'asteroide Antígona. És el moment en què el món digital cau i el sistema col·lapsa. Durant aquest període, la Mar es comença a plantejar si la dependència de la tecnologia val la pena. I reapareix el Nil, la seva exparella que la posa en contacte amb una organització rebel de persones que han decidit viure'n al marge. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Els rebels d'Antígona ens porta novament a la Georgina Dalmau al programa. Amb ella, amb Gossos Salvatges, ja vam patir el que no estava escrit perquè ens porta absolutament al límit. Les distopies, les mirades d'un futur, bé, futur entre cometes, perquè jo ja no sé, però aquesta mirada de cara al futur que ens pot arribar és fantàstica de la Georgina. I això del futur, Georgina, benvinguda. Vas haver de córrer, no? Vas haver de córrer amb el llibre perquè se'ns menja.
2: Sí, el món planteja, el món de Rebels d'Antígona és un món on tenim una alta dependència de tecnologia, no? I això té efectes en el nostre dia a dia. Us sona, no? Vull dir, que al final, des de que tu tens la idea fins que es converteix en una novel·la, van passant coses. Entre elles, per exemple, va aparèixer el ChatGPT, no? Que va canviar absolutament tot i també va haver de canviar moltes coses de la meva novel·la perquè quadrés amb la realitat nostra, no? Llavors, és veritat que a la novel·la s'intenten exposar situacions que facin pensar a la gent, uf, no? Quina dependència que tenim amb la tecnologia o fins a on ens pot portar, no? I que, ja, que des de que es va aprovar per publicar, fins que es va publicar, anàvem veient notícies i anàvem veient coses que pensava, uf, la realitat m'està superant el llibre en alguns casos, no? I sí, doncs sí, és un futur, intenta retratar un futur, intenta exagerar coses del nostre dia a dia, però és fàcil que el lector li sigui tot molt familiar.
1: Bé, en certa manera ens tornes a posar una mica contra les cordes, no explicarem exactament la història, ja la llegireu, però pel fet de reflexionar sobre què tenim entre mans, no? Com utilitzar i què n'estem fent, o fins i tot et diria, què ens fan fer amb la tecnologia?
2: El sistema, no? Al final, el sistema és una maquinària molt, molt, molt poderosa que tot va encarrilat a que necessitem un dispositiu, no? Que en la novel·la parlem de dispositius, però en realitat, no? Doncs actualment el nostre dispositiu és el telèfon, el smartphone, no? El telèfon intel·ligent. Clar, hi ha reflexions en el llibre, no? Tipo, has provat de viure un dia sense el dispositiu, que surten allà sense cap dispositiu? Jo convido els lectors a que facin la prova. Jo la vaig fer. Jo em vaig tornar boja i bueno, vaig demanar a la meva família que em regalessin un telèfon no smart i va ser un invent que va acabar en fracàs total, no? No podia operar al banc, no podia... O sigui, més enllà del WhatsApp i de les comunicacions normals, eh? No podia entrar al gimnàs, t'havies d'imprimir el QR... No? Vull dir, tot al final molt... Llavors, bueno, val la pena també el llibre intentar fer reflexionar sobre aquesta dependència, doncs amb intriga, amb aventura, amb molta acció, moltíssima acció, però al final hi ha aquest tema de fons, no? Que és la dependència a la tecnologia.
1: Sí. Acció n'hi ha molta. Els Rebels d'Antígones, el llibre està publicat per Fanbooks, el públic és gent jove, però és aplicable als adults absolutament.
2: Sí, és allò que em passa, no? Que jo quan escric la novel·la sí que m'agrada que els protagonistes siguin joves, no? També els joves representen canvi, que qüestionen coses, no? Llavors els protagonistes són joves, però també ens podem sentir molt identificats els que no som tan joves. Després també es reflexiona molt en la relació de pares i fills amb el tema aquest de la tecnologia. Llavors jo crec que és una reflexió que segurament ataca molt més al públic més adult i no tant al juvenil. Per tant, sí, ara se'n diria crossover, no? Que en anglès aquestes paraules també queden molt bé, però sí, el llibre també té una mica aquesta intenció de fer-nos pensar a tots, no només als adolescents.
1: Bueno, clar, perquè nosaltres recordàvem sempre, ens fem grans i recordem com els pares ens deien, és que nosaltres quan érem joves això no ho fèiem, això no ho dèiem, això no... Dic, és que no ho teníem. Nosaltres ara estem en aquesta tesitura, no? En aquest canvi. Clar. Però ha estat molt ràpid, perquè penso que ha sigut d'una acceleració tan gran que no sé si estem preparats per controlar-ho.
2: Això és el que ens trobem, no? Ara, de cop i volta, semblava que la tecnologia a les aules, la tecnologia on ens hi vam com abraçar, i ara, de cop i volta, comencem a veure que, ui, que no és bo, no? Que estan sortint problemes, que van sorgint coses. Penso que no, penso que ens ha adelantat. O sigui, tota la tecnologia ha anat tan de pressa que ara ens estem trobant amb els problemes menys pràctics, més relacionats amb l'addicció a les pantalles, que també intento, sempre ens fixem amb els joves, no? Amb el mòbil, oi, els adolescents i el mòbil, bueno, ja, però i mirem-nos a nosaltres. Què estem fent nosaltres? Quantes hores al dia mirem el mòbil, no? Fem aquesta... Llavors, clar, clarament també hi ha una maquinària que és la indústria, que la indústria el que vol és tenir-nos el màxim d'hores enganxats al mòbil. Això es diu l'atenció. Lluiten, es diu, no em surt l'expressió exacta, però vaja, que lluiten, no?, per tenir l'atenció de l'economia de l'atenció, crec que li diuen, alguna cosa així, no? Com més estona estiguem allà, ells més rendiment econòmic trauran, perquè podran vendre més publicitat, perquè podran moure més contingut, no? Clar, totes aquestes empreses, tots els seus interessos estan passant per sobre de la capacitat de concentració de la gent, de la capacitat d'organització, d'una pila de coses, no? Per tant, no, jo crec que no estem preparats, no, clarament. I per això també Rebels intenta exagerar el nostre dia a dia, perquè fem també aquesta reflexió.
1: Parlaves de relacions de pares i fills, també surt molt, evidentment, les relacions amb els amics. Hi ha una gran frase, això dels amics, que, sí, que aquí s'ha de treballar molt. Diu, és de les poques persones amb les quals tinc algun tipus de relació. La soledat, l'aïllament que provoca l'utilització de les tecnologies.
2: Clar, quan estem pendents d'una pantalla estem perdent grans oportunitats de conèixer persones, no?, a la nostra vida, d'interactuar amb gent. Al final dius, va, estic esperant els nens que surtin de l'escola i estem tots els pares mirant el mòbil, no?, en lloc d'igual relacionar-nos entre nosaltres, que igual no sortiria res de bo tampoc, però potser sí que sortiria alguna cosa, no? Veus, és molt típic, de veure pares a dintre del cotxe esperant la sortida de l'escola, doncs mirant el mòbil, doncs escolta, podria ser una oportunitat, i n'hi ha moltes, si anem reflexionant tots aquells moments en què estem mirant el mòbil, crec que es perden com moltes oportunitats, no? Llavors, clar, imaginem-nos un món on no només tenim un mòbil, sinó que tenim ulleres, que ho tenim tot, no?, per estar convivint pràcticament aquesta vida paral·lela. Seria molt difícil tenir relacions estretes, de confiança, ben treballades, d'amistat, no?, en aquí. Llavors, la protagonista es troba sola. De fet, justament amb qui té més relació és amb la seva cap. Per tant, imagina't un món en què la persona amb qui tens més relació és amb el teu cap o la teva cap i no amb un amic o alguna cosa així.
1: Un desastre.
2: Un desastre.
1: Que sí. Estan bé, els caps estan molt bé, si pot tenir amistat, però...
2: Però que sigui l'única aquí, clar, perquè tens algun tipus de relació.
1: Tenim la Mar, la protagonista, tenim la seva cap, que és la Ona, i en certa manera, al llarg d'aquesta novel·la, van apareixent, no?, com dos bàndols, evidentment, els que estan a favor... Bueno, jo diria fins i tot tres, no? O sigui, els que estan a favor de les tecnologies 100% i la vida humana està sempre per sota perquè la màquina és perfecta, sí. Els que lluiten per dir adéu a totes les màquines, però sempre hi ha algú que té aquest terme mig, no?
2: Al final la protagonista treballa a Electra, que Electra és l'empresa que està controlant tot el sistema, i ella, per coses que li van passant, comença a qüestionar-se si això és normal o no, fins que acaben anant a parar a la banda dels rebels, no? I penso que això sempre és així, és a dir, tens els poders que intenten controlar el sistema, tens la gent que intenta fer alguna cosa en contra del sistema, i després hi ha la gran massa de la població que tirem endavant, que vivim, que fem el que podem, no? I que el dia a dia ja ens té prou ocupats, i llavors, bueno, pots opinar, jo estic a favor d'això, jo estic en contra d'això, però en realitat no estàs actiu intentant canviar massa cosa, no? I d'això penso que els sistemes se n'aprofiten. I aquests són els tres perfils que tu comentes que apareixen a la novel·la.
1: Hi ha un fragment que m'agrada moltíssim. Ja en trobarem uns quants perquè hi ha moltes coses, eh? Però aquest l'haig de llegir. Diu, obro la porta amb les claus i engego el llum fent servir l'interruptor perquè, oh, quina sorpresa, els sensors intel·ligents no funcionen. El robot de cuina, tampoc. Així que avui toca fer-me el dinar. Agafo un parell d'ous i en faig una truita. Trobo que m'ha sortit prou bé per fer-ne una un cop l'any. Engego el dispositiu de taula i al final desisteixo de poder fer res que impliqui tenir una connexió. Tot això és el que passa quan arriba Antígona, que els deixa respirar durant 10 dies a l'any.
2: Sí, o sigui, la gràcia de tot plegat és que en aquest món amb tanta tecnologia, durant 10 dies a l'any, aproximadament passa les restes d'un cometa, que és Antígona, que el que fan és provocar que la tecnologia falli molt. Llavors la gent es veu obligada, doncs, a fer el que fa la protagonista, que és a obrir la porta amb les claus, haver-se de fer el sopar, no? La protagonista s'espavila, encara és prou espavilada.
1: L'entorn,
2: la gent té una dependència tan gran que durant aquests dies és molt problemàtic per ells tirar endavant. Accidents de cotxes automàtics, no? Hi ha tota una pila de conseqüències que fan que clar, que la gent desitgi que torni la tecnologia i que s'acabi Antígona, no? Una part de la població vol que s'acabi ja i poder tornar a la normalitat, a la seva normalitat. Una part de la població se n'alegra de que de tant en tant pugui respirar, com bé has dit. Sí, llavors, a veure, aquesta és la premissa, no? Jo necessitava que, per algun motiu, la tecnologia fallés per poder també demostrar tot aquest tema de la dependència tecnològica.
1: Les dues mirades, no? Diu, els escolto i semblen feliços. Parlen, riuen, s'enfaden. Però hi ha una certa harmonia en una conversa en què les paraules flueixen. No ho havia vist mai. És molt fort. No ho havia vist mai. Arribarem amb això?
2: I tant. Ara, l'altre dia vaig veure que hi havia un psicòleg que oferia retirs amb gent jove, i on el requisit indispensable era no mòbil. I llavors són una mena de trobades de gent jove que els vídeos que pengen entre, no, que bé que ens ho hem passat, és dir, oh, però és que jo era així, o sigui, la relació amb els meus amics era així. Estàvem així, d'una manera natural, no? I llavors jo penso que sí. Jo vas veient aquests inputs, no? I és molt típic també que estàs en una conversa i algú treu el mòbil per consultar no sé què, i automàticament, com un efecte dominó, tots el traiem, no? Llavors és com que la conversa es dilueix, i penso que en les generacions més joves ells no saben el que és tenir un cap de setmana sencer amb amics, sense cap mena d'interrupció, no? Per exemple, eh? Llavors jo penso que sí, que actualment ja hi som en això.
1: Ara m'has deixat morta.
2: Jo també ho visc molt intensament. Al final aquesta preocupació m'ha portat a escriure aquesta novel·la, no? Potser tampoc és tan exagerat com jo ho visc o jo ho percebo, però em va fer molta gràcia. Vaig veure aquest vídeo justament a l'Instagram del retir sense dispositius, tal, i veies les imatges i penses, bueno, quina sort vaig tenir de jove poder viure d'aquesta manera, si no haver de buscar aquesta experiència, que la tinguéssim de manera totalment natural i fluida, no?
1: Doncs jo penso que ja que som de les últimes generacions que hem viscut aquesta fluïdesa i ens podem fer una truita a la francesa sense el robot de cuina, potser sí que està a les nostres mans, Georgina, fer coses com les que fas tu, no? Treure un llibre per fer conscients als joves realment de que hi ha una altra vida a banda de la tecnologia, que es pot viure, encara que sigui un dia o unes hores, i tenir aquesta relació. Jo penso que són eines, no? Jo crec que els Rebels d'Antígona, ho crec fermament, de la Georgina Dalmau, és també un manual per dir, no és el retir d'aquell psicòleg, però sí que és una eina que molts pares poden portar a casa.
2: Sí, penso que com que té aquest punt de que dèiem abans, no? De que és tan perfectament llegible per gent jove i no tan jove, penso que pot ser un punt en comú per treure temes i per posar temes sobre la taula i per arribar a acords, no? I a fer reflexions tots junts. Penso que pot ser un bon... M'agradaria, de fet, que pogués fer aquest paper. Això et demostraria la importància final i la potència d'un llibre, no?
1: Que per això també lluitem. Des del programa també ho fem.
2: Llavors, això ja seria per mi fantàstic, la veritat, seria... Què més pots demanar, no? Que el teu llibre realment, la teva novel·la, vagi un pas més enllà.
1: Doncs per mi és una gran recomanació, ja ho he dit, un manual fantàstic.
2: Moltes gràcies.
1: A més, trepidant, perquè hi ha molta... A veure, hem parlat de moltes reflexions sobre la tecnologia, però l'ai al cor el tens en alguns moments perquè penses... Corre, corre. La frase és corre, corre, corre, corre, que no arribes.
2: Les escenes d'acció intenten tenir el lector allà, però què passarà, no? Sí.
1: Hi ha alguna que és tan hollywoodiense? És brutal. Quan llegiu el llibre ja sabreu de què parlo. Els que no l'hagueu llegit, perquè ja té recorregut, em sembla que era des del mes de gener, Georgina.
2: Sí, el gener, sí, el 28 de gener.
1: Per tant, ja té recorregut, però jo penso que és d'aquests long sellers, no?
2: Esperem, també sigui una gran notícia.
1: Doncs ja ho sabeu, des d'aquí ho recomanem, Els Rebels d'Antígona, de la Georgina Dalmau, publicada per Fanbooks, i busqueu-la i llegiu els altres llibres, perquè val molt la pena.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: A vosaltres.

0: Arriba una nova edició del Creixell Crims. Enguany celebra el seu 5è aniversari amb un cartell de luxe on la família i els crims són els protagonistes. Tres dies de taules rodones, música, debat i diverses activitats ompliran Creixell Crims de literatura criminal. En parlem amb la seva comissària, Raquel Gámez Serrano. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Cita imprescindible a l'estiu és creixell.crims. I el punt encara s'aguanta, eh? I fa uns quants anyets. Raquel Gámez.
2: Hola, bona tarda.
1: Sempre comencem amb la mateixa frase. I qui ho havia de dir?
2: Que aquí a Tarragona
1: passaria això. I amb quanta força resisteix, s'aguanta, repeteix i, a més, amb una sèrie d'adeptes impressionant.
2: És que sembla mentida, Mònica, és que són 5 anys, és el 5è aniversari enguany.
1: I heu fet una festa, festa grossa.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Jo vaig fer campana, eh?
2: Sí, és veritat, eh? Però, mira, ho vaig passar, no passa res. Bueno,
1: a mi em perdonen, perquè soc mig de casa.
2: Exacte.
1: Però, escolta, anem a repassar una miqueta o a fer-ne 5 cèntims. Primer, abans de tot, valorar també una mica aquests 5 anys. Perquè un festival, moltes vegades es diu és que sempre és el mateix, sí que es presenten novetats, però tot arreu es presenten i les presentacions de llibres ja no es porten, etc, etc, etc. Però no és així, perquè feu, ompliu, repetiu, i tothom queda content i quan s'acomiada ja diuen fins l'any que ve.
2: Sí, sí, ha costat, eh? Ha costat. Jo el que crec, de, si faig una avaluació, una reflexió sobre el decurs d'aquests 5 anys, el que crec és que ens hem professionalitzat. O sigui, ha arribat un punt que van començar com van poder, bonament, i tu hi eres, però esclar, tot costa molt i crec que l'any passat va ser el punt d'inflexió que vam donar una passa endavant i ens vam professionalitzar. I ara mateix l'objectiu que tenim és mantenir-nos en aquesta professionalitat i mantenir-nos en que cada any es pugui celebrar el festival, perquè després de tant d'esforç, no?, que estrenem logotip enguany i tot, doncs que tingui força recorregut.
1: No han dit dates 10, 11 i 12 de juliol aquest any. I bé, a veure, amb molta diversitat. Jo hi ha una cosa que volia destacar del festival, precisament, és que va arribar un moment que Creixell Crims era dels poquíssims festivals realment que quedaven. Vau aguantar, ara això ja ha anat creixent.
2: Sí.
1: I a més, oferiu una diversitat, perquè parleu de molts temes actuals i impliqueu a tota la ciutadania, a grans, a petits, diverses activitats i diversos formats.
2: Sí, és un tret diferencial des del primer any. Des del primer any va ser una proposta diferent que volia fer. Aquí hi ha música, enguany com a novetat hi haurà màgia, l'acte d'inauguració. Hem tocat molts pals que no són distintius precisament de la novel·la negra, com la dansa, l'òpera. Doncs enguany hi ha màgia, perquè s'ho mereix aquest 5è aniversari. I sempre amb les activitats prèvies hem volgut obrir el ventall del públic i també a l'hivern, a Creixell, també doncs, oferir i treballar amb les associacions del poble i fer activitats pels veïns del poble, com és el FICCAT, el conveni amb el FICCAT i la projecció de pel·lícules amb gent gran i precisament en la programació d'enguany que mantenim. Igual que l'any passat, el diumenge al matí, doncs és que ens acostem als petits, que farem un escape room familiar, encarna l'esperit del Sherlock Holmes i resol el misteri i ho farem a la biblioteca. Per tant, sí, toquem molts pals i això és un tret diferencial nostre.
1: I molt atractius, perquè fer un escape room amb Sherlock Holmes, aquí a nivell, perquè arriba a les deduccions, no?, d'aquest bon home que ens ha tingut a tots sempre enganxats.
2: Clar, i a més molt reconegut amb els còmics, amb els nens, i precisament el tema central d'enguany és la família, i havíem de tocar el tema del nen, i vam fer incloure en aquest cartell espectacular que ha fet el Marc Novoa, l'il·lustrador, doncs la figura d'un nen que, a priori, la novel·la negra defuig una mica, eh? Uh-huh. És molt complicat tocar la figura dels nens. I aquí, doncs, hi està recollida, perquè precisament va d'això, família i crims.
1: No, família i crims, i si no hi ha crims... Però sí que pot haver-hi família, perquè moltes vegades, moltes entrevistes, llibres teus, precisament, parlaven, no?, d'aquesta denúncia social també sobre els menors.
2: Sí, també. Aquí toquem molts vessants. Volíem, d'alguna manera, abordar totes les excepcions del terme família. És a dir, tocarem la màfia, ja la vam tocar amb la festa grossa del 5è aniversari, però també tenim una taula rodona que hi ens endinsarem. I tocarem també el tema de si la família, la gent que no té família, que no té aquesta xarxa familiar, delinqueix més o no, quan tindrem amb un judici popular. És una de les activitats estrella del festival, molt xula, perquè a més participarà el públic, haurà de dictar sentència al públic.
1: Ai, jo vindré a dictar sentència, com ens agrada dictar sentència, qui vulgui participar que no ho digui, però venir s'ha de venir a veure.
2: Estarà molt interessant, perquè la xerrada paga la pena, la veritat és que paga la pena, però mantenim, mira, aquest any el que m'agrada és que hem mantingut, i aquesta era la voluntat de l'any passat, dels tres apartats nous. El primer, que era el de la presentació de novetats, uh-huh, Tecles i lletres, amb l'actuació de piano d'Elisabeta Miranova, però també l'interrogatori, que el mantenim, l'hem mantingut amb la gran Rosa Ribas, que em visitarà, perquè, clar, també té una nissaga familiar, els Hernández i Hernández detectius. Aquí toquem tots, els mafiosos i els detectius, tots. I després repetim també la lectura dramatitzada que escoltava, La tortuga, de Patricia Highsmith, un conte super esfereïdor que va de la família i, no sé, la lectura va a càrrec d'algú que no sé si la coneixereu, que és la Mònica Socias.
1: Aquest any m'ha tocat lectura. Sí, m'ho va oferir i vaig trobar que era un repte per mi, però he pensat que amb tantes coses que faig ja no vindrà d'una. Jo ho intento, molt serà.
2: Gràcies.
1: És una responsabilitat.
2: Tota una responsabilitat, i des del Creixi Crim estem molt agraïts.
1: Perquè, a més, Patricia Highsmith és, vull dir, és molt estimada per vosaltres, molt estimada pel festival, sí, que és una gran figura.
2: És una gran figura, i el conte de la tortuga, de veritat, veniu, perquè és esfereïdor, és familiar i és esfereïdor.
1: Bueno, jo dic, no vingueu tant. Però sí, realment val molt la pena conèixer. Feu un gran treball de divulgació, això també voldria destacar-ho.
2: Sí, del que és la novel·la negra, del que és la lectura i la participació també en els instituts. Mantenim el de Roda, i potser de cara a l'any vinent s'està parlant d'ampliar fins i tot, o sigui que és increïble, amb el Premi Jordi Tinyena.
1: Els premis que no els hem citat, però sí.
2: TDB Actualitat, i també, doncs, tenim el Premi Trajectòria, que enguany a la roda de premsa es va avançar, que és la gran, i no podia ser d'una altra manera, en el seu 90è aniversari, l'Olga Xirinacs, de la terreta, o sigui, és que...
1: Ells han xirinacs aquest,
2: sí,
1: any, eh?
2: Sí, clar, tot va molt lligat, i després el gran Margarida Aritzeta, que per cert hem tingut ara la reunió de deliberació, i fins aquí puc llegir, no diré res més.
1: Jo no sé res, tampoc, eh?
2: No, i tenim el segon premi, de poesia criminal del Jordi Llopar, el Mònic, que vam encetar l'any passat poesia criminal i s'han presentat un munt de treballs.
1: És que anem a dir com està, perquè la poesia costa, però això de posar-hi criminal penso que és un incentiu.
2: Sí,
1: també,
2: perquè vam obrir el ventall a denúncia social, perquè també s'hi adiu, vull dir, no només matar sang i fetge, sinó de denúncia. I l'any passat el jurat va comentar, jo no en formo part, jo només el del Margarida Aritzeta, que havia estat d'una qualitat enorme, els treballs presentats, vull dir que hi havia força finalistes. I enguany no ho sé, perquè estava a punt de deliberar-se, suposo, en aquestes dates, però els treballs presentats són nombrosos.
1: I de novel·la també. O sigui,
2: de novel·la,
1: teniu un èxit de participació.
2: Bueno, de novel·la s'ha mantingut, va haver-hi un boom, que va arribar, no sé si a 53 o així, i l'any passat van haver-hi 30, però de millor qualitat, i enguany ens hem mantingut en 30, i també et puc dir que de millor qualitat.
1: Està bé, perquè és un patir, això dels premis.
2: Sí, és un patiment, perquè aquí ningú vol que quedi cap desert. I quan hi passa, perquè va ser la segona edició... És que teníem doble feina, rellegíem i rellegíem per no voler deixar-lo de ser, però sí que hem de tenir en compte, i sobretot a Margarida Aritzeta, que sortirà publicat en una col·lecció d'una certa qualitat i, per tant, no pel fet de premiar la millor novel·la de les presentades, sinó la millor novel·la amb prou qualitat que pugui estar a la línia de tota la col·lecció, com és Crims.cat. Clar, és difícil.
1: És complicat, jo sé el que és estar al jurat i declarar-ho desert i que tothom, bueno, un percentatge molt elevat s'enfada i critica, sí. Però realment quan has llegit els treballs i no tens clar...
2: És millor ser honest i dir, doncs mira, quina mala pata, però és així. De totes maneres et puc avançar que no queda desert i que estem tots molt contents.
1: Ben, sabem que hi ha premi, com a mínim, no sabem quin.
2: Res més, ja. Res més.
1: Bé, escolta'm, noms com el de Tura Soler, Jordi Grau, Susana Hernández i Laia Vilaseca.
2: Clar,
1: grans noms.
2: Grans noms perquè també toquem els pals de criminals. És a dir, hem dit que si tenim família o no família, que si la màfia, que si els detectius familiars, però també hi ha els crims familiars que els pateixen o que els cometen reals. I ara aquí vindrà, i repeteixen, perquè la conferència va fer una conferència excepcional que la gent no volia aixecar-se de cadira, la Tura Soler i el Jordi Grau, i aquí vindran a parlar, no dels crims reals, sinó dels seus llibres, però també tenim les grans Susana Hernández i Laia Vilaseca amb els seus crims de ficció. Veniu.
1: Escolteu-me, Creixell.crims, festival de novel·la criminal en català, un any més resistint a això... Se'n diu Resistència Cultural i que per molts anys, Raquel Gámez, gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a tu, Mònica.
0: Al Calaix ho fan possible Mònica Socies i Josep Maria Soler. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entra als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio i la xarxa. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, i en Pere Sánchez, de control tècnic.

Si sou turistes, viatgers o viatjants, estareu familiaritzats amb els establiments d'allotjament temporal. Hotels, fondes, pensions, si aneu pels Estats Units, motels. Els Deep Purple, des del seu hotel a Montreux, Suïssa, van veure com es cremava el casino, on hi estaven actuant en aquell moment Frank Zappa i els Mothers. Havia passat que algun idiota va encendre una bengala i del casino no en va quedar res. Deep Purple hi havien de gravar el seu disc el dia següent. Part de l'observació de l'incident era el fum de l'incendi que planejava sobre el llac Geneva. Aquesta impressió, entre bucòlica i frapant, va portar el grup a compondre la cançó Smoke on the Water, fum sobre l'aigua. La van gravar els dies següents a Montreux mateix, en un altre hotel, el Grand Hotel, i encara és el tema més popular de Deep Purple.

0: Smoke on the Water. Tothom que ha agafat una guitarra algun cop n'ha tocat el riff i l'ha tocat malament, perquè no discorre sobre un sol bordó, sobre una sola corda. Tal com va aclarir el guitarrista Ritchie Blackmore, s'ha d'harmonitzar amb quartes paral·leles, és a dir, pulsant simultàniament cada corda i la immediatament contigua al mateix trast.
1: Esteu escoltant Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Si heu sentit el començament del programa, és possible que us hagueu preguntat quina relació té la cançó de la sintonia d'avui, Pennsylvania 65000, Pennsylvania 65000, que toca l'orquestra de Glenn Miller. Doncs quina relació té aquesta cançó amb els hotels? Doncs bé, 65000 era el número de telèfon de l'hotel Pennsylvania de Nova York. El número de l'hotel California no el sabem, però la cançó sí, és aquesta.

0: Insolo. L'Hotel Califòrnia no existeix. És una metàfora dels excessos de la vida d'uns joves d'una banda de rock de... a Los Angeles, Califòrnia. La foto de la portada del disc aquest dels Eagles és de l'hotel Beverly Hills, un hotel de luxe de Sunset Boulevard. El que sí existeix és l'hotel Chelsea de Nova York. És famós per un piló de raons, la principal perquè dona nom al vostre programa de ràdio preferit. Per això, l'amic Leonard Cohen li va fer aquesta cançó.
1: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine

0: jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
1: Chelsea Hotel, el que més s'ha comentat de la lletra d'aquesta cançó des de que es va publicar l'any 1974 a l'àlbum Pell Nova per la Vella Cerimònia, és que està inspirada en un afer sexual determinat. Però com que aquí no estem per fer xafarderies, el que us recomanem és que no penseu en això i llegiu la lletra mentre sentiu la cançó, perquè com el 99,9% de les lletres de Leonard Cohen, és una meravella de sensibilitat i emocions. So I sing the song of love, Julia. En contra del que pensa molta gent, un hotel és un lloc de solitud. Ray Davies, dels Kings, va compondre una de les seves millors cançons atabalat per les nits solitàries als hotels durant una gira americana, Sitting in My Hotel,

assegut a l'hotel, són els Kings. Som conscients que en el programa d'avui us hem aclaparat amb quatre obres mestres seguides, cinc si contem la sintonia de Glenn Miller. És moment de fer un refresc, demanem alguna cosa per beure. Truquem al servei d'habitacions, Hotel Room Service la canta, o més ben dit, la rapeja el senyor Pitbull.

Hotel Room Service es va publicar l'any 2009 i és un dels grans èxits del rapper nascut a Miami, Armando Cristian Pérez, de nom artístic Pitbull. La cançó és una invitació al sexe a l'hotel. La versió més correcta d'aquesta activitat recreativa és la que es desenvolupa la primera nit a la denominada suite nupcial. Es tracta d'una habitació d'hotel on una parella jove, si ha estat ben educada en els principis de la religió i la moral, folla per primer cop. Gabinete Caligari, suite nupcial.

Històries d'amor senzilles i tendres que passen a la suite nupcial. No sempre és així, especialment als motels, que tenen una fama inquietant, sinistra. Mireu, per exemple, el motel Bates de Fairvale, Califòrnia. A la senyora Marion Crane la van apunyalar mentre es dutxava. Els Talking Heads van fer una cançó parcialment inspirada en aquests fets. Es diu Psycho Killer.

0: Psycho Killer és la primera cançó que van escriure els Talking Heads. Ho van fer quan encara es deien The Artistics i estudiaven a l'escola de disseny de Rhode Island, entre Boston i Nova York.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Una fonda o hostal és un establiment típicament situat a la carretera on els viatgers hi troben menjar, beure i dormir. D'aquí ve l'expressió fer parada i fonda. En anglès, de la fonda se li diu Roadhouse. Els Doors, Roadhouse Blues.

Roadhouse Blues, el blues de la fonda. Aquest tema pertany al cinquè àlbum dels Doors, el disc anomenat Morrison Hotel. Els hotels són establiments amb una fama equívoca i variada. Poden ser llocs de simple trànsit, llocs de plaer o llocs de desesperació. L'any 1955, el Miami Herald va publicar la notícia que un senyor va destruir tots els seus documents d'identitat i es va tirar per la finestra de l'hotel. La May Bowden Axton, coneguda com la reina mare de Nashville, i en Tommy Darden, inspirats per aquests curiosos fets, van escriure la cançó Heartbreak Hotel. El tema el va fer famós Elvis Presley.

0: think it's lonely, Becky Bay. But they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
1: Hem sentit el Heartbreak Hotel, l'hotel dels cors trencats, número 1 a l'any 1956 als Estats Units per Elvis Presley.
2: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
1: Una pensió és un establiment senzill, generalment petit i familiar, que lloga habitacions per nits o temporades curtes. És molt més barata que un hotel, però els serveis també són inferiors. Als llits hi solen haver xinxes o puces. Com a contrapartida, poden oferir dinar i o sopar. D'aquí venen els noms de mitja pensió o pensió completa. Javier Ruibal és un músic i cantautor de Puerto de Santa María, Cádiz, que fusiona flamenco, jazz i músiques del Magrib i ha escrit i canta aquesta cançó, Pensión Triana.

Doncs, com heu pogut sentir, a la Pensió Triana, un Dijous Sant, un torero va muntar una festa i va entrar a la brigadilla i va enganxar amb pilotes tota la quadrilla. Com a conseqüència, el dia de Pasqua no hi va haver corrida, de toros, com a mínim. La notícia va sortir a l'ABC i aquest va ser el moment més famós de la Pensió Triana. Motels, hotels i fondes ha anat al Chelsea Hotel d'avui, que també és un hotel de cançons. I l'acabarem amb el motel més famós del rock, el motel de la memòria, el Memory Motel. Aquest existeix en realitat, és a Long Island, i diu la llegenda que en Mick Jagger i la Carly Simon s'hi van embolicar. Diuen que Mick Jagger va escriure aquesta cançó en memòria de l'experiència i la Carly Simon li va respondre escrivint You're So Vain. Dues grans cançons. Sentim la primera, Memory Motel, els Rolling Stones.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Salutacions de Jordi Milian. Un dia més us estarà acompanyant en aquest Via Directa d'estiu. Avui en el Via Directa d'estiu escoltarem l'entrevista amb la coreògrafa i ballarina Irene Tena. Una coreògrafa i ballarina que al mes de juny rebia 3 premis Max gràcies a l'espectacle No i la seva companyia La Venidera. Avui també ens farem ressò del musical 1, 2, 3, canta otra vez, que la companyia Teatre Andreu va representar el mes de maig en el Teatre Núria Espert. I també escoltarem avui l'entrevista amb l'actriu Chiara Arancibia, una actriu de Sant Andreu de la Barca, jove actriu que enguany ha protagonitzat la seva primera pel·lícula, La Buena Hija, una pel·lícula que va obtenir l'any 2025 un premi internacional i que aquest 2026 s'ha presentat en importants festivals com el de Màlaga. I també ens farem ressò del projecte Arrela't, on alumnes de l'Institut El Palau han pogut conèixer una mica més tot el que s'amaga darrere dels murals que tenim a Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions són les que tindrem avui en aquest Via Directa d'estiu, recordant algun dels millors moments de la temporada.
2: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: La ballarina i coreògrafa de Sant Andreu de la Barca, Irene Tena, va rebre el mes de juny 3 premis Max. Ho va fer gràcies a l'espectacle No i amb la seva companyia La Venidera. Ràdio Sant Andreu la va poder entrevistar. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
1: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
1: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. i no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment, i m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera, i no sé, jo l'agafo amb no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
1: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, vau estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes

0: seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
1: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
0: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... no sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
1: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
0: Sí, per nosaltres el premi més especial, i que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era l'espectacle, el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera, i no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
1: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat en aquest cas com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
0: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre, així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
1: I d'aquest espectacle de No, continueu girant?
0: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en Dansa. I sí, al gent tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No i de viure'l i de disfrutar-lo.
1: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
0: Sí, doncs podem dir que sí, no? sí, estem molt contents per això, la veritat.
1: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
0: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
1: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
0: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic que em treballa

0: disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
1: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
0: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
1: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreu, en ser Sant Andreu, en cas.
0: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
1: Doncs Irene Tena, tres premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests tres premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment, doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que, evidentment, també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
0: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
1: En aquest Via Directa d'estiu ens traslladem ara al finals del mes de maig, quan la companyia Teatre Andreu realitzava el musical 1, 2, 3, canta otra vez en el Teatre Núria Espert. Aquest és el reportatge de Ràdio Sant Andreu.
2: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión. Thank you.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert l'obra 1, 2, 3, canta otra vez, una història d'Eurovisión, els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic que ha assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisión, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltava les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superant les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia
0: novel·la negra també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva, el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny, molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno.
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, si us dieu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari, cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament en riures, en picademans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido es va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: M'heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí, sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis. O sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansar?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: I a més aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític. Doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir. Només hi ha treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
2: Visca los casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá!
5: ¿Quién quiere cantar la canción de Eurovisión?
6: ¡No!

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Durant tota aquesta temporada, Ràdio Sant Andreu hem fet seguiment de la jove actriu santandreuenca Chiara Arancibia. Travessa un moment clau en la seva jove trajectòria com a actriu. A només 17 anys ha protagonitzat La Buena Hija, la nova pel·lícula de Julia Paz, que es va estrenar el mes d'abril. Va estar fins i tot al Festival de Màlaga. També va rebre un premi internacional al 2025. I el dia 18 de març, Ràdio Sant Andreu la tornava a entrevistar. L'actriu de Sant Andreu de la Barca, Chiara Arancibia, ha estat en el Festival de Màlaga amb la pel·lícula La Buena Hija, una pel·lícula que per cert s'estrenarà el dia 10 d'abril. Per tant, encara queden uns dies per l'estrena oficial d'aquesta pel·lícula, on Chiara Arancibia és una de les protagonistes d'aquesta pel·lícula. Avui volem saber com li ha anat pel Festival de Màlaga. Chiara, molt bon dia.
2: Hola, buenos días.
1: Com ha anat per Màlaga? Pel festival?
2: Buah, brutal.
1: Quines experiències et portes o sensacions et portes?
2: Pues la verdad es que tuvimos un recibimiento del público, una acogida tan increíble que me voy con el corazón lleno de amor.
1: ¿T'esperabas aquesta reacció?
2: No me esperaba nada. O sea, siempre voy sin expectativas, sin nada. Claro, porque después me sorprende. Y bueno, o sea, ha sido increíble, nos han dicho cosas muy bonitas sobre la película y eso, o sea, que esto solo acaba de empezar.
1: ¿T'esperaves aquesta reacció o t'has sorprès aquesta reacció, tenint en compte que tu ja tenies una experiència prèvia en el Festival Internacional de Tallinn, on vas aconseguir també el premi a la millor interpretació, a la millor actriu? També ja et van fer unes crítiques boníssimes de la pel·lícula, de la teva interpretació. Per tant, ja anaves al Festival de Màlaga una miqueta com dient, bueno, ja sé de què va tot això una mica, no? O no?
2: Sí, però al estrenar aquí por primera vez, o sea, en España, en nuestra casa, era distinto. O sea, tenía unos nervios distintos porque, claro, allí no hablaban español. Y tuvieron tantas reacciones buenas sin ni siquiera hablar el idioma. Y bueno, o sea, aquí fue increíble, con muchos nervios porque aquí sí que iban a entender la película del todo. Pero, o sea, es que ha ido genial. Porque cuando salíamos, o sea, estrenamos el 12 allí en Málaga. Y cuando salimos de estrenarla, o sea, la gente nos paraba, nos decían cosas. O sea, se paraban a sacarse fotos incluso conmigo. Y pensando, joder, no sé, qué bien.
1: A més, companys i companyes de professió, no? Que actors i actrius que han vist la teva pel·lícula,
2: sí,
1: que t'han felicitat per la teva interpretació i t'han preguntat sobre aquesta interpretació que has fet a la pel·lícula de La Buena Hija, no?
2: Sí.
1: Això és el que més t'ha sorprès, de que actors i actrius parlin de tu i parlin de la teva pel·lícula?
2: Pues sí. O sea, eso significa que lo he hecho bien. O sea, compañeros de profesión reconociendo mi trabajo, joder, eso es un orgullo.
1: Et vam poder seguir a la roda de premsa del Festival de Màlaga i et vam veure entre una part de nerviosa i l'altra part de molt contenta, no? De que et brillaven els ulls, no? Aquell dia, en aquella roda,
2: sí,
1: de premsa.
2: Sí, perquè la premsa terminó, o sea, vio la película esa misma mañana y estaban ansiosos por preguntarnos cosas. Y solo me hicieron una pregunta a mí. Que menos mal, porque yo no podía contestar más. Digo, ojalá no me pregunten, porque qué nervios estar aquí en un escenario que han visto tu película, o sea, te han visto en pantalla y te vienen aquí a hacer preguntas y están todo el mundo mirándote. Y me hicieron una pregunta, me preguntaron que cómo había sido preparar a Carmela. Y claro, para mí Carmela, joder, es que me llevo tantas cosas de ella ahora mismo, o sea, su fuerza, la fuerza de Carmela es la que tengo yo ahora mismo. Y mi bueno, esa fue mi primera rueda de prensa.
1: La teva primera i no la última, perquè el dia 10 d'abril s'estrena oficialment la pel·lícula i segurament també aquí tindràs més rodes de premsa, més presentacions, més entrevistes.
2: Sí.
1: Com et prepares per tot això?
2: Pues estando acompañada, por Julia y por el equipo, porque es mi primera vez en todo esto y iba con unos nervios que no paraba de preguntarles, pero ¿cómo son las entrevistas? ¿Cómo es todo? Porque no lo entiendo. Y me explicaban y me decían, porque yo iba muy nerviosa, o sea, me levanté como a las 6:00 de la mañana para empezar a las 8:30 a hacer entrevistas el día 12 y no terminamos hasta las 3. Y yo a la primera entrevista iba muy nerviosa y fue radio. Yo pensando, qué bien, es radio, o sea, no me van a ver. Y fue a hacer la primera y empezar a hacer más durante todo el día, o sea, no parábamos, comimos a las 3:00. Y ya cogerle el ritmo a hacer entrevistas. Porque al final estás hablando con una persona y es una conversación normal.
1: On sents més pressió, en el rodatge o fent aquestes entrevistes?
2: Las entrevistas. Haciendo las entrevistas. El rodaje fue precioso. Porque es que hay cosas que creo que no puedo decir. Eso es lo que me da más nervio, hacer entrevistas. Las cosas que... Yo qué sé, que se me escape alguna cosa, que no...
1: Y en cosas que no queden en el rodaje y es queden allá, ¿no? Que no es
2: claro,
1: explicar,
2: o sea, en el rodaje estamos ahí y si me sale mal una escena, me sale mal una toma, se queda ahí, ni siquiera la van a montar. Pero en una entrevista y más en directo, son unos nervios de... Yo qué sé, me da muchos nervios cagarla, que no lo hago. Porque sé muy bien lo que digo, pero siempre está los nervios de eso.
1: El paper que interpretes a la pel·lícula de La Buena Hija, déu-n'hi-do quin paper, el paper de Carmela, una adolescent marcada per la violència vicària i pels silencis familiars, no? Una pel·lícula dura.
2: La verdad es que sí. La verdad es que sí, que está aquí mi madre al lado. La ha visto ya dos veces ella, y sí, es durilla, pero es que... Al final, és una realitat que viuen molts nens.
1: Suposo que també molta gent s'ha sorprès en el fet de que aquesta sigui la teva primera pel·lícula, la teva primera interpretació, i que ho hagis fet també, no?
2: Sí. Sí, o sea, en las otras entrevistas me han preguntado, o sea, ¿cómo te has preparado este trabajo, siendo tu primera interpretación y haciendo un papel tan, tan duro, con tanta angustia, tanta ansiedad, tanta rabia, como es el de Carmela? Y yo estuve muy acompañada en el rodaje. O sea, fueron dos meses de ensayos. Después en el rodaje me acompañaba muchísimo emocionalmente. Y yo no lo viví como una cosa muy dura. Después ya lo que se vea en pantalla es distinto, pero...
1: ¿Tú la has visto en serio, la película?
2: Sí, he visto dos veces y media.
1: Dos vagas y mitja.
2: Sí, la vi en
1: Tallinn.
2: La vi en Tallinn. En Málaga la vi a medias porque me sacaron a la mitad de la película. Me sacaron en, yo qué sé, los primeros 20-30 minutos para hacer la alfombra roja. Porque la alfombra roja empezaba a las 7:30 y nosotros estrenamos a las 7:15. Y terminaba a las 9:30, que íbamos a salir muy tarde para hacerla. Y me sacaron en medio y fui a la alfombra roja. Yo no me esperaba que fuera así. Bueno, lo de sacar fotos, tal, no tengo nada de nervios en esas cosas, está muy guay, me gusta. Pero después, que en toda la valla hubiera gente con micros buscándote para entrevistarte, eso no me lo habían dicho, pero como ya venía preparada desde la mañana, ya le cogí el truco y lo decía todo súper rápido. Y después volví a entrar a la película y entré justo en la escena que quería ver. Y después al día siguiente, Tamara Casellas, que es mi coach, no la había visto y la iba a ver en Málaga. Y como nos sacaron en medio, no la vio. Pero ya después en la segunda parte no entró, dijo, o sea, si no la veo entera, no voy a entrar. Se fue ahí a fumar. Y al día siguiente fui al cine como espectadora a ver la película.
1: O sea, ¿y cómo es la sensación de anar al cinema como espectadora de una película en susto?
2: Una cosa rarísima. Escuchas todo lo que comenta la gente. Claro, yo estaba ahí llorando con la Tami, la Tamara estaba llorando que no podía más, nos abrazábamos y la gente ahí levantándose, analizando la película, no sé, más raro.
1: Aquí he tingut un paper important també, la teva coach, coach interpretativa, que és Tamara Casellas. De fet, a la roda de premsa també es va fer referència a ella, no?, del treball que ha fet, no?
2: Sí.
1: Com et va preparar, Tamara?
2: Me prepararon, claro, Tamara estaba conmigo, me guiaba ella emocionalmente, me preparaba para que ya Julia siguiera ese camino dirigiéndome, pero los ensayos estuve con Julia y con Tamara, porque claro, Julia tiene tanto cuidado con, o sea, tanta sensibilidad con los actores y tanto cuidado a la hora de hacer, y sobre todo de interpretar a un personaje tan fuerte, que decidió que Tamara iba a ser mi coach y que iba a estar solo para mí ella emocionalmente. Y Tamara fue la protagonista, bueno, es la protagonista de la primera película de Julia.
1: La directora és Júlia de Paz, la directora de La Buena Hija, aquesta pel·lícula que, com dèiem, és un drama intens que aborda la violència vicària i també les ferides invisibles que també deixa el patriarcat dins les famílies. Pel·lícula dura, personatge dur, el que interpretes de Carmela, i la importància del coach, de que la directora doncs estigui a sobre teu, perquè estàs interpretant un personatge, el personatge de Carmela, que és un personatge molt dur, que el que interpretes en el rodatge es quedi allà i que després no t'ho emportis amb tu, no? Tot el drama d'aquest personatge, no?
2: Claro, cuando hacíamos escenas duras en rodaje, me sacaban del personaje ellas. Me ponían música, nos poníamos a bailar. O sea, era un cambio de ánimo y de estado increíble. Pero agradezco tanto eso, que me saquen ellas. Que me hayan construido ellas como actriz y que me saquen ellas de esas emociones tan intensas.
1: I ara què esperes a partir del dia 10 quan s'estreni la pel·lícula? Perquè ara sí que la podrà veure tothom, no només els crítics que eren anat a aquests festivals on s'ha presentat la pel·lícula, sinó que tothom podrà anar al cinema i veure la teva pel·lícula de La Buena Hija.
2: Pues espero que vaya muchísima gente. Que la vean y que salgan con preguntas. Porque es un tema que debería hablarse. Y eso, que salgan con preguntas.
1: Per tant, t'agrada aquest tipus de cinema, no?
2: Mucho.
1: Un cinema que ens pot entretenir, però que sobretot que ens formuli preguntes, no? Que ens faci pensar, no?
2: Sí. Sí, sobretot que la peli haga pensar. Y este tipo de cine me encanta. O sea, cine social. Que aporta algo. Y sobretot que esta película, claro, aporta una visión, un punto de vista que no había visto antes en el cine. Y es muy importante y se tiene que tomar muy en cuenta.
1: L'anterior entrevista que et vaig fer va ser al novembre, a finals de novembre de l'any passat, on venies eufòrica en el sentit de que havies triomfat en el festival de Tallinn, haver aconseguit el premi a la millor interpretació, també veu rebre amb la pel·lícula el premi a la millor pel·lícula i el premi del públic, vull dir que crítica i públic s'uneixin i us donin un premi a la pel·lícula, això és importantíssim. Què ha canviat a Kiara Arancibia des del mes de novembre fins ara? Creus que has canviat?
2: Sí, tengo muchísimo menos nervios.
1: Jo és el que anava a dir ara, eh? Et veig diferent d'aquella entrevista que vam fer al novembre, que vas venir també acompanyada de la teva mare com avui, que t'ha acompanyat
2: sí.
1: En tots els festivals que has anat, en totes les teves intervencions. Vam veure una Kiara amb aquesta timidesa, no? I amb aquests nervis, i ara veiem una Kiara diferent, no? De dir,
2: totalmente.
1: Ja ha estrenat la pel·lícula a Màlaga, està a punt d'estrenar-se la pel·lícula, ja ha començat a veure com funciona tot això, les coses van bé, hi ha bones crítiques, hi ha bones opinions, no? I endavant, no? A triomfar, no?
2: Adelante. Voy fluyendo, como digo. Voy fluyendo porque al final esta profesión me he dado cuenta de que sube y baja de emociones todo el rato.
1: Sí que has hecho muchos contactos, ¿no?
2: Muchos, sí. Conocí a mucha gente bonita, maravillosa, y que no me esperaba conocer. O sea, directores increíbles, directoras espectaculares, y eso. O sea, conocer a la gente de la industria ha sido para mí una experiencia increíble.
1: Bueno, ¿y vas hasta los premios, coña?
2: Sí.
1: ¿Cómo va a ser la experiencia?
2: No me lo esperaba así. Fue muy guay.
1: Has comenzado a agafar notas de a ver si la invident, estoy aquí nominada, ¿no?
2: Me saqué una foto con el Goya de la mejor actriz, que fue la Patricia, de... ¿Sabes quién es, no?
1: Per tant, aquí, fer-te aquesta fotografia, potser la invident,
2: Sí, sí, lo subí a Instagram, a mi Instagram privado, y me dijeron, guarda esta foto porque a lo mejor el año que viene ya... A lo mejor se cumple. Y yo... No lo sé, voy fluyendo.
1: Exacte, anar fluint, que això és molt important, anar fent, depèn del que et vagi venint. I no només amb l'interpretació de la Una Hija, sinó que estàs ara rodant un... No sé si l'has acabat, un curtmetratge. Per tant, no pares, eh?
2: No paro. A mi me gusta el cine, no voy a parar de hacer cine.
1: Tant sigui interpretant, com dirigint, sí. No? Com creant històries... No?
2: Totalmente. O sea, este corto lo terminamos de rodar el 8 de marzo y ya el 11 me fui a Málaga. O sea, que ahora estoy en montaje. Y va sobre... Bueno, se llama Ojitos de Cristal. Va sobre la infancia de los niños que viven con uno de los padres alcohólico. Y va sobre eso, o sea... La protagonista es Greta, una niña de 10 años. Y bueno, le hace prometer a su padre que si gana el último partido de básquet, que la escena del partido de básquet la queremos rodar aquí en San Andreu. Pues que él deberá dejar de beber. Y ya en una fiesta familiar, ahí Greta empieza a poner en duda la figura que representa a su padre.
1: Déu-n'hi-do, ¿eh? De la Buena Hija, amb aquest curtmetratge que estàs fent, que també és una temàtica dura i complicada, no? I que també permet això que dèiem abans, reflexionar, no? Per tant, aquesta seria la línia, no? que aniràs seguint, no?
2: Sí, m'encanta este tipus de cine, el que hace reflexionar.
1: On t'agradaria arribar, Kiara?
2: Pues a tener a trabajar de esto de forma estable. Ese es mi objetivo. O sea, los premios ya son una cosa extra para mí. Pero trabajar de esto.
1: Tens 17 anys. Per tant, ets jove, no? Sí. Hi ha tot un camí per endavant de...
2: Me queda mucho por aprender.
1: Et queda molt per aprendre, però s'ha après molt. Suposo que has après molt i en molt poc temps, no?
2: Sí. O sea, yo a veces pienso, joder, es que no puedo aprender más, ya puedo vivir, o sea, ya puedo morir en paz. Pero no. O sea, me quedan muchísimas cosas.
1: Això és important, seguir tenint metes, no? Y...
2: Claro, sí. Cuando terminamos de rodar el corto, yo le dije a mi padre... es que es una cosa muy rara. Bueno, le dije a mi padre... en mi primera película... dirigiendo y que cobre la gente por el trabajo, o sea, que cobre el equipo, quiero que me regales una Salomón. Le dije, una bamba Salomón. Porque solo veo esas bambas en rodaje, o sea, veo a todo el mundo con esas bambas y digo, bueno.
1: Per tant, les has de portar tu també, no?
2: Claro, las tengo que llevar yo también.
1: Bueno, potser dintre uns anys veurem aquestes bambes, però amb el teu nom, no?
2: Sí.
1: Tindràs la marca pròpia, no? Doncs, a més, una altra cosa, em vas participar en la lectura del manifest del dia del 8M en el casino.
2: Sí, així no.
1: Vas tenir aquest honor també de llegir un manifest també reivindicatiu, eh?
2: Sí, ha sido un honor leer ese manifest. Y cuando me lo dijeron, es que pensé, es el momento exacto para que yo lo lea. Porque mi película trata sobre esto, sobre este tema, y bueno, o sea, es que tengo que hacerlo 100%, y me dije, o sea, me mandaron un correo tan bonito, que aunque estuviera rodando, dije, es que tengo que ir 100%, porque estaba rodando, o sea, fui por la mañana y ya directamente de leer el manifest me fui al rodaje, que me estaba esperando el equipo, pero no me podía perder esa oportunidad, y ha sido un gran honor representar a las niñas i a les mujeres aquí a Sant Andreu.
1: Això se'n diu ser una persona molt compromesa. I esperem que aquest compromís no el perdis, que continuïs i que també a través del cinema també puguis interpretar aquest i difondre aquest compromís, no? que tens, no?
2: Sí.
1: Doncs Kiara Arancibia, la tercera ja serà quan s'estreni la pel·lícula. La tercera entrevista, la primera va ser al novembre. Jo crec que va ser de les primeres entrevistes, no? que et van fer. La que vam fer aquí a la ràdio?
2: Sí, fue de las primeríssimes.
1: Aquesta la guardarem, per dintre uns anys. Nosaltres vam ser els primers en fer-li aquesta entrevista. Un plaer, moltíssimes gràcies.
2: Igualmente.
1: Per venir avui aquí als estudis de la ràdio. Gràcies també a la teva família, sobretot a la teva mare, que et segueix i que gràcies a ella em va informant del teu dia a dia, i que des d'aquí la ràdio també volem compartir amb els nostres oients i amb la gent de Sant Andreu de la Barca la teva trajectòria, i que el dia 10 tothom al cinema
2: a tot el món de veure
1: La Buena Hija amb Kiara Arancibia, perquè veureu una interpretació espectacular. Kiara, que et vagi molt bé.
2: Gràcies per invitar-me.
1: L'entrevista que realitzàvem amb la jove actriu de Sant Andreu de la Barca, Kiara Aranfíbia, després del seu pas pel Festival de Màlaga, on va presentar la pel·lícula de La Buena Hija, pel·lícula que des del mes d'abril, del 10 d'abril, doncs es va estrenar a la cartellera de cinema i al llarg d'aquesta temporada hem anat fent seguiment de la seva trajectòria.
0: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I en el programa del Via Directa de Ràdio Sant Andreu també hem realitzat visites als instituts de Sant Andreu de la Barca, com la que vam realitzar el passat 15 de juny. I és que alumnes de l'Institut El Palau descobrien el muralisme de Sant Andreu de la Barca a través del projecte Arrelat. Els alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca han descobert el muralisme a través del projecte Arrelat. La iniciativa ha apropat als estudiants de primer d'ESO el llegat del Festival Cromàtic i el valor cultural dels murals que formen part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. L'Institut El Palau ha acollit un taller dedicat al muralisme. La sessió ha comptat amb la participació de Ramon Ferrer, responsable de l'àmbit de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, membres també del Pla Educatiu d'Entorn i l'artista Aitana Giraldez, autora del mural dedicat als gegants de la ciutat. Al llarg de la jornada, els estudiants de primer d'ESO han pogut descobrir el significat dels murals que decoren diversos espais del municipi i entendre com l'art urbà s'ha convertit en una eina de transformació social i també cultural. N'hem parlat amb Ramon Ferrer, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també l'artista Aitana Giraldez, que ha fet un mural dedicat als gegants de Sant Andreu de la Barca després de la proposta que li va fer en el seu dia l'agrupació cultural Aigües Toses.
3: Mira, aquest projecte ve a partir d'un projecte doncs, que l'Institut fa, que és el projecte Arrelat, que és un projecte on hi ha diverses iniciatives entorn a conèixer la ciutat. I una d'aquestes iniciatives doncs, va passar per la proposta que ens va fer el professorat a l'Ajuntament de que els expliquem el projecte de muralisme que n'hi ha a Sant Andreu de la Barca. I aquí estem amb l'equip del Pla Educatiu Entorn, l'Elisabet, l'Helena i l'Aitana, doncs, per explicar-los als alumnes de primer d'ESO aquest projecte.
1: Diguéssim, fa un any finalitzava el projecte del cromàtic amb 7 murals, després s'ha afegit un altre que ara en parlarem, però aquells 7 primers murals del cromàtic, quina és l'experiència que es valora des del Departament de Cultura i des de l'Ajuntament?
3: Home, va ser una experiència molt enriquidora perquè va ser un moment en què la ciutat doncs, va tenir un procés de transformació a partir de l'art pictòric, on no van ser simples imatges boniques que n'hi havia a la ciutat, sinó n'hi havia al darrere d'un símbol d'identitat, que fins i tot aquesta iniciativa doncs, va donar com a resposta que altres entitats doncs, motivades per aquesta iniciativa doncs, a proposta seva doncs, anessin a buscar un vuitè mural que també es va fer posteriorment.
1: Estem parlant d'un mural on els gegants de Sant Andreu de la Barca són els protagonistes. La seva autora és l'Aitana Giraldez, que avui també ha participat en aquest taller aquí a l'Institut del Palau. Aitana, com t'arriba la proposta de fer un mural i en un lloc molt visible com és l'Avinguda Constitució amb els gegants de Sant Andreu de la Barca com a protagonistes, amb tots els gegants?
4: Sí, doncs la proposta em va arribar a través d'una amiga meva que és il·lustradora, la Susana Calvo, i bueno, va ser ella la que em va posar en contacte amb l'agrupació dels gegants.
1: Satisfeta del resultat final?
4: Sí, estic molt contenta amb el resultat perquè bueno, aquest tipus de murals busca visibilitzar el que és la cultura popular i enfortir el teixit associatiu d'aquí de Sant Andreu.
1: En el moment que t'arriba el projecte, finalment el poses en pràctica i els ciutadans i ciutadanes ja poden veure aquest mural, com és aquest procés? Com s'inicia?
4: Bueno, la veritat és que el procés és molt enriquidor perquè mentre vas pintant la gent es va parant, et va fer preguntes, et diuen que coneixen els gegants, que han participat de l'agrupació. Llavors realment et dones compte de l'impacte que té un mural.
1: Tens alguna tècnica especial a l'hora de fer aquests murals?
4: Bueno, sí que tinc com una tècnica per al que és a escala el dibuix d'en petit en gran a través d'una retícula i després utilitzo pintura plàstica.
1: suposa per tu que un mural teu estigui aquí a Sant Andreu de la Barca, tenint en compte el que parlàvem abans amb el tècnic de cultura Ramon Ferrer, el fet de que aquí a Sant Andreu de la Barca ara fa justament un any teníem el festival cromàtic.
4: Doncs per mi és molt important que estigui aquí un mural meu, perquè veig que és que s'intenta promoure el que és la cultura i s'intenta donar suport al muralisme.
1: L'art al carrer, aquests murals que es fan en el carrer, tenen data de caducitat, no?
4: Bueno, sí que és veritat que mai no es pot assegurar que siguin per sempre, però sempre s'intenta, doncs, que hi hagi una conservació i s'intenta que aquests murals puguin perdurar en el temps.
1: N'has pintat molts més de murals d'altres llocs, no? Per exemple, l'Hospitalet.
4: Sí, he pintat a escoles, a biblioteques, a centres cívics.
1: Quan et fan un encàrrec d'aquest tipus, quin seria el perfil?
4: Bueno, sempre m'han encarregat murals que tenen un impacte social i que on la comunitat hi participa.
1: A més, en el teu cas, fas murals amb colors molt vius.
4: Sí, perquè m'agrada que els murals donin vida al que és a l'espai públic i la gent realment li cridi l'atenció.
1: El fet avui és que estàs a l'institut, estàs amb alumnes, què els hi dius, què els hi diràs?
4: Bueno, crec que els murals és una forma d'apropar l'art als alumnes, perquè és una cosa molt propera per ells, ja que els veuen als carrers i sempre els hi crida molt l'atenció el que és muralisme, grafiti...
1: S'explicaràs tècniques o la història?
4: Sí, els explicaré quina és la meva tècnica, com ho fan jo i com ho podrien fer ells si algun dia es volen animar i fer els seus propis murals.
1: Quan comences tu a il·lustrar, a pintar, a dibuixar, a fer murals?
4: Jo des de sempre, des de que tenia 3 anys, que vaig començar a agafar un llapis, però sí que quan vaig estudiar il·lustració va començar a ser una cosa més professional.
1: I ara que el teu mural estigui al costat dels altres... Impressiona?
4: Sí, impressiona, perquè són artistes molt professionals i murals molt, molt grans i tenen molta carrera, llavors per mi és un orgull de poder estar al costat d'aquests artistes.
1: Doncs artistes internacionals que han participat en aquest festival cromàtic que podem veure a Sant Andreu de la Barca. De fet, avui aquí els alumnes de l'Institut al Palau els heu fet com una mena de joc, no? Fer un puzzle amb imatges dels diferents murals.
3: Doncs sí, la idea és que sigui una activitat dinàmica. Sí que és veritat que farem alguna explicació genèrica de la justificació del muralisme a Sant Andreu de la Barca, però volem que els alumnes de l'institut doncs tinguin una part activa amb aquesta activitat. I per tant els farem treballar. Els farem treballar de tal manera que cada mural que està... Ara els hem fet un puzzle, els hauran de posar en un puzzle, descobrir quins són els murals i saber el titular que amaga cada mural a partir del que amb ell n'hi ha exposat.
1: De fet, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa pocs dies anunciava els llocs turístics de poblacions de la comarca, sobretot poblacions on hi passa els ferrocarrils de la Generalitat, i a Sant Andreu de la Barca tenim diferents llocs turístics i un dels que s'inclouen aquest any és els murals del Festival Cromàtic.
3: Exacte, és un punt de referència cultural, Sant Andreu de la Barca, amb el tema del muralisme. N'hi ha d'altres, evidentment, però el tema del muralisme doncs és un tema prou important i prou destacat que una mica ens dona singularitat respecte a altres municipis.
1: Els murals nascuts al Festival Cromàtic s'han convertit en un patrimoni artístic a l'aire lliure que contribueix a explicar la història, les tradicions i també els valors de Sant Andreu de la Barca. Més enllà de la seva funció estètica, aquestes obres s'han consolidat com un símbol d'identitat col·lectiva i com una mostra de capacitat transformadora de l'art en l'espai públic, un llegat que ara també forma part de l'aprenentatge dels més joves, que han pogut conèixer els 7 murals del Festival Cromàtic i també el mural que va fer en el seu dia l'artista Aitana Ana Geraldez per encàrrec de l'agrupació cultural Aigüestoses.
0: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Aquest 2026, l'Àngel Guimerà, l'Escola de Sant Andreu de la Barca, ha celebrat els seus 50 anys. Ràdio Sant Andreu, el mes d'abril, va assistir a la festa dels 50 anys. Vam recordar la història d'aquesta escola. L'Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca ha commemorat el seu 50è aniversari amb una jornada festiva que ha reunit a centenars de persones vinculades al centre al llarg de 5 dècades. L'acte ha combinat activitats lúdiques i esportives amb espais de retrobament entre alumnes, exalumnes, famílies i docents, amb una celebració marcada per l'emoció i per el record. Les instal·lacions del centre han acollit jocs, inflables, tallers i activitats esportives, així com el descobriment d'una placa commemorativa dels 50 anys. La cita també ha servit per posar en valor la trajectòria del centre, fundat a mitjans dels anys 70, i que va arribar a ser una escola pública amb més alumnat de Catalunya, a prop de 1.100 estudiants. N'hem parlat amb l'actual director de l'Àngel Guimerà, José Antonio Ferriz Fernández.
5: Doncs la valoració que faig és que es tracta d'una cita avui excepcional. Des de ben d'hora d'aquest matí, amb l'activitat fins i tot del passeig per la muntanya que hem fet, que no donaven res, perquè al final penses, bueno, és una activitat diferent, però déu-n'hi-do, gairebé 100 persones, i a partir d'aquest moment ha començat a arribar la gent, antics alumnes, antics companys, famílies, i ha començat la gent a participar de totes les activitats que hem muntat, des dels inflables, tallers, i, bueno, i simplement el fet de retrobar-te amb antics coneguts i gent que més enllà de l'àmbit laboral ha fet vida aquí i han vist créixer un munt d'infants que potser ja no són tant, perquè fins i tot famílies que han continuat confiant en el projecte de l'escola i que avui dia mantenen aquest vincle. I això, el que dediquin un dia de cap de setmana a compartir aquesta estona amb nosaltres, per mi això és ideal.
1: 6 o 7 anys de director, 13 de professor, no?
5: 6 anys de director, 6 o 7 abans com a profe, sempre entre 5è i 6è, amb els grans, i molt content. Des d'aquell primer moment vaig veure que aquí podia estar el meu lloc i vam fer l'aposta i aquí continuem, amb tota la il·lusió.
1: Ha canviat molt l'escola amb 50 anys, de fet, parlant amb exalumnes, sobretot dels inicis, no?, de l'Àngel Guimerà, que trobaven molt canviada l'escola, però l'esperit segueix sent el mateix, no?
5: Sí, a més, la setmana passada vaig convidar el primer director, en Jesús, per compartir una mica quina era la idea de la jornada d'avui, i ell va poder gaudir lliurement d'una visita a l'escola d'una manera més distesa, més tranquil·la, i a mi el que més em va sorprendre, que ell estava molt satisfet amb el que es trobava i que veia l'escola molt bonica, i ell marxava molt content. I per això a mi és una satisfacció, perquè és una manera de continuar amb aquest llegat, dir, ostres, jo que ho faig amb tant de carinyo vol dir que alguna cosa estem fent bé, i és una manera també molt gratificant per un mateix, una satisfacció que companys que ja jubilats d'una altra generació, tot i que continuen visitant de tant en tant l'escola, veuen que encara això els hi agrada, perquè és una manera de dir, ostres, jo d'una altra manera continuaria, perquè és vocacional, el que a nosaltres ens dediquem és vocacional.
1: Quants alumnes sou actualment a l'Àngel Guimerà?
5: Doncs actualment estem en 341, si no m'equivoco. I recordo abans, quan érem tres línies, fins i tot parlant amb el Jesús, que hi havia gairebé 1.000 alumnes, si no més. Sí, és veritat que la natalitat ha baixat molt, però déu-n'hi-do, avui dia amb 341 encara hi ha dies de tot.
1: Des de l'etapa inicial fins a 6è de primària.
5: Sí, correcte. Des d'I3, per dir-ho així, diguem-ne el segon cicle d'infantil, fins a 6è.
1: De cara al futur, com el veieu, el futur?
5: De cara al futur, continuar treballant i a desitjar a tornar a fer altres 50, si cal, evidentment.
1: Jesús Magallón va ser el primer director del centre i durant molts anys va ser director de l'escola Àngel Guimerà. Amb ell hem recordat els inicis del projecte educatiu de l'escola de Sant Andreu de la Barca, que aquest 2026 celebra el seu 50è aniversari.
6: Records molts. Pensa que el claustre del Guimerà se va formalitzar a l'octubre del 75, perquè abans només hi havia una escola a Sant Andreu, que era el Maragall. Tenia en aquella època 38 professors, 10 a l'escola antiga Maragall, però després a escoles, a Can Torrelles, a l'Acadèmia Casanovas, als segons pis de l'Ajuntament d'aquella època, als baixos dels blocs aquells que hi ha al Palau, i mentre s'estava construint aquest edifici. I al setembre del 76 van venir ja a inaugurar aquest edifici. I des de llavors, 27 anys de professor fins que em vaig jubilar.
1: Professor i, a més, director d'aquesta escola.
6: Sí, director. i molt diferent de l'actual. Pensa que l'any 80-81 va ser el pic, vam tenir 1.100 alumnes. En aquella època era l'escola pública de Catalunya més gran pel número d'alumnes, 1.100. No hi havia cap altra escola pública que tingués tant. I a partir de llavors va anar baixant poc a poc fins a, bueno, a lo que és ara.
1: Avui en aquesta celebració del 50è aniversari, molt record i molt retrobaments amb antics alumnes, amb professors, professores. Com ha estat? Un dia d'emoció, suposo, no?
6: Molta, molta emoció. Ara acabo de veure que acaba d'arribar el Benjamí, un altre professor. I sí, sí, molts exalumnes, molts exprofessors. Aquí tinc un exalumne més, el senyor alcalde, Marc Giribet Gavara, que me'n recordo.
7: Per ma mare i ma tieta.
6: Sí, Yolanda Gavara Alvar.
7: Molt bé.
1: Per tant, aquesta escola ha tingut un alcalde, no?
6: Sí, bé, sí. Els fills dels alcaldes tots han vingut aquí. I els alcaldes anteriors, tots els seus fills han vingut aquí. Lo qual vol dir que deu ser una bona escola.
1: Aquí, de tots aquests anys, vostè sent el director d'aquesta escola, ha parlat de tots aquests anys que ha viscut aquí, avui amb aquests retrobaments amb antics alumnes, també amb professors. Quin record es quedaria de tots aquests anys? O si haguéssim de resumir aquests 50 anys d'història de l'Àngel Guimerà?
6: Pues és difícil de quantificar, però jo diria que l'ambient. Al Guimerà hi havia un ambient que molts exalumnes i professors me'n diuen que s'ha perdut, que és diferent, que ara és diferent. Érem molts, però hi havia, no sé, hi havia un bon rotllo, per dir-ho d'alguna manera, entre els professors i entre els alumnes, i això que hi havia alumnes de tota mena. Hi ha una dada que crec que és molt, molt definitòria. De 1.100 alumnes, recordo que hi havia dos nenes angleses de fora d'Espanya. Tots els demés eren de Catalunya o de Múrcia, de l'Aragó, bueno, de tota Espanya. Però d'estrangers, estrangers, estrangers, hi havia dos nenes. Avui en dia això és incomprensible.
1: També ens acompanya l'alcalde Marc Giribet com exalumne també. Com a alcalde i com exalumne avui a la celebració del 50è aniversari, apuntava abans el que va ser director Jesús Magallón. Alcalde, quins records té de l'Àngel Guimerà i quin missatge donaria per aquests 50 anys d'història?
7: Bueno, records d'infància. Jo me'n recordo el Jesús, a la Mireia, a l'Aurora, al Benjamí, que per mi van ser persones, professors que em van marcar molt, cadascú en el seu àmbit, no de matèria, sinó en la seva manera de relacionar-se amb els alumnes, d'ajudar-nos, i jo tinc grans records d'aquesta escola. Jo crec que he tingut una de les infàncies més boniques que algun infant pot tenir, també gràcies a l'escola Àngel Guimerà. I com a missatge, home, que una escola faci 50 anys vol dir que una societat prospera, una ciutat prospera, i per tant que avui aquesta escola totalment reformada doncs segueixi donant servei a moltes i moltes famílies, no tantes com deia el director. Abans, jo me'n recordo, a la meva promoció hi havia 3 classes, diguéssim, per curs. El següent eren 2, el següent eren 3, no? I, bueno, em fa molta il·lusió i, evidentment, el sistema educatiu ha evolucionat, ha anat canviant i la veritat és que avui trobar-nos amb cares conegudes i de fa molt de temps a mi em fa una especial il·lusió.
1: Heu trobat molt canviat a l'escola?
7: Jo sí, jo he vingut bastant i la tinc més assimilada, però m'han dit que el Jesús no
6: t'aina. Res, no hi ha res que em recordi com era abans. I val a dir, sense ser pelota, de que està molt millor físicament ara, físicament molt millor. Però bueno, també desitjo que també sigui millor o com a mínim igual que era abans en quant a ambient i a qualitat d'ensenyament.
1: Per 50 anys més, no?
6: Bueno, 50 jo ja no els veuré, però sí, els hi desitjo 50, 75, els que siguin.
7: Tants com facin falta.
1: Durant 18 anys, la direcció de l'escola Àngel Guimerà va recaure en Cati Martínez, que tampoc s'ha volgut perdre la celebració dels 50 anys. Ha fet un discurs molt emocionada.
8: Pues la veritat és que estic superemocionada perquè m'he retrobat amb moltes famílies, m'he retrobat amb molts companys, amb molts alumnes, i la veritat que m'he sentit superestimada. Llavors estic com molt emocionada i m'he hagut d'apuntar tot el que volia dir en aquests moments perquè no se m'oblidi res.
1: Un discurs molt emotiu, no?
8: Pues sí, perquè la veritat que han sigut molts anys aquí i he passat molts moments personals i professionals duros, però també molt macos.
1: Has recordat el fet de que molts dels teus exalumnes te'ls has retrobat després en diferents professions, no? Des d'un doctor o qualsevol altre lloc, i això és una satisfacció molt gran, no?
8: Pues sí, mira, fins i tot he anat d'urgències a un metge i m'he trobat que la infermera que feia el triatge era una exalumna. O sigui que la veritat que això que gratifica molt, perquè dius, bueno, pues mira, hem fet persones, que és el més important que té una escola, fer persones.
1: Això diu molt de l'escola, no?
8: Jo penso que sí. Jo penso que sí, jo penso que és una escola que la societat canvia, l'escola s'ha d'adaptar a la societat, s'ha d'adaptar, ni és millor ni pitjor, com ha dit abans el Jesús, però jo penso que sobretot l'escola és una família, és on comença el cultiu social.
1: I aquest retrobament avui amb antics professors i alumnes, com ha estat el retrobament?
8: Pues molt emotiu, perquè hi havia gent que encara veig, però hi ha molta gent que és molt gran i que la veritat que havia perdut el contacte, i la veritat que ha estat molt satisfactori, tant als professors com les famílies. Famílies, molt bé.
1: Ara estàs jubilada?
8: Estic jubilada.
1: Quin missatge donaries als actuals professors i professores de l'Àngel Guimerà?
8: Jo el missatge que dono és que per mi jo he tingut la gran sort de que la meva professió ha sigut el meu hobby. A la jubilació, el primer any, no ho vaig passar gaire bé perquè trobava falta moltes coses. I jo, per mi, el missatge és que realment hem de tornar una mica al mestre de vocació. Per què? Pues perquè els nens ho mereixen i les escoles necessiten persones. A veure, que és una feina, No vull dir que no s'ha de cobrar, evidentíssimament, i molt. Però sí que és una feina que els nens i les nenes i les famílies necessiten molta dedicació personal.
1: I es necessita aquest punt de vocació,
8: Jo sí. La veritat que sí.
1: La vocació que també ens han demostrat altres exprofessores que també estaven presents avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimerà.

0: jo no sé, primer has de tenir vocació i t'han d'agradar els nens.
1: Il·lusió, exacte.
0: Si no, no pot ser. I després els pares i els nens que amb els professors tinguin respecte.
2: No, el que deia Pili, la il·lusió per l'ensenyament. Sí. I res.
3: Per el dia a dia, per conèixer cada nen, per observar-lo, per fer que creixi, no? Sí, una mica això.

0: L'acte també ha servit per descobrir una placa commemorativa dels 50 anys. En el descobriment de la placa també hi ha participat un dels exprofessors de l'Àngel Guimarà, l'exprofessor de plàstica Benjamí Tous, que ha reivindicat el valor de la creativitat i també del treball manual en l'educació.
1: Bé, estem amb Benjamí Tous. Benjamí Tous, durant molts anys, també professor de l'Àngel Guimarà, i avui celebrant aquest 50 aniversari. Benjamí, avui quan has arribat aquí a l'escola Àngel Guimarà, quins són els primers records que t'han vingut?
2: Bueno, en principi, les mirades dels exalumnes i exalumnes són increïbles, perquè encara que no recordo els noms de tots, recordo les persones, recordo com eren, veig el nen i la nena, i aquí vam viure molt intensament moltes coses, moltes, les mones, els Sant Jordis, els Nadals. Vam viure moltíssim aquí.
1: Hem parlat amb exalumnes i recordaven professors, recordaven el Benjamí Tou, recordaven totes les activitats que feies, les excursions i també les mones, perquè una de les activitats que feies a Plàstica era que fessin mones de Pasqua.
2: Sí, lo de les mones, encara quan algú vol surten a la tele i diuen receptes, dic, jo ho tenia molt ben institucionalitzat, perquè recordeu que el pa de pessic havia de ser original, lo de més es podia comprar, i no podia ser un pastís de xocolata, encara quan té ve algun sud-americà i diu, una mona és un pastel de xocolata. No, no va ser alumne meu. Té que portar la milleta pel voltant, i em sorpreneu molt, perquè tu també vas ser alumne, el Jordi?
1: I tant.
2: I veníeu amb les milletes torrades de casa, els altres la mermelada feta de la iaia, i llavors molt bé, molt bé.
1: Recordem també les classes de Benjamí Tous amb aquella frase de atenció-demostració.
2: L'atenció-demostració va ser un invent molt bo, perquè em feia molta ràbia que explicava una cosa com delicada, per exemple, si feien gravat perquè no es fessin mal o no s'embrutessin, ho havia de repetir 3 o 4 vegades. Llavors els hi vaig dir, quan digui atenció i demostració us heu de quedar clavats. Si estàs al lavabo o si estàs... T'has de quedar clavat com una escultura mirant-me a mi. I va funcionar.
1: Quina era les claus de Benjamí Tous a l'hora de donar classe aquí a l'Àngel Guimarà? Perquè eren classes molt especials.
2: Jo estava fent amb l'ICE, amb la Rosa Gratacós, que la dia em va sortir, la plàstica la volíem portar al nivell més elevat. És a dir, nosaltres ho teníem molt ben estudiat. Lo que aquí semblava molt espontani i molta bogeria estava super esquematitzat. És a dir, el fang, lo manual, la plàstica, el dibuix, fins a arribar al dibuix tècnic. Però molt buscar les emocions i que coneguessin els artistes catalans més propers. Després ja va vindre oficialment, però això em vaig adelantar, perquè jo sempre els deia Picasso, Miró, Dalí. Per què Picasso, Miró, Dalí? Doncs collons, perquè Dalí és d'aquí, de Figueres, Miró, molt més Miró, perquè hi anàvem, i el Picasso, ja tothom sap que va tindre la seva època més important de la seva vida, adolescència i joventut, a Barcelona. Llavors, tenint el Museu Picasso a Barcelona, tenint la Fundació Miró, havíem de treballar això, no?
1: Alguna anècdota, Benjamí, d'aquests 50 anys?
2: Pues, potser l'anècdota més divertida l'ha sentit i m'honore a mi, m'honore a l'alumne, perquè ara m'ho deia un altre alumne que no el reconeixia, em deia, és que quan veníem amb tu ens ho passàvem tan bé, tan meravellós, tan sorpresa, i un, saps que et saluden un dia normal, bon dia, hola profe, bon dia, hola Benja, i em diu, tenia moltes ganes de tornar-te un classe, i jo pues, dic, molt bé, bueno, és un piropo, però el tio més savi, més pulletero, diu, ah, que no vols saber per què? Dic, bueno, va, per què? Diu, perquè sempre em sorprens. Clar, a mi, jo mateix no n'era tan conscient, no tenia la intenció de sorprendre'ls, però qualsevol persona que faci la pedagogia o la didàctica sap que és un dels motius més importants per motivar, no?, la sorpresa.
1: Quin consell donaries als professors, professores actuals d'aquesta escola de l'Àngel Guimarà?
2: Ui, claríssim, Jordi, que lluitessin, i a més, perquè això va sortir que sorgeix de Sant Jordi, amb l'escriptora que va vindre a Barcelona, l'Ali Smith, va dir el mateix missatge. No estem en contra de la intel·ligència artificial, estan molt bé els llibres electrònics, però més que mai hem de defensar lo manual, la bellesa de lo manual. Aquests mestres que estan aquí ho haurien de

0: tindre en compte que el nen sàpiga que a més de la tablet, de l'ordenador i el mòbil, hi ha la meravella d'un paper, de la cera, del fang, de fer una mona, de dibuixar... No substitueix la intel·ligència artificial. Els dibuixos de la intel·ligència artificial estan bé, però no tenen el tarannà i la impronta de cada persona.
1: Paraules de Benjamí Tous, també present avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimerà. També hem parlat amb exalumnes com la Maribel, la Lídia, la Mari Carmen, el Daniel o la Liz.
2: Els primers records que m'han vingut avui és quan he entrat a l'entrada, que havia un altre tipus de... Em sembla que n'hi havia com moreres. N'hi havia moreres i dic, on estan les moreres? On està el meu pati? Me l'han tret tot, ha canviat totalment.
3: La meva millor amiga, Lina, que avui d'ara també és la meva millor amiga.
4: Jo, el primer que em faltava al pati, que jo anava i digo, això no està com jo lo recordava.
5: Ho has trobat canviat, no?
4: Sí, lo noto molt canviat.
6: Todos los amigos de la infancia, es el primer recuerdo que me ha venido.
7: Bé, pues jo igual, perquè vam inaugurar, jo soc del 70 i vam inaugurar aquesta escola, i no sé, és molt maco, molt emotiu estar aquí.
1: Per tant, podem anar sumant l'edat, no?
7: Sí.
1: De l'Àngel Guimerà, quan vosaltres estàveu estudiant aquí, hem parlat amb algun dels professors, no?, que parlàvem del bon ambient que havia dintre del professorat. Amb l'alumnat també havia aquest bon ambient. Què recordeu? Les hores al pati, les classes, els professors?
2: Jo recordo personalment molt els professors, perquè per mi van ser una guia, però encara tinc grans amics d'aquella època i els coneixem, em quedem. Per mi són tot bons records.
3: Avui es veu, continuem igual, a fent pinya i aquí estem, junts.
4: No sé tot, els amics, tinc amics de sempre, ella és amiga meva de sempre i tots. I quan queden, per exemple, a ella, si no la veig, però si la veig, o amb ell, puc parlar hores.
6: Sí, pues esto, los compañeros, el calor de los compañeros, los valores de los profesores... hasta las profesoras del patio, que las tengo bien memorizadas, cocina, que los que nos quedábamos a comer con Loli, bueno, muy bonitos recuerdos y muy buenos valores.
7: Sí, jo igual, a dia d'avui segueixo tenint contacte amb la majoria de companys i amb alguns profes també.
1: Quins professors recordeu?
2: A la Tinina, per exemple, el Jesús...
3: Isabel, la meva tutora, que està aquí, Benjamín, com que no, icono total.
4: La Tinina, el Benjamín, la Maria Ángeles, el Jesús, el Jesús...
6: A todos estos, también a profe Paco, de lenguaje, a María Pilar Zorrilla, de Huesca, que por cierto tengo contacto con ella, y muchos más.
7: Pues sí, també, més o menys, els que han dit, sí.
1: 50 anys de l'escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca. Actualment l'escola compta amb 341 alumnes des d'educació infantil fins a 6è de primària. Tot i la reducció respecte a dècades anteriors, la comunitat educativa manté el compromís de continuar el projecte pedagògic i consolidar el centre com a referent educatiu i social a Sant Andreu de la Barca. L'acte ha finalitzat amb una foto de família entre actuals professors i exprofessors i també actuals alumnes i exalumnes de l'escola Àngel Guimerà.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el mes de desembre, a Ràdio Sant Andreu, vam entrevistar a Glòria Jodar, qui va ser durant 15 anys directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Una entrevista on vam repassar també la seva trajectòria professional.

0: Des de l'any 2010, Glòria Jodar és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, infermera i doctora en ciències infermeres. És una de les figures més destacades de la gestió i lideratge infermer a Catalunya. Més de 35 anys d'experiència en gestió, docència i recerca, ha desenvolupat una trajectòria marcada per la innovació, la qualitat assistencial i també la defensa del rol professional de la infermeria. Ha impulsat projectes estratègics en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària. També ha arribat a càrrecs de responsabilitats dins de l'Institut Català de la Salut o del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona o el Consell de Col·legi d'Infermers i Infermeres de Catalunya, on va exercir com a degana. Autora també de publicacions científiques, ponent habitual en congressos nacionals i internacionals, ha centrat la seva tasca acadèmica i professional en el lideratge infermer, la qualitat assistencial i el desenvolupament de l'atenció primària com a pilar fonamental del sistema sanitari. Avui, i a motiu de la seva jubilació, culmina una etapa de dedicació i també de compromís que ha contribuït a la consolidació i la projecció de la infermeria i també de l'atenció comunitària al territori. També durant 15 anys ha estat, com diem, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. I recentment, Glòria Jodar ha rebut la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari que otorga el govern de Catalunya. Glòria Jodar, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal, Jordi?
0: Doncs avui, repassant la trajectòria professional de Glòria Jodar, ara que enceta doncs, una nova etapa, moment de tancar una etapa, de jubilar-se, com estàs vivint aquesta etapa, Glòria?
1: Doncs la veritat és que l'estic vivint buscant nous projectes. De fet, he tancat l'etapa aquí a Sant Andreu de la Barca, ja ho saps, just fa unes setmanes, però ara estic encara al Departament de Salut treballant amb el nou mapa sanitari que s'està confeccionant aquest any i que jo lidero el grup de professionals. I, per tant, bueno, no penso que als 65 anys, almenys per mi, no toca encara jubilar-se. I per tant seguiré fent coses, seguiré també amb la docència i bueno, participant amb totes les activitats possibles relacionades amb el sistema de salut.
0: Quan arriba aquest moment i després d'haver aconseguit aquesta medalla Josep Trueta al mèrit sanitari, que és la màxima distinció doncs que es dona a les persones que es dediquen en aquest cas a la sanitat, quan un fa balanç, quan mira enrere, què veu?
1: Sí, la veritat és que quan em va trucar la consellera per dir-m'ho, primer em pensava que era així com una mica de broma, perquè hi havia temes que estàvem treballant amb això del mapa sanitari, i em pensava que em trucava per això, i no era per lo de la medalla. Vaig pensar, carai, doncs perquè et donin això has d'haver fet moltes coses, no? I no, Déu-n'hi-do, sí que n'he fet, amb alts i baixos, no? He anat compaginant molt temes més de planificació i de gestió i després també de recerca i de docència, però clar, quan sents que t'ho diu un altre, no? I exposen allà la teva trajectòria, dius, home, doncs Déu-n'hi-do el que dona de si aquests a vora 40 anys de feina, no? I clar, i a més que vaig començar molt jove, vull dir que vaig acabar infermeria amb 23 anys, crec, i per tant l'evolució i la trajectòria i el desenvolupament professional, com que el vas fent amb el dia a dia, doncs no te'n dones compte i vas tirant i de cop dius, Déu-n'hi-do, sí, alguna cosa he fet.
0: Hi ha algun moment que s'ha de fer balanç, no?
1: Sí, exacte. Sí.
0: Per què infermeria?
1: Bueno, a mi m'agradava tot el que estigués relacionat amb ciències de la salut, m'agradava la medicina, m'agradava la psicologia, i al final vaig veure que infermeria era una carrera molt holística i molt biopsicosocial, i per tant moltes de les matèries que a mi m'agradaven quan feia COU, que en aquella època era COU, m'encaixaven millor amb infermeria, i vaig pensar, bueno, pues, faré infermeria. A més, en aquella època no eren 4 anys, eren 3, això em facilitarà començar a treballar abans, tenia ganes d'entrar en el món laboral, de fet ja havia fet alguna substitució als estius d'auxiliar de clínica, i bé, em va entusiasmar, perquè realment quan vaig començar a estudiar, jo vaig estudiar a l'Hospital del Mar, vaig veure que la relació directa amb la persona i també amb la família, qui més la tenia era la infermera, i per tant hi havia un camp per desenvolupar immens, i la cura era algo que per mi era imprescindible perquè evolucionés la malaltia, no? Cap a la curació d'aquella persona a través de les cures. I vaig pensar, bueno, doncs això és el meu i m'instal·laré aquí amb la cura a la persona, i això he fet.
0: Ho hem parlat en moltes ocasions, en moltes entrevistes que hem realitzat durant tots aquests anys, quan hem parlat de la tasca de les infermeres, de la professió. Es tracta d'una professió 100% vocacional, una de tenir vocació.
1: Sí,
0: exacte. Si no el 100%, un percentatge molt alt.
1: Bueno, ha de tenir un percentatge alt de vocació, però també un percentatge molt alt de coneixements i un percentatge molt alt d'habilitats. O sigui, és una professió que ha de combinar habilitats tècniques amb coneixements científics i amb certes actituds de molta empatia cap a les persones a les que s'està atenent. De fet, ara està de moda lo de l'atenció centrada en la persona i no en la malaltia, però això nosaltres sempre ho hem tingut incorporat, no?, en la nostra disciplina. No es pot entendre la cura sense incorporar la centralitat de la persona. Per tant, si la resta, el que ens toca fer com infermeres, a més, és intentar que la persona sigui autònoma, que pugui desenvolupar-se ella amb els seus mitjans per millorar la seva salut, i per tant hi ha molts elements que fan que sigui una professió molt engrescadora si es treballa amb aquesta orientació. Clar, si fas només d'ajudant d'una altra professió, llavors m'imagino que deu ser horrorós.
0: Recordes, Glòria, el moment en què vas assumir la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca l'any 2010? Recordes aquell moment?
1: Sí, sí, i tant. Sí, ho recordo.
0: Suposo que quan arriba aquesta proposta, molts reptes endavant, no?
1: Bueno, jo venia d'una època que vaig estar en el Departament de Salut treballant amb la directora general de planificació, treballant el que dèiem en aquell moment el Pla d'Innovació d'Atenció Primària i Salut Comunitària, que pretenia ja transformar la primària. Jo crec que des de llavors s'ha estat parlant de la transformació de la primària i, bueno, vaig participar també als meus inicis amb la reforma de l'atenció primària. Però aquella època jo crec que vaig estar 2 o 3 anys al Departament de Salut i vaig estar molt bé, vaig aprendre molt i vaig tenir companys allà meravellosos, i la directora general també, un encant. Però em faltava aterrar un altre cop a la realitat. Jo ja havia estat amb un equip d'atenció primària, vam obrir Vinyets a Sant Boi de Llobregat. Vaig estar uns 5 anys, llavors va ser quan vaig marxar al departament, i trobava faltar la relació amb les persones, la relació amb els professionals, i sempre he intentat compaginar,

0: van presentar, estaven fent l'aperitiu de Nadal. I clar, vaig entrar com una mica, jo crec que la gent hauria pensat, i ara ve aquí la nova directora, que estem en un moment de festejo de dues a tres. Vaig dir unes paraules, vaig dir que tenia moltes ganes de començar amb un equip nou i amb un equip amb molta força com aquest, que era el de Sant Andreu, però clar, tothom va continuar amb la festa i vaig intentar integrar-me. No coneixia absolutament a ningú excepte una infermera, coneixia de quan havia estat al Prat, perquè jo també havia treballat al Prat a la Imma Giribert, i me'n vaig anar corrents cap a trobar la Imma i dir-li, ostres, Imma, és que en quin moment hi ha arribat, no? I ella, no, no et preocupis, som bona gent, pren-te una copeta. I bueno, i o sigui, vaig entrar celebrant el Nadal. I després ja, clar, el gener, imagina't, suposo que va haver pic de la grip, igual que ara, i ja va començar la bogeria, no?, de treballar en aquest equip, que una bogeria en positiu, eh?, perquè ja saps que és un equip molt gran, a més desdoblat, perquè hi ha un part dels professionals que estan a la Solana. Bueno, era un repte i la veritat és que em va entusiasmar.
1: Què ha representat Sant Andreu de la Barca tant en l'àmbit professional com personal?
0: En el professional, mira, justament poder posar en pràctica gran part, no et diré tot, perquè tot no pot ser, del que havíem treballat en aquest pla d'innovació d'atenció primària i salut comunitària en el Departament de Salut. O sigui, jo crec que me'n vaig anar d'allà perquè veia que tot es quedava en un pla molt teòric, que tot es quedava en els documents, en les presentacions oficials, però que després, com que jo sempre he treballat amb molts equips i conec a molta gent, a molts professionals, els professionals em deien, de tot això que esteu dient del pla d'innovació, després nosaltres, els professionals, pràcticament no ho notem, no? Què esteu planificant si després aquí no arriba res? Bueno, els canvis no són ràpids, són lents, però sí que vaig intentar posar en pràctica alguna cosa, no?, de les que havíem dissenyat allà en el pla d'innovació. Una d'elles va ser la màxima participació dels professionals. O sigui que jo crec que una direcció ha de tenir un tipus de lideratge que generi més lideratges dins de l'equip, i el meu repte va ser aquest. I llavors això ho tenia que fer tant amb metges com amb infermeres, com amb administratius, com amb la treballadora social, com amb l'odontòloga, no? I una mica crec que sí que ho vaig anar aconseguint, no? Per exemple, amb els metges vam treballar moltíssim el tema de millora de resolució i de disminuir les derivacions innecessàries a l'hospital, i bueno, crec que l'orientació de vull resoldre al màxim amb el moment que tinc a la persona, jo crec que això va ser un repte assolit. Amb les infermeres, tu ja ho saps, això, tot el tema d'atenció a la comunitat, atenció a les escoles, gestió de la demanda per poder integrar la promoció i la prevenció de la salut en el que és la visita que es denomina aguda. Amb el treball social no cal ni que t'ho digui, perquè també ha estat la nostra estrella, no? L'atenció integrada social i sanitària, aquí som ara en aquests moments projecte demostratiu.
1: Són projectes que s'han anat realitzant durant tots aquests anys, per tant ha hagut aquesta evolució i s'ha hagut d'adaptar en cada moment a la situació que s'estava vivint. Va arribar la pandèmia. La pandèmia segurament que si fem el repàs d'aquests 15 anys, el moment sens dubte més dur que segurament va tocar viure l'equip de professionals de Sant Andreu de la Barca, de l'equip d'atenció primària.
0: Sí, va ser dur, i tu això també ho coneixes perquè ho vas compartir amb nosaltres. Va ser un moment dur, però alhora també va ser molt de cohesió de l'equip. O sigui, era un equip que confiava molts uns amb els altres, amb un alt grau de coneixement i de competències, i per tant un equip molt com t'ho diria jo, molt evolucionat, que va publicar

0: poder assumir aquest repte també amb molta autonomia. Tu ja saps que nosaltres ens reuníem cada dia sense falta a les 8 del matí per planificar com aniríem fent durant el dia, i les aportacions que feien els professionals eren, bueno, genials, no? Doncs pensem que a primera hora hem d'anar aquí, hem d'anar a buscar més... més bates perquè falta anar a tal lloc, hem d'anar a les residències, començarem pels domis, o sigui, anàvem canviant la dinàmica organitzativa cada dia en funció del que ens anàvem trobant i de les necessitats. Després van arribar material, els TARS, etc. No? Per exemple, i aprofito que estic a la ràdio, o sigui, per nosaltres la ràdio va ser una eina de comunicació bàsica perquè teníem que donar molts missatges a la població, perquè hi havia un batibull d'informació que a vegades confonia la gent, i com que fèiem molta atenció telefònica, vèiem que tothom es quedava amb l'última notícia a vegades que havien sentit, o bueno, amb els rumors i la rumorologia, i vam utilitzar molt que tu vinguessis a entrevistar-nos, venir nosaltres aquí, donar els missatges clars de quan calia fer els tests, de quan va començar la vacunació, quan calia vacunar-se, com començàvem l'activitat, com anàvem a domicili, que no es preocupessin que gestionaríem les baixes per telèfon o la feina amb els col·les. No sé, és que la feina amb vosaltres va ser immensa i jo crec que molt, molt productiva, i que va arribar a la població de Sant Andreu. O sigui, va ser una època dura, però alhora va ser una època maca. O sigui, vam treballar amb molta autonomia i vam desenvolupar moltes coses que ara encara perduren, no? Algunes. Per exemple, tota la feina que vam fer a les residències, nosaltres vam ser exemple també a tota Catalunya, ens vam adelantar moltíssim. A l'adjunt de direcció que hi havia fins ara, el doctor Atanasi Mata, va ser un dels que més va treballar a les residències, i la veritat és que la mortalitat nostra comparada amb altres llocs era ínfima, no? Per tant, un orgull haver passat el Covid així.
1: En aquesta època de la Covid, de la pandèmia, quina va ser la decisió més difícil de prendre en aquella etapa?
0: La decisió més difícil? No sé, jo crec que la decisió més difícil va ser un cúmul de petites decisions, de dir, bueno, això no ho pregunto, i tiro endavant, no? O sigui, per exemple, quan vam començar tot el tema de les residències, quan amb la vacunació vam fer una estratègia pròpia i vacunàvem, pues, per incrementar el nombre de tant per cent de persones vacunades de Covid, ens posàvem a vacunar 12 hores diàries i fins i tot algun cap de setmana. La veritat és que, com que eren decisions molt compartides, o sigui, no mai les preníem sols, en aquell moment hi havia una adjunta, hi havia la Mònica, després va venir a l'ATA, però potser la més dura va ser veure que teníem que anar sortint del centre i començar a muntar, pues, les carpes que vam muntar, els circuits amb el CUAP, per poder facilitar l'accés a les persones, sobretot amb problemes respiratoris, i la manca de material, no? O sigui, posar sobre la taula en aquells primers moments que ens faltava material, i bueno, però alhora ens va venir tot l'ajut de la població, també utilitzant aquest mitjà de comunicació, no? De la Nissan ens van fabricar uns tratjos així amb plàstics, no?, per poder anar en els domicilis. I les altres decisions dures, més que decisions, moments durs, era veure, pues, gent que moria, no? I això sí que era complicat.
1: Durant aquesta època de la pandèmia de la Covid-19, des de la ràdio hi han dit moltes ocasions, i de forma també pública i a les entrevistes, que mai agrairem prou l'atenció que va comptar aquest mitjà, aquesta ràdio pública, amb tots els professionals de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com comentaves, Glòria, o nosaltres, o anava jo ja al cap, o vosaltres veniu aquí a la ràdio sempre amb totes les mesures de seguretat i de protecció que teníem al nostre abast, mai des d'aquí la ràdio us agrairé personalment tota aquesta atenció que vosaltres veu tenir, i que gràcies a això es va fer possible fer aquell reportatge de testimonis d'una pandèmia que es va publicar un any després, just de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, amb testimonis de diferents perfils professionals que hi havia i hi ha a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i que va haver aquest reconeixement. No vam guanyar aquell premi de la comunicació local, però vam ser finalistes, a més amb una categoria transmèdia que també incluïa vídeos i imatges. Vull dir que el nostre premi era haver fet aquell reportatge com a homenatge cap als professionals, i després això, vam aconseguir ser finalistes, i això, voldria dir de nou públicament, doncs, gràcies a tots vosaltres i a tota la feina que veu realitzar. Anem amb d'altres qüestions, deixem la pandèmia per una banda. Glòria Jodar, que avui l'estem entrevistant aquí a la ràdio després de 15 anys dirigint a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, després d'aquests 15 anys a jubila de la direcció, però com ha comentat a l'inici d'aquesta entrevista, no jubila d'activitats o de projectes, perquè n'hi ha molts. Glòria Jodar ha exercit càrrecs destacats al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, també en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, va ser degana, i sempre ha defensat el rol professional de la infermeria, que ha estat una de les seves grans lluites. Sempre ha estat així, no? Reivindicar la feina de les infermeres, i a més des de diferents àmbits, des de la direcció d'un CAP com el de Sant Andreu de la Barca, o des d'ocupant càrrecs en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, o en el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, no?
0: Sí, bueno, el tema del deganat van ser 2 anys complicats, perquè a més els compaginava amb l'activitat aquí de directora de l'equip, però bueno, com que jo també tenia un adjunt i una referent de gestió i serveis excel·lents, doncs em permetia poder fer-ho, no? Jo crec que vaig agafar lo del deganat perquè de fet no em tocava, això li tocava a la presidenta del Col·legi de Barcelona, però ella en aquell moment tenia 2 nenes petites i tal, i em va demanar que si volia agafar jo el deganat, que eren només 2 anys, però que la veritat és que se'n van fer llargs. Macos també, perquè coneixes tot el que passa per tota Catalunya, i perquè reivindicant, com dius tu, però més que reivindicar, intentar fer avançar la professió. O sigui, jo crec que és una professió molt desenvolupada competencialment, en aquests moments és una professió acadèmicament de grau, universitària, amb possibilitat de fer formació sanitària especialitzada. Hi ha un tant per cent molt elevat d'infermeres especialistes, però en canvi poc visible això encara per la població i també per alguns professionals, no? O sigui, continuen pensant que l'infermera és qui ajuda el metge, i amb el tema de professionals tots ens ajudem, perquè treballar intercol·legiadament i interdisciplinàriament és que tots ens toca ajudar-nos uns als altres, però bàsicament la infermera qui ajuda és a la persona, i és a la família, i és a la comunitat. I llavors, clar, voler posar la infermera en el centre i avançar professionalment, avançar en professionalisme, doncs té la seva... és un objectiu per mi atractiu, i jo ho estava intentant fer aquí a Sant Andreu, que crec que ho vaig aconseguir en gran mesura, però clar, quan el repte va ser tota Catalunya, pues, m'ho vaig passar bé també. Moltes de les coses que tenia en mente no les vaig aconseguir, evidentment, perquè a més hi ha diferents situacions, és diferent la situació de la infermera d'atenció primària que la hospitalària, que en els centres residencials o en el sociosanitari. Per tant, bueno, tens que anar treballant a diferents velocitats, però aquesta també és la gràcia, no?, de la planificació i la veritat és que també va ser una bona etapa, tot i que crec que l'equip de Sant Andreu en veia menys i d'alguna manera segurament es va ressentir, però jo estava convençuda de que era una feina que també acabaria afavorint el conjunt de professionals, no? Fins i tot els del meu equip.
1: Quins reptes principals s'ha d'afrontar en l'atenció primària en els pròxims 5 o 10 anys?
0: Pues posar-la en el centre del sistema, sempre estem igual. O sigui, jo quan et deia l'any aquell 2010, que va ser just a l'època que estava la consellera Marina Geli, vam intentar amb el pla d'innovació posar l'atenció primària en el centre del sistema, pues m'imagino que deuríem tocar molts ulls de poll perquè no ho vam aconseguir, no? Jo crec que estem encara en un país que visualitza molt la malaltia, la patologia, que evidentment que existeix i que s'ha de treballar en aquest sentit, no? Però la primària ha de ser el pal de paller, el que fa de referent de totes les persones. De fet, tots tenim un metge i una infermera assignats, tots els ciutadans, i per tant, tant des de la medicina familiar i comunitària com des de l'infermeria familiar i comunitària, hem de treballar perquè la comunitat emmalalteixi el menys possible i treballar tot el tema salutogènic i de determinants de salut, que és bàsicament el que hem fet aquí a Sant Andreu. O sigui, tot el que hem fet amb la comunitat, amb el tabaquisme, amb les escoles, i ara en aquests tres últims anys amb tot el tema social relacionat amb persones grans, fràgils, soles i amb més problemes de dependència, i que hem treballat, jo crec, d'una manera molt, molt determinant amb treball social de les treballadores socials de l'Ajuntament, les treballadores socials del CAP i les infermeres i metges de família. O sigui, ha sigut un treball molt d'orquestra, no? O sigui, tots hem tocat el nostre instrument de manera autònoma, però hem posat sobre la taula que aquesta és la necessitat que hi ha ara en aquests moments i que anirà més, perquè cada vegada tindrem més dependència, més persones grans, més persones fràgils. I, bueno, i a més s'acaba d'aprovar l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària just fa 15 dies al Parlament, i tot va cap aquí, no? Que haurem de tornar a fer un canvi on, torno a la primària, on la primària ha de tenir un paper protagonista, molt protagonista i molt central i molt orientat a l'atenció a domicili, perquè les persones grans i fràgils i les seves famílies també i els seus cuidadors necessiten aquestes atencions al domicili i no anar constantment a fer viatges a l'especialista o urgències de l'hospital. O sigui, hem de poder donar-li força. Per tant, es necessiten professionals molt ben preparats, la majoria són especialistes, això ho tenim, però després aquests professionals han de tenir els recursos i han de tenir el reconeixement de les institucions, no? Que és el que demanem moltes vegades als metges i les infermeres de família, i la visibilitat també.
1: Ha fet referència al tabac, al tabaquisme. La consulta de rehabilitació tabàquica de Sant Andreu de la Barca, pràcticament cada any quan es feia aquell sorteig, no?, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de les persones que havien deixat de fumar en el darrer any, sempre aquella visita especial de Carmen Cabezas.
0: Sí.
1: Fins i tot quan va ser secretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, també hi va assistir en aquests actes, i sempre havia parlat d'aquest acte com referència a Catalunya i també la consulta de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Sí, clar, aquest...
1: Carmen Cabezas, en què ha treballat vostè també, no?
0: Sí, sí, vaig treballar, bueno, quan érem joves vam treballar plegades molts anys, però bueno, després sempre hem tingut contacte o per temes de recerca o de formació. Ella era una convençuda, bueno, és encara, perquè també està treballant en aquests moments en el mapa sanitari que et deia, el Departament de Salut, en la part de comunitària.
1: Un altre referent més, eh?
0: Un altre referent més, sí. I amb el tema de tabaquisme, ella ha treballat moltíssim, i a més és que, bueno, hi hauríem d'estar treballant tots molt més del que fem, eh? Perquè la mortalitat per tabaquisme és alta, i a més, ara és alta també en dones, perquè hi ha hagut, bueno, durant tots aquests anys, moltes dones, no?, que han agafat aquest hàbit, i ella sabia que aquí li donàvem una dimensió de gran rellevància al tema de deixar de fumar, i per això vam muntar la... Bueno, jo quan vaig arribar aquí ja estava, la consulta estava, i a més a l'Ajuntament, com que hi havia medicacions que no estaven finançades, en segons quins casos subvencionava en els pacients, en les persones, els medicaments no finançats si feia falta, no? Per exemple, en els casos de pacients oncològics i de malaltia pulmonar obstructiva crònica avançada, etc. I per tant, aquesta consulta la vam mantenir, no la vam tancar mai. Hem intentat moltes vegades ampliar-la, ens va costar, perquè ja saps que aquí la demanda és alta del dia a dia, però finalment també vam poder obrir un punt a la Solana. Per tant, vam acabar tenint la consulta de tabac aquí a la Solana, i el que vam ampliar moltíssim va ser tota la feina a les escoles, amb la infermera de salut i escola, amb la Laura Marín, que era la infermera referent de qualitat, i llavors a les escoles vam treballar molt dinàmiques de joc amb els nens i maneres de prevenir des de la infantesa, no? Fins i tot vam estar 2 anys amb un projecte de pacient expert, on també els propis pacients que havien deixat de fumar assessoraven i donaven consells als que estaven amb etapa de deixar-ho. Bueno, ho hem treballat intensament i hem tingut bons resultats, ja ho saps, no? I la doctora Carmen Cabeza sempre ens ha acompanyat, però també ens va acompanyar molt a l'Ajuntament. O sigui, també vam tenir... Crec que és un altre tret característic d'aquí Sant Andreu, no? Que amb el municipi al cap sempre s'ha anat molt a una, tant en temes de salut pública com en temes de salut en general. Ens va passar, per exemple, la pandèmia, que l'Ajuntament ens va donar molt suport amb tot, no? I en el cas del tabaquisme, doncs també ha estat així. Tot el tema de les escoles, també he de dir que els mestres han tingut sempre una sensibilitat especial, ens han donat sempre també molt suport a les infermeres, i per tant tot el treball comunitari, que és la base de l'atenció primària, aquí ha pogut florir, per dir-ho així.
1: Finalment, Glòria, abans de finalitzar aquesta entrevista, aquesta conversa, quines paraules dirigiries al teu equip i també als pacients o la ciutadania de Sant Andreu de la Barca?
0: Bueno, el meu equip, que continuïn així d'empoderats, perquè és un equip empoderat, amb altes capacitats, que fan molts processos i procediments que en altres llocs no es fan, precisament per aquesta capacitat que tenen competencial i tècnica, no? Que, doncs, que no deixin mai de fer, doncs, per exemple, no?, el que acabàvem de parlar, la consulta de tabac, la cirurgia major, les ecografies ecoguiades, les infermeres que continuïn amb l'activitat comunitària, que continuïn gestionant la demanda des d'una perspectiva més salutogènica, i per tant que són excel·lents, que continuïn excel·lents, perquè aquesta marca de la casa no pot desaparèixer, i estic segura de que no desapareixerà. A la ciutadania, que confiï en el seu equip d'atenció primària. Sabem que hi ha moments de crisi, ara arribarà un, no?, perquè està despuntant la grip, i som els que som, i nosaltres també ens posem malalts. Jo, per exemple, avui ja vinc aquí amb aquesta veu de griposa, tot i que és un refredat perquè m'he vacunat de la grip, però que confiïn, perquè tenen un excel·lent equip, i amb un equip d'atenció primària amb aquest alt grau de professionalisme de tots els professionals, els professionals del taulell, per exemple, porta d'entrada de l'equip d'atenció primària, fan una feina d'enllaç amb el metge, amb la infermera, amb els especialistes, estan gestionant mils de procediments, a vegades poc valorats també per la població i també pels professionals més sanitaris, no? O sigui, que posem en valor tot això que tenim, perquè hi ha molts països que no ho tenen, però a més i aquí en el país, que sí que tothom té una atenció primària forta, dintre de la variabilitat que pugui haver en els equips d'atenció primària, jo crec que aquest és un dels millors, sense dubte, del Baix Llobregat, i per tant bueno, doncs els ciutadans tenen aquesta sort de gaudir d'aquest equip.
1: Glòria Jodar, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí als estudis de la ràdio, que saps perfectament que és casa teva i continuarà sent casa teva. Continuarem convidant-te.
0: Perfecte,
1: si vols, perquè vinguis aquí a la ràdio i perquè expliquem novetats, eh? Glòria Jodar, com dèiem, durant 15 anys al capdavant de la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Ara jubila, però no jubila del tot, eh? Tal com hem escoltat en aquesta entrevista, perquè els projectes continuen. I des d'aquí, moltes gràcies per tot el que has fet per Sant Andreu de la Barca i per tot el que has fet també i l'atenció que sempre has tingut envers aquest mitjà de comunicació, envers Ràdio Sant Andreu, durant els moments bons, durant els moments no tan bons i durant aquells moments horribles que vam viure, vam per sort sobreviure de la pandèmia de la Covid-19. I moltíssimes gràcies, que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa.
0: Moltes gràcies a tu. Fins aviat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu, recordant alguna de les entrevistes i reportatges més destacades d'aquesta temporada. Més Via Directa d'estiu, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Comencem el que nosaltres anomenem el Via Directa d'estiu. Us estarà acompanyant durant tot aquest mes d'agost i on repassarem les millors informacions, reportatges i entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada. Avui, per cert, començarem amb la crònica del ple municipal del passat mes de juliol. A continuació, a Ràdio Sant Andreu, la crònica del ple municipal del 30 de juliol. Un ple municipal que va començar amb un record institucional a les dones assassinades per violència masclista durant les darreres setmanes. L'alcalde Marc Giribet va llegir el nom de cadascuna de les víctimes i va reiterar el compromís de les institucions i de la societat a la lluita contra aquesta xacra social. I abans de l'inici de l'ordre del dia, la corporació municipal també va guardar un minut de silenci en record de les persones que han perdut la vida en els greus incidents forestals registrats al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria, com a mostra de condol i també de solidaritat amb les víctimes, les seves famílies i tots els afectats. Després d'aquests actes institucionals, el ple va abordar diferents punts de l'ordre del dia, entre els quals van destacar l'aprovació d'una modificació pressupostària de 426.000 euros per a noves inversions municipals, el nou pla d'igualtat intern de l'any 2026-2030, diversos convenis per impulsar el futur parc central com a refugi climàtic i la moció per reclamar el reforç del cos de bombers davant de l'increment del risc d'incendi. Com dèiem, doncs una modificació pressupostària que va ser aprovada amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox i En Comú Podem, mentre que PSC, Som, Sant Andreu i el Partit Popular es van abstenir. Entre les inversions previstes, destaca una partida de 50.000 euros destinada a la plantació de nou arbrat i espècies arbustives en diferents punts de la ciutat per incrementar els espais verds i també reduir l'efecte illa de calor i afavorir l'adaptació davant dels efectes del canvi climàtic. Un projecte que també preveu contemplar 153.000 euros per renovar part del mobiliari urbà. 40.000 euros que es destinaran a la mobilitat i a l'asfaltatge de l'aparcament del poliesportiu del Josep Pla, actualment de Sauló, per millorar-ne les condicions d'ús i facilitar-ne el manteniment. També una inversió de 98.000 euros per executar diverses actuacions, entre les quals destaquen les obres de millora del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany i també la creació d'un nou espai d'escalfament al camp de futbol de Can Salvi i de diferents treballs d'adequació i modernització del circuit municipal de BMX. La proposta també contempla 25.000 euros per renovar el vehicle de la brigada municipal i 60.000 euros per substituir ordinadors i equips portàtils de l'Ajuntament, reforçant així els recursos tecnològics dels serveis municipals. Un altre dels punts aprovats per unanimitat va ser l'encàrrec de gestió al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya perquè assumeixi la tramitació dels expedients d'informacions reservades i disciplinaris corresponents a les infraccions greus o molt greus del personal de la policia local, una mesura orientada a garantir una major imparcialitat en aquests procediments. Punt important, l'Ajuntament de Sant Andreu Abarca a través del ple municipal va donar llum verda al Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament per al període 2026-2030 amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular es van abstenir. El nou document té com a objectiu garantir la igualtat efectiva d'oportunitats entre les persones treballadores del consistori i adaptar l'organització municipal a la normativa vigent. El pla estableix 14 mesures concretes distribuïdes en 8 àmbits d'actuació, entre les quals destacant la implantació de mesures de transparència retributiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en la formació del personal, la revisió del protocol de la prevenció d'assetjament, la promoció del llenguatge inclusiu, l'anàlisi dels riscos psicosocials amb perspectiva de gènere i també diferents accions destinades a afavorir la conciliació de la vida laboral, personal i familiar. La corporació també va aprovar la ratificació dels nous estatuts del Consorci de la Normalització Lingüística amb el suport de FEM, PSC, Som i en Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular hi van votar en contra. Per unanimitat es van fixar els dies 30 de novembre i 5 de desembre del 2027 com dos dies festius d'obertura comercial autoritzada al municipi, addicionals, això sí, als 8 que estableix el calendari general de Catalunya. Un altre dels punts destacats va ser l'aprovació de dos convenis de col·laboració entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament per impulsar el projecte del Parc Central com a refugi climàtic. Els acords permeten finançar tant la redacció dels projectes de les fases 1 i 2 i de direcció facultativa de la primera fase, com les obres de remodelació de la fase inicial del parc. Les dues propostes van rebre el suport de tots els partits municipals, excepte el Partit Popular, que es va abstenir. També va haver unanimitat en l'aprovació de l'adhesió del programa de la cooperació financera de la Generalitat destinat a les obres de reforma, adequació i millora dels centres educatius públics, que permetrà al municipi rebre 501.200 euros per executar actuacions de manteniment i millora dels equipaments escolars. El ple va donar igualment el vistiplau, també per unanimitat, a la continuïtat temporal del contracte de gestió energètica i manteniment integral de l'enllumenat públic, el sistema semafòric, les fonts, les rotondes i els serveis especials de festes populars i Nadal. L'empresa Ferrovial Energia continuarà prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte com a màxim durant un període de 12 mesos. A la part de control, l'equip de govern va donar compte de les principals activitats desenvolupades al mes de juliol. També es va informar de diversos acords adoptats per la Junta de Govern local, entre les quals l'aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al transport adaptat, l'inici dels processos de consulta pública per elaborar el reglament del centre de distribució d'aliments i la futura ordenança reguladora dels mercats de marxants, del mercat sedentari. La sessió es va tancar amb l'aprovació de la moció presentada per En Comú Podem per reclamar el reforç del cos de bombers i garantir una millor resposta davant de l'increment de la virulència i la simultaneïtat d'incendis forestals. Una iniciativa, una moció que va ser aprovada amb els vots de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular hi van votar en contra. I a Ràdio Sant Andreu recollim les opinions dels diferents portaveus polítics. El portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va defensar la modificació pressupostària, evidencia el model del govern que impulsa l'executiu municipal. Segons va assenyalar, el ple de juliol permet també fer balanç del curs polític abans de l'aturada estiuenca. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, valoració del ple de juliol, últim ple de la temporada.
3: Sí, l'últim ple de la temporada, justament, i és una magnífica oportunitat per fer balanç, no?, de tot el curs polític, ara que acabem aquest any lectiu, diguéssim, a nivell polític. I aquí clarament es veuen dos forces, no? La força propositiva, que és FEM Sant Andreu, i el seu govern també, amb En Comú Podem, la força de pressupostos, la força de variacions de pressupost, com en aquest cas també hem tingut una modificació pressupostària en temes importantíssims de ciutat, i també aquella part, pues, que no és tan propositiva i que no està al costat de la ciutat en temes de pressupostos, en temes d'avançar també amb les modificacions pressupostàries. Per tant, dos models diferents d'entendre la ciutat, d'entendre el que és sumar i entendre el que és avançar per Sant Andreu de la Barca, i principalment el model que no vol o que vol que sigui com abans o que absolutament no passi res a Sant Andreu de la Barca. Per tant, nosaltres sempre estarem amb aquesta part positiva i quan tornem després de les vacances continuarem amb aquesta força i aquesta idea.
2: Per la seva banda, el portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, va fer una lectura crítica de la sessió plenària i de la gestió del govern. Segons va afirmar, el ple va tornar a evidenciar les

0: Pero las famosas papeleras que toda la ciudadanía nos pide, vamos otra vez a hacer una plantación de árboles masiva, vamos también a pavimentar el parking del Josep Pla y, por ejemplo, vamos a hacer reformas en el Casal de la Gent Gran para adaptarlo a las necesidades de 50.000 euros. En educación nos hemos adherido a un plan de la Generalitat en la que ponen a disposición del municipio 850.000 euros, que sumados a los que ya vamos a poner desde el municipio, de 350.000, va a ser una medida importante para mejorar el estado de las escuelas de la ciudad. Y por último, una noticia que me hace especialmente ilusión. Después de muchos años de incumplimiento legal, hemos aprobado el primer plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca, que va a permitir garantizar que las condiciones de las mujeres y los hombres en el ayuntamiento sean las mismas a todos los niveles y que además vamos a servir de ejemplo para el resto de las empresas a las que le estamos pidiendo que también lo hagan.
1: Valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència al plenari municipal d'aquest ple de juliol, un ple que tanca la temporada política abans de les vacances d'estiu, que tornarà al mes de setembre, ja a l'últim any de la legislatura que va iniciar-se a l'any 2023.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La crònica del ple municipal del mes de juliol, com dèiem, disponible a través també de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també l'àudio del ple i de l'audiència pública. Nosaltres, des de Ràdio Sant Andreu i des de l'espai de portaveus, vam preguntar als diferents portaveus quins són els punts forts i quins són els reptes de Sant Andreu de la Barca, l'espai de portaveus, i aquestes van ser les seves respostes. Quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? I quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys? Aquesta és la pregunta que Ràdio Sant Andreu ha traslladat als portaveus dels 6 grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les respostes s'aconsegueixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. En aquest reportatge recollim les reflexions dels representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem sobre el present i el futur de Sant Andreu de la Barca. Declaracions recollides de l'espai de portaveus. Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, destaca la cohesió social com el gran actiu de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més preparada davant del canvi climàtic.
3: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, per què no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? Estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? De joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, a Sant Andreu de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu segurament de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat pues, també compacta, no, que permet, no, amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no, que tenim a la terme municipal, permet ordenar i endreçar doncs, d'un enfocament molt constructiu, etc etc, però com deia la gent, sens dubte.
1: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
3: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no, que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no? Oferir més ombres, no? més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no? Fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits, el problema era l'hivern, no? Quan feia fred, no? I hi havia cases que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal. I ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no, a casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no? Que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen és que quan no ets de creu a la ciutat per determinats carrers intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no? També amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
1: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, reivindica la diversitat i el potencial de Sant Andreu de la Barca i reclama un govern amb més ambició de futur.
4: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social. Jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses

0: Bueno, Puntos Fuertes tiene muchos fuertes. Es un municipio pequeño que conserva unas dinámicas de ciudad muy familiares, donde la gente se conoce y, por lo tanto, es una ciudad con funcionamiento de pueblo. Y eso, a nivel de cohesión social, es muy importante, es muy sano. Los niños y las niñas pueden crecer, pueden estar en las calles, los jóvenes pueden estar en la calle, la gente está en la calle y tiene, pues eso, muchas relaciones, y es muy sano ese nivel. Hay mucho control social, en el sentido de que cuando pasan las cosas los padres enseguida nos enteramos, y en ese sentido creo que es un buen lugar para que la gente, los niños y las niñas, crezcan, para que la juventud pueda tener pues eso, espacio para crecer de una forma sana y para que todos podamos hacer nuestro proyecto de vida, el que sea, de la mejor forma. ¿Qué retos tenemos? Pues sí, son un poco los retos que estamos ahora abordando. Pues convertir el gris de una ciudad que se construyó sobre cemento y con poco espacio, con poco parque, con poco zonas de sombra, ¿no? Irla haciendo resiliencia al cambio climático y dotarla de verde, hacer un corredor en la ciudad de verde, que los parques, tal como estamos haciendo, se proyecten con mucho más arbolado, ¿no? Y que, bueno, el otro reto importante es la vivienda, como decía. Necesitamos, porque la gente no se quiere ir de la ciudad, y necesitamos, además, que nuestros jóvenes puedan estar en la ciudad. Necesitamos más vivienda, necesitamos, eso también a nivel general, más vivienda asequible, porque los precios son brutales. Después yo creo que otro tema muy importante es que, tal como está funcionando ahora el comercio globalizado con todas las grandes plataformas, hay que ver cómo combinamos este comercio global con el comercio más humano, más del municipio, con retener inversiones, con conseguir pues más incrementos económicos, para que, bueno, hasta ahora el municipio vivía mucho, pues se iba construyendo, vivía del tocho, se iban entrando, ¿no? Pero económicamente, para poder irlo mejorando, pues el otro reto es cómo vamos consiguiendo más dinero que no venga de los bolsillos de los vecinos y vecinas, para seguir mejorando la ciudad.
1: La resposta dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sobre quins són els principals punts forts de la ciutat i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar Sant Andreu de la Barca en els pròxims anys. Una mateixa pregunta que també hem formulat a l'alcalde Marc Giribet.
2: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no? d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant, si les persones no... Les entitats no són res, sinó són les persones. I reptes pendents, jo crec que reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat. És a dir, desgraciadament durant l'última dècada, Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat. És a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i us centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Valoracions als diferents portaveus dels partits polítics i també de l'alcalde Marc Giribet sobre els punts forts de Sant Andreu de la Barca i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat de cara als propers anys. Una pregunta on algunes respostes coincideixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, al canvi climàtic, al comerç o al desenvolupament econòmic. les opinions polítiques, també disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Recordeu que també hi ha la pàgina web de radiosantandreu.com, un dels butlletins de l'InfoSap dedicats a les entrevistes dels diferents portaveus, l'última ronda d'entrevistes, que també recordarem en aquest via directa d'estiu, i que també tenim l'últim butlletí corresponent al mes d'agost, on ja comencem a avançar algun dels detalls de la Festa Major 2026 a Sant Andreu de la Barca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31a edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
1: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, i vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
1: Bueno, de manera sempre molt diverses. A grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
1: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
0: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
1: No, totalment.
0: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
1: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
0: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
1: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat, i que els joves agafin la Festa Major amb moltes ganes.
0: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
1: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
0: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre a la matinada del 5 al 6 no veurem els resultats,
1: no,
0: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
1: Clar, clar que no. Ha de ser secret fins l'últim moment, però sí, sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
0: No, no, ja veus, estan treballats, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Es nota que darrere hi ha una feina.
1: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí, sí.
0: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
1: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs, demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer cop la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'esplanada del mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
0: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys.
1: Uh-huh.
0: 3 edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
1: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
0: Serà doncs la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge.
1: Uh-huh.
0: Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna,
1: sí,
0: a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
1: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
0: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
1: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
0: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
1: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
0: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
1: Sí.
0: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
1: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
0: I gent molt jove, més, eh?
1: Sí,
0: sí,
1: gent, sí,
0: molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
1: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
0: Javi Romero, com a regidor de Joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
1: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que per tant obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
0: Doncs Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana. 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
1: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la festa major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys,
0: i veu actuar, eh?
1: M'acabat d'obrir aquí una finestra de talla tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trepareu el Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, en breu estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte. Què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan des de com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta festa major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mo Funquillo, de farà un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, amb converses amb el Satur i a veure, rascant, i no, anem parlant, van sortir idees, i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres, i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final respecte màxim, o sigui, tot el que una carrera com la d'aquesta gent, o sigui, jo farà el Sobrevis unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada, i això, o sigui, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, algú rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de farà un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, fèiem un 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de bufet. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera, factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra, i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè ja has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no veure res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu de la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll sí. dels anys 70, aquestes influències, no?, dels sí. Stones, sí. Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot el, ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo em callo i... No, al final serà, serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una pisonadora, com, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin amb ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre. Sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí, aquí sempre hi ha un handic... Bueno, és com un... És un petit gran problema, saps? O sigui, al, al final, pel Dani són unes, per mi són unes, unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert dels Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de, bueno, i tornar lo que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre algo, que anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Sí, sí, si no, seria millor plegar. Però sí, sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: i que visitava aquests estudis de la ràdio precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos va, sí, venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafa moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb l'Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens en dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... Bueno, fem vius i després, a banda que no...
1: Sí, sí, fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passem la tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé, qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos mort, doncs se podria dir una gran llista. Però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria... no sé...
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja sabe, mira, se'm posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, eh? Com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen com música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe. O sigui, i tocar. O sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samplers, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. Sí, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú tocant. O sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé, no se n'anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu la Barca, o sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I ara, a continuació, en el Via Directa, això va en sèrie, programa de sèries de televisió amb els companys de la xarxa ràdio.

0: amb tot això he de dir que de les que hi ha, probablement no n'he vist cap. Llavors, jo m'he fiat del criteri que hi havia a internet.
1: Vale?
0: I la primera sèrie és Futurama.

0: Tot el tràiler és això?
1: Això és la sintonia introductòria de la sèrie.
0: Vale. Tu l'has vista, no, em sembla?
1: Bueno, és una de les meves sèries preferides, no dic la meva sèrie animada preferida. Pues hem parlat moltes vegades de Futurama. És,
0: aquesta
1: sèrie...
0: és a dir, està ben escollida?
1: Sí, vale. O sigui, la sèrie comença quan un repartidor de pizzes, Philip J. Fry, fa una entrega a un laboratori criogènic i, per error, cau dintre d'una càpsula i se desperta mil anys després. Per tant, la premissa és... ja està complida. Bueno,
0: vale, correcte. Exacte. Doncs una segona sèrie que hem trobat en què això podria encaixar és Snowpiercer.

0: Yo pertenezco a la cabeza. Vosotros pertenecéis a la cola. Permaneced en vuestro sitio.
1: ¡Sede!
2: ¡Es su hijo! ¡Os acerquéis!
3: No es el momento.
4: ¿Y cuándo será el momento?
3: Pronto.
2: ¡No les quedan balas!
3: Las rebeliones anteriores fracasaron porque nunca llegaron.
5: ¿Qué quieres decir?
3: Desde la cola hasta la cabeza. De un solo tirón.
6: El tren es el mundo. Nosotros la humanidad.
7: En aquest cas, després d'un intent fallit de detenir el canvi climàtic, el món sense es congela. Els últims supervivents de la humanitat viatgen en un tren en constant moviment. Jo no l'he vist.
8: Jo sí, bàsicament és tot basat en gel i neu. El càstig
7: que
8: és...
9: Sí, jo crec que de Snowpiercer n'hem parlat
8: bastant.
9: Jo n'he
8: parlat més d'una vegada, sempre que s'ha parlat de sèries de fred, sèries de neu, sèries de... Ha anat i vingut, jo crec que sí que està a Netflix. Estan bé les primeres dues temporades, s'allarga una miqueta més. Està basat en una pel·lícula, si no me recordo malament. I entre d'altres, quan s'ha de castigar amb algú, doncs se treu, hi ha com sistemes on treus el braç. Sí. El braç es congela automàticament treure'l i llavors ja te quedes sense braç. Mm.
9: Sí, està basada en una pel·lícula del 2013, efectivament.
8: Mm. Està bé. Però ja les últimes temporades ja baixen del tren, llavors ja perd tota la gràcia que tenia.
7: Sí, va, es congelen tots.
9: És una sèrie...
7: No. Ah.
8: Perquè s'aconsegueix solucions, etcètera, etcètera.
7: Vale.
9: Ara t'anava a dir, la podeu veure per InVideo, però la pel·lícula la podeu veure per InVideo. Snowpiercer és una sèrie de Netflix.
8: No és de Netflix,
9: però es pot veure a Netflix.
8: Crec que Netflix va produir o les primeres o les segones, no sé quines de les dues. Però a l'inici crec que no era de Netflix.
9: Mhm.
7: Vale, bueno, no la vaig posar en el capítol que vam fer de les que miraríem, però potser si me doni temps al que quedi d'estiu.
8: No et val la pena.
9: Sí, efectivament, era una sèrie que s'emetia a TNT i Netflix emite la sèrie al dia siguiente de su emissió en TNT a nivell mundial.
8: Però després va produir-la ell.
9: Uh-huh.
7: Molt bé. Doncs una altra que hem trobat és Batman, la sèrie animada.
10: La pregunta que todos tienen en mente estos días. ¿Qué opina usted sobre el hombre murciélago?
11: Tengo miedo. Esta ciudad se va al infierno a toda velocidad.
10: Está violando la ley. Tienen que coger a ese loco y encerrarlo.
12: Y no digo que vaya a ser fácil, pero atrapar criminales es nuestra labor. Este se disfraza de Drácula, ¿y qué? Vamos a atraparlo. ¿Qué sabemos del hombre murciélago?
13: Le han saltado los plomos a los chorizos y a los camellos de allí las últimas semanas.
12: Suele aparecer por la noche conduciendo su bólido a 160 por hora.
14: Y ahora también ataca a nuestros agentes.

0: fachado precioso.
1: Ese hombre no es un héroe, es un criminal. Y su tiempo en Gotham se ha agotado.
2: ¿Planea travesura, señor?
3: 3 explosiones en 2 semanas. Peculiar. Aquí está ocurriendo algo más.
4: És, essencial per conèixer el tràgic origen del senyor Fred, entenc, que congela la seva esposa Nora en estat d'animació suspesa per salvar-la d'una malaltia terminal.
5: Ara estava pensant que tot l'univers Batman, perquè per exemple hi ha una sèrie que es diu Gotham, que també la va veure i que la podria arribar a recomanar, parla de l'inspector Gordon, que és el policia de les pel·lícules de Batman. No ho recordo, però segur que hi ha algun moment on hi ha algun dolent que té la capacitat de congelar, i aquí és on vaig. Segur que Arrow, Flash, Supergirl, totes aquestes sèries de superherois, poso la mà al foc, que a totes les sèries de superherois segur que algun moment o altre han de veure-les amb algun dolent que té la capacitat de congelar.
4: Ara bueno, m'acabo de recordar H2O.
6: Mira, perquè també es congelaven aquí.
4: Una feia formes amb l'aigua, l'altra l'evaporava i cremava, i l'altra la congelava.
6: Ah, mira. Aquesta no me'n recordava, que aquesta era el superpoder.
4: Sí.
6: Bueno, bé, de fet, també Batman té un... Ara no sé si té a veure amb congelació i tal, però té un enemic que és el pingüino.
5: No té la capacitat, perquè...
4: És que jo no he vist
5: el pingüino no té superpoders. Però simplement és un gàngster.
6: Bueno, Batman tampoc té superpoders, és un milionari que té molta pasta i molta tecnologia.
5: El pingüino, per molt que es diu pingüino, entre altres no es diu pingüino perquè camina malament.
6: Ah, molt bé. Molt bé, molt bé.
4: Jo no vaig veure
6: Mira,
4: Batman.
6: Dades que us dono. A Batman, la sèrie animada, la veu de Joker era Mark Hamill, que és Luke Skywalker. També, a banda de ser Luke Skywalker, és un actor de veu molt reconegut, però bueno, mira, no sabia que... O sigui, es veu que Joker és un dels seus grans papers animats.
5: Molt bé.
4: Doncs sí. Un altre, que ni flowers de que existia,
6: vale,
4: és Altered Carbon.
7: Your body is not who you are. You shed it like a snake sheds its skin. You transfer the human consciousness between bodies to live eternal life.
8: How long have I been down?
7: 250 years.
9: You are the property of Bancroft Industries. You've been provided with this body, which came equipped with military-grade neurochem and combat muscle memory.
10: Mr. Kovacs,
11: I didn't ask you to bring me back into this world.
12: All I ask of you is that you solve a murder.
11: Whose?
12: Mine.
13: This is the beginning.
7: Whoever murdered him must be found, or we're all in danger.
11: I'm gonna need access that you don't want to give. And I'm gonna find answers that you may only think you want.
14: Friends, enemies, people with opportunity and motive.
7: You can't trust anybody.
15: If you don't solve this quickly enough,
12: I'll erase you. Of the
4: end. Està ambientada en un univers ciberpunk. Les persones guarden les seves consciències en dispositius anomenats piles. Quan algú és empresonat o assassinat, la seva pila pot ser guardada o a vegades congelada indefinidament. O sigui, agafat amb pinces, però...
6: Bueno, a veure...
5: De ciència ficció és això, ara està no veient. Me sona el protagonista d'aquesta sèrie.
4: Sí.
5: No recordo on l'he vist, però l'he vist en algun lloc.
4: Qui?
5: Joel Kinnaman.
4: Ni idea.
5: Jo l'he vist en algun lloc, però no recordo el què, mirant una miqueta...
6: Déu-n'hi-do l'estètica que té aquesta sèrie, no?
5: És una miqueta estètica de Blade Runner.
6: Sí. Bueno, clar, ja ha parlat de cyberpunk, per tant... Bueno, no sé si estan parlant de criogènia exactament aquí, Judit.
4: No, posi.
6: M'ho dic, també.
4: No, posi que a vegades les piles aquestes, que eren com les seves consciències, es congelaven.
6: Es fotrà la nevera o què?
4: Indefinidament.
5: Molt bé.
4: Jo ja he dit que estava agafada amb pinces. Però mira, també no recordo, és que no ho vaig apuntar, però això ho vaig agafar d'una web, és a dir, que algú ho va firmar, saps? Que algú ha treballat això. Una altra sèrie és Descent.
0: It's been 97 years since a nuclear apocalypse killed everyone on Earth. Fortunately, there were survivors. We're told the Earth needs another 100 years to become survivable again.
16: Prisoner 319, hold out your right arm.
0: No, it's not my time. I don't turn 18 for another month. No! Stop! You're being sent to the ground. All 100 of you.
17: Prisoners of the Ark are sending you because your crimes have made you expendable.
0: Stay put if you want to live.
17: We have no idea what is waiting for you down there.
0: It's so beautiful. The planet's simmering in radiation.
18: We know they've landed, but communication's down.
19: These wristbands are all we've got. Take them off and the Ark will think we're dying.
20: That's the point. Here, we do whatever the hell we want.
0: I am done following orders.
19: Damn, I love Earth.
20: Get out of the water now!
19: Think this is a game? We won't survive here on our own.
18: See you on the other side.
4: Diversos clans i personatges acaben entrant en càmeres de crioson per sobreviure a l'apocalipsi nuclear o per viatjar a través de l'espai durant dècades.
5: Seria molt llarga i està acabada. Està bé alguna temporada que altra. No recordo els moments de les congelacions.
4: Ah, que l'has vista, tu?
5: Jo l'he vista.
4: Ah.
5: Però està bé també una mica de ciència-ficció, per dir-ho així, coet, no, però una nau espacial on hi ha només 100 persones perquè el món doncs, ha fet xof i ja han de repoblar-ne algun altre, però, bueno... Ja es mou una mica més de mar, etc. Està bé.
4: És que a mi la idea de salvar-te amb el fred és una cosa que penso que està molt bé.
5: Com Walt Disney.
6: Exacte, sí. Això t'anava a dir. De fet, és que és una llegenda urbana que diuen que tenen allí a Walt Disney reservat pel dia en
4: el
6: que
4: se'l
6: pugui curar.
4: A l'últim fragment que escoltarem de la sèrie que hem posat, perquè justament...
6: Va sobre això?
4: Va sobre això. És un moment d'un dels capítols de...
6: Ah, ostres!
4: Te l'en recordes? És que aquell moment és boníssim, que el tinc gravat a la
6: meva. Jo no
4: sabia... Podria repetir
6: no sabia
4: literalment tot el que diuen als diàlegs, però no ho faré, evidentment.
6: Bé, pues això, Los 100, eh?
4: Los 100. Un altre, en aquest cas és Fortitude.
21: I chose a life of crime in a town where there's none. I studied criminal law on the mainland, came to Fortitude, and married a policeman. Our honeymoon was a night of thrills and magic. We saw the most spectacular aurora borealis I'd ever seen. The fireworks of the gods, as we call it, the heavens singing. You can actually hear them, you know, the northern lights outside the city. And now we are building a hotel hewn into the glacier itself, where lovers of the wilderness, lovers of the northern lights, or just lovers, can witness the wildest things they'll ever see from the safest place on Earth.
22: In Fortitude, there's two fundamental rules. You have to have a roof over your head and you have to be able to provide for yourself, so it follows. Everyone's got a job, no one's poor, so there's no stealing, there's no crime. Everybody's always happy.

0: The sun comes up. The sun goes down. We're born, we die. Who am I to question the nature of things?
1: Fa com gràcia perquè són sèries en les quals o alguns moments o bàsicament estan centrades en gel i fred, però tenen uns trailers com molt calents.
2: Bueno, tensió. És que m'he estat mirant una mica aquesta sèrie segons anava sonant el tràiler i porto dades, vale?
1: Venga.
2: Primera sèrie original islandesa de Netflix. Però és que les sinopsis la posen com molt alta. Aquí tenía alguna, mira, su rica atmósfera y sus fascinantes misterios mantienen su interés incluso, aunque se tome su tiempo, en llegar al meollo. Me recordó a la exitosa serie alemana Dark, que me encantó. ¿Cuál es Dimol? No sabía lo que me iba a encontrar cuando inicié el primer capítulo, acabo de terminarla y sigo sin saber exactamente qué he visto. Lo que sí sé es que el viaje ha merecido la pena.
1: Caray.
2: Déu-n'hi-do, no?
3: Molt bé.
2: Es veu que és, doncs això, quan el volcà fa el petit spoiler, eh? Perquè és el que he vist ara buscant una mica d'informació.
1: O sigui, de quan es va estrenar?
2: 2021, a Netflix, vale? La pots mirar.
1: Fa 5 anys podem fer spoiler.
2: Bueno, és un light spoiler. Es veu que quan es desfà aquest volcà, sí, comença a sortir com gent xurrascada, vale?
1: Anda. Però no té molt sentit.
2: Bueno, fa com una pinta de ser una mena de ciència-ficció, terror, una cosa així, eh?
1: Vale.
2: Com gent que va quedar com atrapada, fossilitzada, i quan es desfà tot això, pues, surten com una mena de zombis recremats.
1: Ah, mira, es pot veure a Netflix.
2: Sí, és el que t'he dit, la pots veure. Si
3: és de Netflix, de fet.
1: Avui entre que estem apagats i estem espessos...
2: És que la calor ens té aixafats.
3: Per això ha fet la Júlia d'una secció de gel.
2: No està funcionant.
1: Després, i aquest era el capítol que deia, és Los Hombres de Paco, i hi ha un moment... que no recordo ara en quina temporada és això, que és l'escena, que aquest sí que l'escoltarem sencer, de en què surt Walt Disney congelat.
4: A mi, la verdad, lo de traerme alienígena a casa me inquieta.
5: Coño, pobrilla. Si este bicho tiene que estar más congelado que un San Jacobo, coño. No.
6: Era Don Lorenzo la cara que pone cuando lo vea.
5: Venga, pobrilla, ábrelo.
4: ¿Y ahí así? Sí, sin saber si viene en son de paz ni... ¿Y sin traje inmune? ¿Eh? Hombre, que estos seres vienen cargados de virus intergalácticos. Claro, ¿no debería mejor abrirlo usted, inspector Miranda?
7: Vamos a ver, Popetilla, mira, esto está a 196 grados bajo cero. ¿Eh? El único virus que te puede traspasar es, como mucho, el de la gripe. Y... Mariano, ábrelo tú.
5: ¿Yo?
7: Yo que no soy de abrir de... A mí no se me da bien abrir estas cosas. Ábrelo tú, Lucas. Cuidado, ¿eh?
4: ¿Qué? Que aquí hay un botón que pone open. Que traducido quiere decir...
7: Abrirse. Ya.

0: vale. ¡Dios, que se ha movido! ¡Que la criatura está operativa!
1: Vale, cubrime. Vale.
0: Hombre, más que criatura. Es un jubilado de Benidorm, ¿eh? Se conocen casos de alienígenas que adoptan la forma humana. Véase, sin ir más lejos, Starman.
2: Hombre, también podría ser que fuera un ser humano. Vamos, un ser terrícola, ¿eh? Como nosotros mismos.
0: ¿A qué coño van a querer los americanos llevarse a un terrícola congelado de aquí para allá?
3: Sí, don Lorenzo, sí.
4: ¿Paco, seguís ahí?
3: No, ya estamos en el barrio.
4: Pues volved a la base cagando leches.
3: Yo estoy ocupado con un asunto. Al parecer alguien ha robado esta tarde de allí el cuerpo de Walt Disney.
4: Sí. Ya. Ya.
3: Un termo. A sus órdenes. Lo que usted mande, don Lorenzo.
2: ¿Qué pasa, Paco?
3: Que ha habido un hurto en la base. Y para mí que hemos sido nosotros. Señores, os presento a Walt Disney.
2: ¿Cómo?
3: Walt Disney, coño. ¿Qué es Walt Disney? ¿Qué?
0: ¡Joder! Pero si ese tío lleva más de 40 años criogenizado, que lo leí el otro día, Dios mío.
3: ¿Pero por qué coño os hago caso, de verdad? ¿Por qué os hago caso, leche?
2: Alienígena, Mariano, un alienígena, ¿eh?
0: Y hemos raptado al padre del pato Donel. ¡Por tu puta culpa, Mariano!
3: ¡Yo que sé!
5: És una de... Per mi, dels millors moments de tota la sèrie. O sigui, rient...
6: Passat molt de voltes, eh? També t'he dit.
5: Però és que... Sí, però és que era així.
6: No, no,
5: i cada vegada... O sigui, ric cada vegada que l'escolto. I això que mal sé.
6: El padre del pato Donald.
5: Fa molta gràcia, fa molta gràcia. I crec que a mi no se m'acudeix en cap més sèries així.
6: Mira, a mi se m'acudeix una, si m'hi poso a pensar que també desvetllaré el seu final, però escolta, és del 2021 també, espavil. Ja he tingut temps.
5: Vinga.
6: De fet, no és el final, sinó és l'inici de la nova sèrie, Dexter New Blood. També té una estètica així de neu i passa en un poble gelat i tal. El fill de Dexter acaba matant a Dexter i al final, després, els anys després, quan van fer les noves sèries, sap que no va morir perquè el fred va ralentitzar l'hemorràgia. Com te salves d'un tret al cor gràcies al fred? Bueno, és la millor excusa que van trobar.
5: Sí,
6: sabien de fer noves temporades i no tenien més opció.
5: O sigui, si el dispar hagués estat en una altra part del cos, t'ho compro, però el cor és impossible.
6: Amb un rifle, eh? Que allò que dius... Que...
5: Ah, de precisió, més o menys. Sí. Claro. Claro que sí.
7: A Pokémon també deu haver persones que es congelin.
5: Hi ha los Simpson.
6: No, ara mateix
7: segur
6: no.
7: Segur que hi ha alguna cosa de gel en algun...
6: És que ara estic intentant recordar... algo deu haver-hi, però no recordo.
5: Pues mira, tens dos minuts per recordar-ho.
6: No, no, pues no me pressionis, perquè jo tampoc funciono així. Però,
7: bueno, no funciona sota pressió així. Avui dura 28, mira.
5: No
7: pot ser?
5: No.
7: Portem 400 programes estirant el xicle aquest.
6: A los Simpsons, és veritat. Hi ha un senyor, es va ficar, un senyor, un secundari de la sèrie, es va ficar dintre d'una de les neveres del Badulaque i es va quedar congelat, i Apu, l'amo del Badulaque, ell venia com una atracció turística, no? I deixava passar a la gent a veure l'home congelat.
7: Bueno, ha arribat Quim Gasol, ja.
6: Ah, sí? Sí, ens ha saludat.
7: Podem estar tranquils.
5: Molt bé. Doncs va, un minut, no sé, d'aquestes sèries, quina més us agrada? Quina és la que més...
7: Jo sóc el que més n'ha vist de totes, de fet.
6: Jo!
5: I el que menys ha intervingut de tots.
6: Sí, això és veritat.
7: Bueno, nois, si un dia no tiro el carro, no, se'm pot perdonar, jo crec.
6: A mi m'interessa Altered Carbon i aquesta del Volcán que hem repassat, la Catla.
5: Aquesta també, la de la sang helada, a mi també m'ha agradat.
6: Bueno. Home, Catla, tu te la pots mirar aquest estiu.
7: No,
5: però bueno,
7: no
5: pensa que ara em queden 3 setmanes d'estiu, tampoc en tinc tant.
7: No prioritis, clar, estem ja on et penses que estàs tu ja.
5: Clar.
7: Si tinguessis tu l'estiu per endavant.
5: Sí.
6: Bueno, escolta,
5: una
6: això...
5: Una de les coses que passen més ràpid són els estius.
7: Quin dia estem avui?
5: Estem a 3 d'agost. A 6 d'agost.
6: 6 d'agost.
7: molt bé.
6: I tu què... Dic, tu què te mires un capítol al dia? Això són 8 capítols, Judit, en una setmana...
5: Però és que vaig dir que em volia mirar més.
6: Vale.
5: Sí. De les sèries
7: ja estan dites, ara no et pots afegir a les coses que veuràs.
5: Ja no tinc temps. Que puc fer algun canvi, sí, però...
6: Ah, claro.
5: És el que hi ha. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois, que vagi bé.
6: Adeu.
5: Fins aquí, l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
1: Per mi, jo crec que podem dir la millor Festa Major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra Festa Major és una Festa Major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai, i jo crec que, a més, la Festa Major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una Festa Major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una Festa Major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una Festa Major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que per tant tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i per tant qualitat, una Festa Major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que per tant també aquesta manera d'entendre la Festa Major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
0: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el per què enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
1: És una Festa Major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la Festa Major sigui la Societat del Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la Societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor Festa Major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el Casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la Festa Major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important, doncs, que també el Casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
0: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Xenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
2: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Xenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual, doncs, també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i a tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també ens fa molta il·lusió els poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
0: Enguany també tindrem la festa major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
2: Som un poble. Seguim apostant també per la festa major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la festa major petita, els pregoners seran els infants dels castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la festa major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda de Constitució, crec que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per a les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem, doncs, també una mica abans per poder, doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera, doncs, d'acabar, com sempre, la Festa Major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
0: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
3: M'havien triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, parlant amb la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era, pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'est, i, bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que puga traure les seves lectures.
0: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat, fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
3: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment, perquè si això no, sempre intento pensar per on va la cosa o per el treball a on, on va dedicat, i intento fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema, sempre busco les formes de que siga meu, bàsicament.
0: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
3: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
0: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
3: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar a l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt... està molt guai.
0: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
2: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motor, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Xenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Xeno, que serà protagonista a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La seva actuació està prevista per al dia 4 de setembre. Nosaltres posem punt i final d'aquest Via Directa d'estiu. Salutacions de Jordi Milian.

0: cerca de,
1: sí, o sea, cero de, sería, del horizonte. Cero sería, exacto, el horizonte. Cuatro, o sea, la bóveda astral completa son 180, ¿vale? Pues 4 grados, imaginemos. O sea, sería un ángulo, pues como de 4 grados. Nada, es prácticamente tocando el horizonte.
0: Pues teniendo en cuenta esa ubicación, esa posición del Sol, pues será importante esa zona de relieve para tener una mejor visibilidad, como decimos. Tanto orografía como meteorología son factores muy importantes para poder disfrutar de ese eclipse total o parcial en función de la zona donde estemos o donde vayamos. Y bueno, Carlos, uno de los temas más importantes es el de la seguridad, ¿vale? ¿Se puede mirar directamente al eclipse?
1: Evidentemente no. Y luego veremos que tampoco se valen métodos un poco chapuceros que se han visto en otras ocasiones, ¿vale? Nunca se debe observar el sol sin la protección adecuada. Salvo, hay una excepción, y que quede muy claro cuál es, que es esos escasos segundos o minuto y medio, decíamos, en la zona donde más, donde el sol quede completamente cubierto y estemos en la fase de totalidad del eclipse. Ahí sí es seguro quitarse cualquier protección ocular que tengamos y se podría mirar directamente al sol. ¿Por qué? Porque tendremos toda la luz tapada por la luna y no recibiremos esa radiación.
0: Por lo tanto, bueno, salvo esa excepción, pero es evidente que hay que prepararse para ello. Entonces, Carlos, ¿qué protección debemos utilizar?
1: Bueno, pues para disfrutar del espectáculo de forma segura hay diferentes opciones. Ya luego comentaré las que no, las que ya he visto alguna vez por ahí en algún eclipse parcial anterior y no se pueden utilizar. El método más conocido son las gafas con filtro solar, certificadas según pues la norma ISO 123.12/2. También se pueden utilizar medios de observación indirecta como telescopios, también evidentemente equipados con filtros solares adecuadas, o un método más sencillo que se llama pinhole, que al final es una chorrada, es un agujero que se hace en una caja de cartón y la sombra se proyecta sobre una superficie, con lo cual hacemos pasar el poquito de radiación solar y lo que vemos a través de ese agujero es, digamos, pues como la sombra del sol y la luna, y entonces veríamos pues proyectada el eclipse sobre una superficie, haciendo pues ese atravesar la luz por ese agujero. ¿Cuáles son los métodos no seguros que hay que evitar? Y ya te digo que esto lo he visto. Gafas de sol. Evidentemente, las gafas de sol tú no puedes mirar directamente
0: bajo ningún tipo de gafa de sol.
1: Nada.
0: Ninguna.
1: Nada. Tampoco. Yo recuerdo haber visto gente con los negativos de las fotografías. Ahora ya no se usan, pero antiguamente las cámaras analógicas,
0: ¿no? Exacto, lo del carrete,
1: no se pueden. Radiografías también había visto observar, tampoco se puede. Gafas de soldador. Sí, porque creo que cumplen la norma, pero vamos, eso, a evitar todo lo que no sea una manera segura de observar el eclipse.
0: Ante ese tipo de gafas de soldador que decías o cualquier otro material que puede utilizarse, ante cualquier duda, mejor preguntar a un experto y salir de dudas. La seguridad ante todo.
1: Eso.
0: Y siguiendo con este punto, ¿qué pasa si usamos prismáticos o telescopios?
1: Bueno, pues todavía más peligroso, sobre todo si no utilizamos filtros solares específicos. Pues claro, hemos de pensar que los telescopios o los prismáticos nos acercan todavía más eso y concentran la radiación en un solo punto, con lo cual todavía más peligroso. Aquí podemos achicharrarnos la retina, pero totalmente, con lo cual evidentemente seguro que hay pues entidades de estas dedicadas a la astronomía y tal, que harán observaciones, pues esta gente cogerá aparatos totalmente preparados y hacer una observación con ellos, pues sería muy recomendable, pero nosotros desde casa, evidentemente, si no disponemos de filtros y tal, no usar ni microscopios, ni prismáticos, ni nada similar.
0: Una pregunta muy interesante, Carlos, que te quiero hacer es si los animales reaccionan al eclipse.
1: A ver, sí reaccionan, evidentemente no en las zonas donde no sea la totalidad, ¿vale? Y además, hemos de tener en cuenta que van a ser muy poquitos minutos, pero sí reaccionan. Hay animales, por ejemplo, algunas aves regresan a los nidos, ciertos insectos comienzan pues su actividad nocturna y muchos animales pues se comportan de alguna manera como si estuviese anocheciendo. Con lo cual, sí reaccionan. Lo que pasa es que, claro, nosotros aquí en San Andreu no lo vamos a poder comprobar porque, ya digo, aquí no podremos observarlo de forma total. Y, Alan, para terminar un poquito con el programa, creo que hemos dado pues suficiente información, creo que ha quedado claro, pero ¿qué consejo nos darías o darías a la gente que quiera disfrutar de este eclipse?
0: Pues en base a todo lo que hemos explicado, bueno, pues resumiéndolo muy fácil, planificar con antelación, ¿de acuerdo? Elegir bien el lugar allá donde queremos ir, disponer, evidentemente, lo que acabamos de decir, de gafas homologadas, consultar, por supuesto, la meteorología, pero sobre todo también dedicar unos minutos a disfrutar de una experiencia que para muchas personas será única en su vida. Dejemos aparcado el teléfono, grabar, cámaras de fotos, móviles, fuera.
1: Sacarán gente dedicada, sacará sí. 50.000 fotos mucho mejores que las nuestras.
0: Por supuesto.
1: Con unos medios increíbles, con lo cual, si alguien se desplaza a ver el eclipse, que disfrute.
0: Que disfrute y se
1: que disfrute la observación. Que se empape del ambiente, que lo viva,
0: que es lo viva en definitiva. Es algo único, exacto, y nunca mejor dicho.
1: Que no vamos a volver a ver nosotros. Con lo cual, disfrutar de ello, tomarse esos minutos de relajación, de observar el cielo, de ver el eclipse.
2: Carlos Lara i Alan Alguacil, de companys del programa Llop al Truene de Ràdio Sant Andreu, explicant el per què es produeix aquest eclipsi total solar i com el podrem observar. Recomanacions per observar-lo i sobretot en quines condicions el veurem a Sant Andreu de la Barca. De fet, a Sant Andreu de la Barca no el veurem al 100%, com dèiem, sinó que es veurà al 100%, per exemple, amb Terres de l'Ebre. Les ulleres d'observació han d'incorporar obligatòriament el marcatge CE de la Comunitat Europea, el compliment de la norma ISO 12312-2, la identificació del fabricant o importador, i han d'estar en perfecte estat, sense ratllades ni desperfectes. La Generalitat recomana adquirir-les únicament en establiments especialitzats i també de confiança. Hem preguntat també a Sant Andreu de la Barca, als santandreuencs i les santandreuenques, què opinen d'aquest eclipsi total solar, si el veuran o no el veuran, o si els desperta curiositat. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: El pròxim 12 d'agost, el cel ens regalarà un dels fenòmens astronòmics més esperats de l'estiu. Un eclipsi solar que també es podrà observar des de casa nostra, sempre amb la protecció adequada, clar. Però la gent de Sant Andreu de la Barca ho sap? Tenen previst veure'l? Sortim al carrer per descobrir-ho.
4: Doncs m'acabo d'enterar ara mateix, no tenia ni idea.
3: No tenies ni idea? I ara que ho saps, t'agradaria veure'l?
4: Home, sí, si estic per aquí no es pot veure, però sí, m'agradaria anar-hi.
3: Doncs aquí a Sant Andreu es podrà veure parcialment. Parcialment vol dir, no t'imagines que es vegi la meitat, es veurà el 98%, o sigui que es veurà bastant bé.
4: Ah, bueno, doncs sabent que es veurà bastant bé, doncs potser sí que m'apropo on vagi la gent. Imagino que hi haurà alguna activitat per anar a veure'l o hi haurà algun punt específic on es veurà millor.
3: Aquí a Sant Andreu, en principi, no hi haurà cap organització sobre el tema de l'eclipse solar. Això sí, hi ha les recomanacions de portar ulleres, te les coneixes?
4: Sí, lo típic de portar ulleres per no quedar-te sec. I poca cosa més, no mirar directament cap al lloc de l'eclipse.
3: Serà el 12 d'agost, cap a les 8 i pico, 8:45. Tens, ara que ho saps, pensat sortir a veure'l o et passarà desapercebut?
4: Doncs potser li dic a la meva companya de pis i alguns amics d'anar a veure'l allà, on sigui.
3: Has vist mai un eclipse solar en directe?
4: Crec que sí, però ara mateix no recordo on, però sí, quan el típic dia que hi ha eclipse, alguna vegada sí que he estat per allà.
3: Creus que és un esdeveniment especial o és una cosa que tampoc li dones gaire importància?
4: Home, és una cosa que si et pilla el lloc i tens l'oportunitat de veure, està guai, però tampoc vaig, no soc gran expert, no vaig buscant els eclipses allà on siguin, ni tinc les dates marcades.
3: L'eclipse solar es podrà veure al 100% de la seva totalitat en determinades zones de la península ibèrica, per exemple, a Tarragona, es podrà veure al 100%. Sabent aquesta informació, t'agradaria desplaçar-te per veure el 100%, que vol dir que hi haurà foscor absoluta?
4: Home, estaria bé, però potser aquell dia no sé ni què estaré fent. Si en carta hi puc anar, hi aniré, i si no, doncs el veuré per aquí, pel poble, que és més còmode.
3: Hi ha qui diu que els eclipses solars els impressionen o fins i tot els hi fa respecte. A tu què transmet un eclipse solar? Et fa por? Et fa curiositat?
4: No, por no. Al final, si és foscor, és una mica d'oscuritat, no fa por. El que sí que em genera una mica d'incertesa de saber com és, perquè mai he estat en un que jo tingui ara plena consciència.
3: També és important que si t'oblides i després et pilla pel carrer passejant, no miris directament al sol, perquè et pots quedar sec, ho saps, no?
4: Ja apuntaré el 12 d'agost per mirar cap a terra només.
3: Creus que la gent avui en dia continua interessant-se per fenòmens astronòmics com aquest? O amb el mòbil jo ho veiem tot i la gent passa i diu, mira, jo ho veuré després resumit per TikTok.
4: Jo crec que a la gent li interessa estar-hi per fer la típica foto, el típic vídeo i ja està, per fer una mica d'aposto i dir, hòsties, vaig estar-hi, però al final després ho podem veure repetit.
3: Llavors tu què faràs?
4: Intentaré veure'l, i si no, doncs el veuré repetit.
3: Sabies que aquest 12 d'agost hi haurà eclipse solar visible a Catalunya?
5: Sí, ho he vist a alguna xarxa social, TikTok, Instagram.
3: Tens pensat sortir a veure'l?
5: No, perquè no tinc ulleres.
3: I no les aconseguiràs?
5: Hòstia, és que no sé, no crec que les compri.
3: Aquí a Sant Andreu de la Barca es veurà parcial, però parcial vol dir el 98%, o sigui que si estàs per aquí passejant, per nassos el veuràs.
5: Bueno, sí, llavors suposo que sí, no sé quina hora és, igualment no m'he informat molt, només sé que hi haurà eclipse i prou més.
3: És a les 8:30 del vespre.
5: Bueno, doncs pues no sé què estaré fent aquell dia, la veritat que no ho tenia previst.
3: Has vist mai un eclipse solar en directe?
5: No ho sé, si ho he vist no ho recordo.
3: Si en el cas de que tenim i t'engresquis, el veuries? Com ho faries? O on t'agradaria veure'l?
5: Pues he vist que a un supermercat venen unes ulleres per 2 euros, el que fa és que em fa molta banda anar cap allà, i he vist que Montjuïc obre les portes per anar a veure'l, llavors, bueno, si no tinc res a fer, doncs potser hi vaig.
3: L'única zona de Catalunya on es veurà 100%, és a dir, que es quedarà tot completament fosc, és a la zona de Tarragona. Tens pensat potser potser desplaçar-te cap allà a veure'l?
5: No.
3: És el dia 12, és entre setmana, això sí, eh?
5: Bueno, jo estic de vacances, però és igual, no crec que vagi per un eclipse. La veritat és que no és una cosa que m'apassioni, eh?
3: Saps els riscos que comporta mirar directament al sol?
5: Sí, home, per això es venen les ulleres, sí, no... És el que et dic, que no és una cosa que m'apassioni, llavors no m'he informat molt.
3: Et fa respecte, et fa curiositat, et fa por, indiferència?
5: És bastanta indiferència, bueno, és una cosa curiosa, no?, graciosa, però és el que et dic, bastanta indiferència.
3: Ja creus que la gent avui en dia encara continua interessant-se per fenòmens astronòmics com aquests? O amb el mòbil, com que ja ho veiem tot, o com comentes, dius, bueno, si el veig bé i si no, el veuré per TikTok.
5: Jo crec que és el que tu dius, eh? O sigui, hi ha gent que sí. Jo crec que si t'apassiones una cosa que dius, ostres, fa gràcia veure-la, inclús hi ha gent que porta esperança que poso molt de temps, però és el que tu dius, com hi ha molta gent que està en les xarxes socials que deia, si no ho veus en directe, ho veuràs 5 minuts després. Jo crec que perd la gràcia de l'espontaneïtat del moment. Llavors, bueno, jo crec que faré com el que deies ara. Si no ho veig en directe, ho veuré després per les xarxes socials.
3: Important que si et pilla al carrer no miris al sol, eh?
5: Exacte. Bueno, si no, pues...
3: Si no et quedaràs sec.
5: Exacte.
3: Sabia vostè que aquest 12 d'agost hi haurà un eclipsi solar a Catalunya?
6: Sí, estem molt engrescats amb aquest tema a casa, sí.
3: Tens pensat sortir a veure'l o et passarà una miqueta desapercebut? Tens algun plan?
6: Per sort, tinc la sort que estigui jo a la Costa Daurada, i sembla ser que és un dels llocs on es podrà veure amb molta facilitat i en molts llocs. Per tant, sí, estem posadíssims en aquest tema.
3: Has vist alguna vegada algun eclipsi?
6: Sí, si no recordo malament, fa... Bueno, el darrer que va ser el 1980... Exactament ara no me'n recordo. I em va impactar molt.
3: Com va ser l'experiència?
6: Doncs l'experiència va ser molt... De fet, va ser molt engrescadora perquè jo recordo que estàvem... Crec que fèiem l'educació primària i es va parlar molt d'aquest fenomen, i recordo doncs que ens donaven instruccions per les ulleres i tot això. El mateix que passa ara, però de fa uns quants anys, bastants. Jo diria que fa 30 anys, però no et sabria dir la data exacta.
3: Llavors m'imagino que saps que no es pot mirar directament al sol, que necessites ulleres. Tens ja les ulleres? Com funciona això?
6: Efectivament. Sí. Tenim les ulleres al nostre municipi de la Costa Daurada, on estiuegem, a Coma-ruga, concretament. Van estar donant gratuïtament ulleres de sol, perquè el Vendrell és un dels llocs on es veurà bastant bé. Però no vaig poder baixar i una cosina nostra s'ha encarregat de comprar-ho. I realment és que primer de tot val la pena, perquè així és una visió més bona, així és com ho vaig veure fa tants anys. I en segon lloc, segons han dit els experts, és perillós mirar directament perquè et pot fer malbé la vista.
3: Sigui per curiositat, per passió per l'astronomia o simplement per gaudir d'un moment únic, el 12 d'agost molts miraran cap al cel. Recordeu, això sí, que un eclipsi solar només s'ha d'observar amb ulleres homologades o sistemes de protecció adequats.
2: Important per veure aquest eclipsi és portar, doncs, ulleres homologades. No s'han d'utilitzar ni ulleres de sol convencionals, ni radiografies, ni vidres fumats, ni CDs o qualsevol altre sistema casolà per observar l'eclipsi. Igualment, està totalment desaconsellat mirar el sol amb prismàtics, telescopis, càmeres fotogràfiques o telèfons mòbils si aquests no disposen d'un filtre solar homologat situat davant de l'objectiu, ja que poden provocar lesions irreversibles a la retina. Per tant, si voleu observar aquest eclipsi solar del dia 12 d'agost, ho heu de fer-ho amb condicions, portar aquestes ulleres homologades. Hem parlat de quines són aquestes ulleres homologades. L'eclipsi solar del 12 d'agost començarà a les 7:34, assolirà el màxim d'ocultació a les 8:29 i el sol es pondrà a les 8:55. A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, l'eclipsi no arribarà a completar-se visualment perquè la posta del sol s'avançarà al final del fenomen. Sí que es podrà observar, com dèiem, des de les Terres de l'Ebre.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
2: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31a edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
8: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
2: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, i vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
8: Bueno, de manera sempre molt diverses. A grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
2: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
8: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
2: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
8: No, totalment.
2: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
8: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn i comenci a ser doncs, el tret de sortida per la nostra festa major.
2: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
8: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la festa major amb moltes ganes.
2: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
8: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
2: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
8: no.
2: Perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
8: Clar, clar que no. Ha de ser secret fins a l'últim moment, però sí, sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
2: No, ja veus, estan treballats, eh?
8: Sí, sí, sí.
2: Nota que darrere hi ha una feina.
8: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí, sí.
2: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
8: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions doncs demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
2: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys.
8: Uh-huh.
2: Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
8: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que les nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta. El que volíem, com deia abans, no?, que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
2: Serà, doncs, la prèvia de la xingada nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la xingada nocturna, sí, a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no?, que són ja tradicionals.
8: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
2: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
8: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès, el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin a aquests temes.
2: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
8: Sí, també tornem a portar, perquè és una proposta, doncs, també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanar tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs, també ha estat molt ben valorada, i per tant tornem a repetir.
2: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
8: Sí.
2: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
8: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
2: I gent molt jove, més, eh?
8: Sí, sí,
2: gent,
8: sí,
2: molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
8: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
2: Javi Romero, com a regidor de Joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
8: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes, doncs, gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que, per tant, obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
2: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major, i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana. 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
8: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
2: Que vagi molt bé, gràcies.
8: Moltíssimes gràcies.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I una de les activitats de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca que no poden faltar mai és la gincana nocturna. Enguany, la gincana nocturna arriba a la seva 31a edició. L'any passat, per celebrar els 30 anys, es va realitzar un reportatge on diversos testimonis recordaven els 30 anys de la gincana nocturna.

0: Bé, més que jo estar als inicis, vaig estar a l'inici, d'acord? Això ho vam crear un grup de, en aquella època, joves, estem parlant de fa 33 anys, era l'estiu del 92, jo tot just havia acabat d'aterrar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Jo me'n recordo sempre de la primera, no?, que ens van juntar a les 4 del matí a la banda de l'emissora de ràdio de Sant Andreu, que estava allà a la sala polivalent, una taula, samarretes, tothom pintant-se el dibuix que volia, pensant el títol del seu equip i escrivint-lo. L'únic que van demanar portar una síndria. Pues, com va ser? Pues anem a agafar la síndria més gran.
0: La cua més llarga de roba per part dels participants i, evidentment, la gent, amb la intenció de guanyar equips punts, doncs és capaç de deixar allà la camisa, els pantalons, les calces, els calçotets i els sostenidors.
2: Era una tirolina que es feia des del campanar, val, amb una corda lligada en un pàtrol, i allà baixaven participants. Una altra prova que recordo era passar la palanca amb una safata plena de gots d'aigua. Una altra era netejar vidres de cotxes a plena nit, a les 5, a les 6 o a les 7, quan trobessis algú. Jo me'n recordo, com a anècdota, sempre ho explicava al nostre grup, que ens va tocar, vam tenir la sort, o no, també ens va tocar un autocar, i hem tenir que netejar la vida d'un autocar.
0: O fer un forat al Palau perquè la gent busqués amb un fotiment de fang, doncs, coses que teníem amagades.
3: Creuar la piscina amb una corda als peus i una altra per dalt.
4: Ens ficaven a dintre d'una tenda de campanya i ens havien de posar tots els mitjons que hi havien. Però clar, potser era una tenda d'una persona i hi havia allà 6 persones, allà tothom ficant-se. Era un embolic molt bèstia.
2: Bé, la meva participació a la gincama, doncs, va ser participant al principi, en els dos primers anys, que eren grups de 4. Després vaig estar un parell d'anys fent de controls també, i llavors, bueno, al passar a treballar a l'Ajuntament, doncs, se'm va encarregar de portar jo la gincama com a organitzador i vaig estar, doncs, uns 10 o 12 anys portant la gincama com a organitzador.
5: Yo lo que hacía era ir con mis primos mayores y entonces me agrupaba a su grupo de amigos. Es muy distinto cuando lo vives desde lo que es tú como participante a cómo lo vives como cuando eres control.
6: La meva vinculació amb la gincana és des de la primera edició, o sigui, la primera edició de la gincana nocturna, i vaig participar. Recordo que va ser una experiència molt gratificant. Llavors no hi havia ni tema de gincana, ni disfresses, ni carros tampoc de la gincana, i eren proves que es feien per primera vegada, més per la nit, durant tot el poble, tot el recorregut que feien per la ciutat, i va ser una experiència molt gratificant. No sabíem què era una gincana nocturna, ens va agradar molt, i bé, els meus amics vam apuntar-nos a la segona, a la tercera i a la quarta.
1: Ja quan portava 18 gincames així fetes és quan ja vaig passar a fer de control una miqueta, perquè al final els grups ja no aconsegueixes fer-los, i bueno, dius, ja que he participat i m'ho he passat molt bé, em dedico a fer també de control, que també realment t'ho passes molt bé, però que molt bé.
4: Tot això comença uns dies abans ja, perquè hem de fer primer repàs de tot el material cargat de l'any anterior, veure el que necessitarem, fer un recordatori de tants pans, tantes botifarres, tant carbó, tot el que cal. Després, el dia de la gincana, pròpiament dit, aquell dia quedem molt aviat, quedem potser a les 4 de la matinada o a 4 o 5. És una estona que és bastant entretinguda i que has de tenir tot preparat perquè a la que sigui l'hora de començar a servir puguem pam, pam, pam, molt, molt ràpid. I que estigui, o sigui, que tinguem totes les botifarres ja fetes.
7: És divertido ver cómo vienen los grupos, es divertido ver cómo se esfuerzan en hacer la gincana, cómo están, cuando se les estás explicando, están súper atentos, quieren hacerla perfecto. También es divertido cómo vienen y te empiezan a dar sobornos, y es muy divertido. Desde la parte de la organización, a mí me parece que es mucho más divertido que hacer la gincana.
8: El tema de los trambolics vino ya bastante tarde, realmente. A lo mejor fue 2011 o 2012 cuando ya empezamos a mantener el nombre. Esta va a ser la 21ª edición, si no me equivoco. Empezamos en la décima, en el décimo aniversario. Y con el tema de la pandemia que hubo los dos años de parón y tal, pues eso, 21ª edición. Yo creo que al final también somos gente del pueblo, prácticamente todos. Pero creo que lo que destacamos es eso, es de seguir año tras año ahí picando piedra e intentando también llevar buen rollo.
9: Vam ser possiblement
1: dels primers o els primers de que vam aportar el carro a la gincana, no? Era una mica per portar roba o portar el material, no? I de contra de portar una motxilla era molt més còmode per veure carros, no?
9: Cuando cumplimos 16, nos apuntamos por primera vez a la gincana. Y desde entonces creo que hicimos todas las ediciones, menos un año que perdimos el papel y entonces no pudimos terminarla, no teníamos plaza. Y ese año la hicimos con el grupo de Enchufaos, que también es otro grupo mítico. Y bueno, al final llevamos desde los 16 haciéndola. Yo ahora mismo tengo 27, entonces llevamos bastantes ediciones repitiendo un año tras otro.
10: El nostre grup sempre hem volgut no anar a guanyar, sinó passar-nos-ho, imagino com molts grups, però passar-nos-ho molt bé. Sí que volem fer pòdium sempre i tenim aquesta cosa d'anar per totes.
11: Jo crec que els Pickers ens hem diferenciat per diverses coses. La primera ha estat per sempre intentar portar un carro xulo i d'altra banda, també la nostra competitivitat sana. És a dir, nosaltres no se'ns han caigut mai els anells d'anar a aplaudir quan baixaven de l'escenari l'Esquadrón Don Simón, el Team del Peluquín, Los Antes Muerta. Aleshores, penso que això ens ha caracteritzat i ha fet un grup de rivals de Gincama que eran rivals y eran también companys.
12: Nuestro grupo tiene una historia, nuestro nombre de grupo, que es muy divertida. Se llama No soy el stripper. No es un juego de palabras tan divertido como otros, pero es lo que nos dijo un policía al abrirnos la puerta de casa un día que hacíamos mucho ruido en una fiesta en casa. Y un amigo chilló, ¡es el stripper! Y lo primero que nos dijo el policía fue, primero de todo, no soy el stripper. Así que así nació un poco. Después de ese verano ya sabíamos que íbamos a ser No soy el stripper.
13: Como grupo, lo que aporta la gincana es una frescura, una diversión y sobre todo contenido, porque nos encanta hacer contenido en nuestras redes sociales y también ser reconocidos por los demás.
14: Somos un grupo que vale como para un roto o para un descosido, ¿no? En un momento en el que un control te dice... de este punto último depende la puntuación final. Entretenednos, ¿no? Y igual una persona te puede hacer un castel porque somos todos castellers, o otra se puede mojar y puede hacerte un baile sexy con jabón, o de repente te encuentras a otro que está cogiendo con la boca al vuelo un flan. Cuando ingresas en misa y repicando, la primera pregunta que te hacen es: ¿estás dispuesto a darlo todo, incluso dejarte una pierna, como pasó con Gemma un año, por el camino para subir al escenario a recoger un premio? Y todos han contestado que sí. Entonces, pues, evidentemente, venimos a darlo todo.
15: Nosaltres esperem fer pòdium un altre cop com l'any passat. L'any passat va ser com una mica en plan por los pelos, ¿no? A la tercera va la vencida. Però sí, sí, esperem tornar a fer pòdium i aviam si tornem a fer una altra victòria. Però bueno, venim a tope, amb forces, donant-li una volta al tema aquest dels videojocs, que a mi m'està costant una mica. Però a tope, a tope, amb moltes ganes.
16: Nosaltres potser no érem dels més originals a l'hora de fer un carro o de fer un tema, tot i que recordo un dels temes que va ser el Chiringuito de Juan Andrés, que jo crec que aquí ens mereixíem algú més. Després ho donaven totes les proves. Per nosaltres el tema de les proves, poder acabar tota la gincama, que en el moment que vam començar és quan la gincama, els grups no finalitzaven totes les proves i llavors s'anaven aplicant, diguéssim, diferents canvis perquè es potenciés el fet d'acabar les proves. Nosaltres érem dels pocs grups que ho acabàvem i després, amb el temps, ja anàvem a buscar la nota. Enteníem que buscaven els controls, enteníem que el show formava part també de cada prova i, evidentment, ens vam anar adaptant, renunciant potser al premi del carro o de la creativitat o originalitat, doncs perquè hi havia altres grups que ens passaven la mà per la cara.
8: Nosotros, el entorno nuestro, siempre, tanto en el Team del Peluquín como de los grupos anteriores al Team del Peluquín, siempre hemos ido por el carro. Nosotros lo que nos ha gustado, nuestro referente era el grupo de los Oblego y compañía, que hacían aquellos carros tan grandes, y nosotros el referente era ese y queríamos un poco ir a por ese tema.
17: Yo he crecido desde pequeñita viviendo las carrozas de la Team del Peluquín. Es innegable para mí. Eran prácticamente familia mía y son los que siempre se han merecido ganar.
18: Nosotros vam estar com 5 anys que no vam acabar la gincama. I de cop i volta, un any, ens van donar, no sé si una menció, perquè la vam acabar i vam quedar com segons o tercers, o per punts així, i ens van donar una menció i vam dir, hòstia, pues, igual podem fer alguna cosa.
19: Pues como Borracho Estereotipo es la primera vez que participamos, y sí que es verdad que el año pasado quisimos apuntarnos, lo que pasa que al final no sabíamos cómo funcionaba todo y no pudimos, y se nos echó el tiempo encima y no pudimos apuntarnos, pero este año nos hemos apuntado y es la primera vez que participamos. Pues en un principio lo encaramos con mucha ilusión, porque como es la primera vez que lo hacemos, lo encaramos con mucha ilusión porque es algo diferente que nunca la mayoría del grupo no lo hayamos hecho. Y en un principio no vamos a ganar, vamos a intentar hacer todas las pruebas.
20: Yo creo que lo que ha hecho especial a Escuadrón Don Simón es la competitividad. Ningún grupo era competitivo. O sea, sí que había buenos grupos, pero ninguno tenía la actitud de salir a ganar a toda costa la Gincama. Fuimos el primer grupo en tener un nombre, hasta que nosotros no decidimos poner un nombre cada año. No, los grupos cada año cambiaban y hacían un nombre acorde al tema, y fuimos el primer grupo en tener un nombre, los primeros en tener Instagram, que para ser nosotros los que no somos grandes amigos de la tecnología, fuimos los que introdujimos las estrellas. De cada estrella que cada gincama que ganábamos nos poníamos una estrella en el pecho. Nos gustaba ser competitivos y a todos los niveles, dentro de la gincama, antes de que empiece y cuando ha acabado.
15: Jo penso que és una cosa que uneix a tot el jovent. I com és una activitat molt àmplia, o sigui, en el sentit de que hi ha persones que es poden dedicar a fer disfressa, hi ha persones que es poden dedicar a fer carro, hi ha persones que potser, en plan, jo què sé, fan molt més esport i són superatlètiques, els hi donen molt bé les coses de resistència. És com que s'ajunten molts factors en una sola nit, i també una mica s'allunya una mica de les festes tradicionals, no? Però que al final és una festa en si mateixa, però no és una festa convencional, és una festa loca.
16: Jo crec que la gincana nocturna és una tradició, i crec que va més enllà d'una tradició, arriba a ser una cultura, i és una cultura de l'entorn juvenil de la ciutat. És a dir, els joves s'identifiquen com a santandreuencs i santandreuenques perquè molts d'ells participen en la gincama, o perquè tenen aquesta activitat com a fet diferenciador respecte a altres joves d'altres municipis. I, per tant, sembla ser que per poder tenir el carnet de Sant Andreueng has d'haver participat a la gincama, ja sigui en forma de prova, en forma de fer carro.
1: Una miqueta, és un moment de coses que creus que no faries amb el dia, perquè diria que et fotria en bronca o tindries problemes. Hi ha una miqueta més de llibertat a la gincama, vale? Es té procurar portar-se bé i no liar-la, no? Però és un moment de llibertat. Ho contaré com a anècdota. Fa molts anys, a principis d'anys, hi havia un cantant d'un grup d'aquí de Sant Andreu, no dirà nom, que anava dient: lo bueno de la gincama, siguen pelotas por la calle corriendo y no me dicen nada.
21: Arriba la festa major i sabem que el dissabte està totalment reservat, està blindat, i tothom té claríssim que toca la gincama. Crec que cada any s'ha forjat una mica més com a símbol de Sant Andreu, i jo crec que és algo que tothom té bastant present a la festa major.
6: Que la gincana nocturna, han hagut ajuntaments que han visitat la gincana nocturna perquè han volgut traslladar la gincana al seu poble, a la seva ciutat, i cal dir que no ha tingut èxit. Per què? Perquè és una cosa única de Sant Andreu de la Barca, i que és una cosa que traspassa generacions, no?
9: És com un evento anual, como podrían ser las Navidades, el Carnaval o el Halloween, pero en este caso nosotros, que no somos muy de salir de fiesta, una actividad que sea lúdica, que nos junte a todos durante un año y que nos haga estar durante una noche a todo el grupo, que durante el año estamos quizá un poco más desvinculados con el trabajo y el día a día, básicamente, creo que lo hace especial, y creo que es lo que hace que cada año queramos volver a participar.
22: El voluntariat. La gent que altruistament perd hores de la seva vida per muntar la gincama, per pensar les proves, per estar el dia de la gincama des de les 2 de la matinada fins a les 8 del matí, que són 6 hores, allà passant al final fent de control, després fer la botifarrada, que després que també s'ha de valorar això.
4: Les dels anys 90, com que participava molta gent que eren de la colla de Castellers, de la Colla de Diables, o sigui, d'entitats amb les que jo estava vinculada, doncs les vivies amb molta més proximitat amb els participants, perquè, clar, tots eren com si fossin els teus coneguts, no? El curiós és que ara venen els fills dels que van començar i llavors també continues tenint un vincle.
22: Tu podries contratar una empresa, però una empresa no t'ho faria com t'ho fan ells. Per què? Perquè la gent que està a la gincana porta molts anys fent de control, i la gent que s'estima la gincana, que això són 30 anys. Es podrien parlar d'una tradició única a Catalunya, que crec que no es fa enlloc més.
7: Jo crec que és perquè és una cosa única, que és una cosa que solo se hace aquí, i és és algo que hace comunidad, hace pueblo, y yo creo que la gente de aquí, de San Andreu, le gusta por eso.
11: ¿Sabes cuando muchas veces adultos intentan hacerse los guays o los cools haciendo cosas para gente joven y no lo acaban logrando? Creo que eso es lo que quizás ha pasado en otros pueblos o ciudades. Pero en cambio en Sant Andreu de la Barca la hacemos nosotros, las pruebas las hacemos nosotros. Los hermanos mayores son los que dicen a los pequeños, como mi hermana me decía, qué divertido, voy a hacer la gincana. O sea, es algo guay, no es una fiesta en la que vas arreglado, bebes un poco, bailas un poco, no. Aquí tienes pie a hacer absolutamente todo lo que tú quieras.
6: El millor de la gincana nocturna no és el dia que fas la gincana nocturna o si reps o no un premi, que això és, evidentment és secundari. I un dels grans valors, jo crec, que de la gincana nocturna és que el premi no és un valor econòmic, és simplement o un diploma acreditatiu i que això doncs, et fa satisfacció rebre'l, no? Una menció. Però sí que de la gincana nocturna el que recordo més, el que quan participava, el que m'agradava molt era la preparació.
8: Yo creo que, además de todo el tema de controles, de participantes, del buen rollo, creo que también tiene que ver mucho que la gente del pueblo acepta ese evento como tal, como propio. Y aunque no participen, aunque sean vecinos que a las 2 de la mañana están durmiendo, lo respetan y lo apoyan, por así decirlo. Y creo que eso es muy importante para que esto haya llegado a ser lo que es. Porque al final yo entiendo que tener a 600, 700 personas corriendo por el pueblo durante toda la noche no sea del gusto de todo el mundo. Pero el llegar a respetarlo y entender que se ha hecho ya una tradición, que es un evento muy importante y que al fin y al cabo es una noche al año, ha hecho que llegue a ser lo que es. Creo que hubo unos años que quizás se fue un poco de las manos el tema de la organización, que fue cuando hubo todo el tema de la acampada aquí fuera y tal. No recuerdo bien los años, pero yo ya estaba trabajando. No nos podemos permitir venir aquí a acampar por las noches. La evolución, evidentemente, pues lejos de ser algo profesional, pero como que se ha ido profesionalizando, ¿no? Hay gente que cuando hablo de, oye, ¿de dónde eres? De Santander de la Barca. Ostras, pues yo he ido a la Gincana, he participado con tal grupo, o he ido a seguir, tal. Se nos conoce por eso, que también es bonito.
0: El volumen de personas que participaban i que participen actualment és brutal. En teoria són 8 persones per grup i ens anem gairebé a 800 o 1.000 persones participant en 12-13 proves repartides per tot Sant Andreu durant tota la nit.
22: S'ha hagut d'anar ficant doncs, normatives que abans no existien, normatives d'edat, autoritzacions, s'han hagut d'anar modificant les proves per encabir més gent i fer-les més ràpides, perquè, clar, amb tanta gent es feien cues interminables. T'ho compte que això s'ha anat pujant, els controls són els mateixos, les proves són les mateixes, i a vegades et tiraves una hora i mitja per fer una prova, i ara el que crec que el que es va voler intentar en aquell moment és fer proves àgils, fer proves ràpides, fer proves de que es poguessin fer dos grups a la vegada per evitar totes aquestes cues, aquestes esperes, i que, sobretot per mi, una de les coses més principals que s'ha anat introduint és que qui acabi la gincana té plaça assegurada per la següent prova.
0: I després l'organització de totes les necessitats que hi ha darrere d'això, les ubicacions, la neteja, el material que s'ha de tenir per cada prova, el que demanem, hi ha una organització molt brutal. I tot això pues, bueno, ha anat cap a potser més control, tot i que no es veu, però que era necessari. Si a vegades posem límits, com els 60 grups que poden participar, és aquest sentit, o sigui, hi ha la voluntat de que això no es desmadri i que al final funcioni y que es ve y que funcione.
20: La gincana era mucho más corta, empezaba a las 4 de la mañana, no como a las 3 ahora, que parece que no, pero una hora se nota mucho. Y otra cosa diferencial es que muy poquitos grupos acababan.
18: Abans era bastant més cràpula, això sí que es pot dir. I no ho dic amb mala intenció, sinó llavors ho vivien bé. És a dir, que els sobornos eren despullar-se, donar alcohol i fer petonets, saps? I a tothom li feia molta il·lusió.
11: I a poc a poc s'ha anat fent d'aquesta gincama una mica d'espectacle, també. És a dir, molta gent ve a veure l'inici del tret de sortida, es passegen per veure com s'han fet aquests carruatges, aquestes ornamentacions, i aleshores penso que això ha estat una evolució molt positiva per part de la gincama.
6: Que després de tants anys la gincana nocturna es continuï fent a Sant Andreu de la Barca i amb un estat de salut immillorable, jo penso que aquest és un dels grans èxits i que demostra que la gincana nocturna ha tingut una evolució molt bona.
4: És molt més àgil, tot i que hi ha moltíssima més gent. Però, clar, també ens venen molt aviat a la botifarra i els tenim allà davant tota l'estona, encara afamats, tothom demanant que té gana, i ja s'està allà, no, encara no, encara no.
0: Crec que ara estem en un altre també important en el que estic jo donant testimoni, igual que m'ho van donar a mi, a un altre grup de treballadores de l'Espai Jove, que són elles les que s'estan encarregant ara de portar tot el pes de l'organització.
20: Una sola palabra es complicado de definir la gincama. Al final, nosotros la vemos como una competición, porque solo la vemos así, pero otros grupos la verán de una manera diferente y no creo que se pueda definir con una sola palabra.
2: El event de la Festa Major, ¿no? Vull dir, és un dels events més de puta mare que es fa al poble.
0: Sí, és un nou percent en aquell moment, però crec que és... I una cosa que potser la veus amb el temps, quan ja no estàs en la gincama, ja no tens tant el grup, però és l'amistat.
18: Tradició, jo diria tradició.
6: Participació, diversitat, singularitat.
19: Innovació, por eso que te he dicho, porque es una cosa que no se hace en muchos pueblos.
6: Per mi seria patrimoni santandreuenc i, si és possible, patrimoni de la humanitat.
14: La palabra es cripicriu. Cuando tú vas por la gincana, escuchas creepy crew durante todo el camino, ¿no? Puede aparecer una persona a lo lejos y ya está gritando creepy crew. Y cuando llegas al final, es como un mensaje que se te ha quedado grabado.
15: Para mí es patrimoni, en plan, sí, és un símbol més de Sant Andreu de la Barca entre el jovent i jo crec que entre no tant persones joves, no?
11: No sé, la gincama és moltes coses, és competitivitat sana, orgull juvenil, és sortir i viure la nit de Festa Major des de la nit fins a primera hora del matí.
18: Bogeria, en desinhibir-te, en permissivitat i en fer coses bizarres, no?
3: Una com a participant, que era, podríem dir que és diversió, passar-ho bé, passar una nit divertida amb els teus amics. I com a organitzador, crec que la paraula voluntariat és la paraula que marca aquesta gincama. Les persones que altruistament volen venir a participar a la gincama.
9: Sería celebración. Al final es lo que es un evento, es algo que pasa una vez al año y es un evento de celebración.
4: Per als joves i fet per als joves.
1: És això, és destrucció, competició, bueno, és una miqueta... Deixaria així, amb aquestes dues paraules.
16: Jo crec que la millor paraula, segur que n'hi hauran de millors, però la millor paraula seria dir que és com una cultura.
17: Jo diria que tradició o comunitat.
11: És que és el DNI del pueblo.
4: Diversió.
11: Antes muerta que sin gincama nocturna. La mejor noche del año.
16: Fàcil. Con tongo.

0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, tota una tradició per la festa major. Enguany arribarà la 31a edició. Aquest és el reportatge que es va realitzar l'any passat amb motiu dels 30 anys de la gincana nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
2: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició dels Abarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat

0: la ciutat.
1: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
2: Esperem que sí, al final, quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebrà molt positivament.
1: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi. I això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
2: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta pool party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
1: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
2: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves doncs poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
1: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
2: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
1: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
2: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la JoveCard.
2: Exacte.
1: I facin la inscripció, important, eh?
2: Sí, es fa per inscripció prèvia.
1: Per temes d'aforament, no?
2: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9, d'acord? També per temes logístics. També entenem, doncs, poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un

0: bany a 9:45, no? Però sí, sí.
1: Doncs queda dit i esperem que molts joves aprofitin doncs, aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el passat 25 de juliol, RAC1 es va fer ressò del fenomen que ha portat a Ràdio Sant Andreu fins a Àustria i fins a Finlàndia. Va ser en el programa Via Lliure, amb Arnau Mañé, on va parlar i va explicar el fenomen atmosfèric que ha permès escoltar l'emissora municipal a més de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca a través de les zones. Aquesta és l'entrevista en el programa del Via Lliure de RAC1.
3: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
4: 8 minuts i seran la 1 del migdia. Vinga, va, imagineu que a veure si com expliquem aquesta història. Imagineu que viviu a Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, sereu la ràdio, i de cop i volta, en comptes de sentir el locutor parlant, no sé, en alemany, el que sentiu és català, algú que parla en català. Això és exactament el que li va passar a Patrick Robic, un veí de la ciutat austríaca de Leipzig, no sé si ho pronunciaria bé, però el Patrick va captar les zones de, atenció, Ràdio Sant Andreu de la Barca, una emissora municipal del Baix Llobregat. El Patrick va sentir què s'estava fent en aquell moment a Ràdio Sant Andreu de la Barca. I el que va sentir, el que li va arribar, va ser l'informatiu local del passat 7 de juliol, fa només unes setmanes, a les 8 del vespre. Però, atenció, perquè a Sant Andreu de la Barca, la ràdio de Sant Andreu de la Barca, no és el primer cop que això passa. Si això va ser el 7 de juliol, l'any 2022, la ràdio de Sant Andreu també va viatjar fins a Finlàndia, en aquest cas. Fa unes setmanes a Àustria i fa uns anys a Finlàndia. Per conèixer una mica ben bé què ha passat i saber com ha anat això, tenim aquí a l'estudi de RAC1 el coordinador de la ràdio de Sant Andreu de la Barca, Jordi Millán. Jordi Millán, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Moltes gràcies per acompanyar-nos. La història és surrealista, però com vau adonar-vos, com vau assabentar-vos que algú a Àustria us havia escoltat? Fa només uns dies.
5: Fa només uns dies. La història és surrealista. Però nosaltres ja sabíem la notícia de que feia 4 anys havia arribat a Finlàndia, per tant ja coneixíem aquesta història. Però aquesta vegada ens va tornar a arribar un altre missatge, arriba per correu electrònic d'un senyor des d'Àustria, que ens envia un enllaç amb MP3 i que vol que certifiquem que el que ell ha captat a través de la seva estació de ràdio sigui Ràdio Sant Andreu, i nosaltres diguem que sí, i llavors ell ho té com a prova. Aquesta vegada no es va estranyar tant, sí. Però la primera vegada sí, fa 4 anys, des de Finlàndia, ens arriba a la ràdio un correu electrònic escrit en català.
4: En català, eh?
5: Que ens diuen que han captat la senyal de Ràdio Sant Andreu i que volen certificar que realment és la nostra.
4: A veure, perdó, anem a pams, eh? Com és que capten des de tan lluny les zones de Ràdio Sant Andreu de la Barca?
5: Mira, hi ha una gent que encara és més curiós.
4: Sí? No?
5: Més curiós de que hagin agafat la nostra onda, no? Hi ha gent que es dedica, amb una sèrie d'aparells, de buscar emissores de ràdio d'altres països, que són els que s'anomenen els diaxistes.
4: Diaxistes.
5: No? Hi ha el diaxisme, que és aquesta paraula, que és una afició que consisteix a rastrejar, a sintonitzar, identificar i escoltar ràdios.
4: D'acord.
5: Llavors, ells el que et demanen és que tu els certifiquis que el que ells han agafat és la teva ràdio.
4: Perquè ells ho enregistren, entenc.
5: Ells ho enregistren i t'ho envien. Clar, és un fenomen que ara segurament donaran més detalls científics.
4: Tenim el Nil Ferrés aquí. Què tal, Nil? Bon dia.
6: Bon dia.
4: El nostre meteoròleg i que ara ens explicarà físicament com es pot fer això, però explica, digues.
5: Són gent que es dedica a això, a buscar, ràdio. Llavors volen que tu ho certifiquis i no sé si ells guanyen punts o no, però guanyen prestigi de, mira, he trobat una ràdio de 3.000 quilòmetres, una ràdio de 1.500 quilòmetres.
6: Que és un punt també això, de prestigi i d'enregistrar-ho per confirmar que efectivament és aquesta o l'altra.
5: Imagina't també que en aquell moment que enregistren o capten aquella senyal de la ràdio, que no crec que sigui durant molt de temps, tu hagis dit el dial de la ràdio,
6: clar,
5: la pàgina web,
6: clar,
5: com ha passat en els dos
6: MP3
5: que m'han donat a mi, perquè clar, tu imagina't, doncs, fas una hora de música
6: sí.
5: i no dius en cap moment el dial, no sabran quina ràdio és. Llavors ha hagut la sort que en aquell just moment on han captat les ones de la ràdio, en aquest cas les dues vegades sortia això parlant, dient el dial de la ràdio, la pàgina web i el correu electrònic.
6: Perquè si no seria impossible detectar que una ràdio municipal, en aquest cas del Baix Llobregat, és la que aquests aficionats han captat.
5: Sí, exacte. És casualitats de la vida.
6: I deies que ets tu, les dues vegades que els han captat,
5: vegades,
6: la persona que estava en antena a Ràdio Sant Andreu.
5: Amb una era l'informatiu, el que deia Salim Fossap, i l'altra era amb el magazín del Via Directa.
6: De moment, per tant, porteu dues, eh? Àustria fa només unes setmanes a captar ones de ràdio des de lluny. Però clar, ara saludàvem el Nil perquè tot plegat entenc que té una explicació física, però a mi se m'escapa. Explica'ns, Nil, perquè no acabo d'entendre com des de 3.000 quilòmetres en el cas de Finlàndia, o 1.000 i pico des d'Àustria fa només uns dies, com poden captar aquestes ones de ràdio de Sant Andreu de la Barca.
7: Doncs mira, això es produeix gràcies a un fenomen de l'alta atmosfera que anomenem capa E esporàdica. Mm-hmm. Per fer-nos en una idea, normalment les ones de ràdio típiques tòpiques viatgen gairebé en línia recta. Per tant, per culpa de l'orografia i també de la curvatura terrestre, doncs el que ens fa és que puguem escoltar una emissora a unes desenes de quilòmetres i poc més. Però què passa? Que de tant en tant, sobretot a finals de primavera, principis d'estiu, a uns 100 quilòmetres d'altura es forma una capa molt fina on hi ha una gran concentració de partícules que estan molt carregades elèctricament.
6: Clar.
7: I això és el que anomenem ions.
6: Però per tant és una cosa molt puntual, molt concreta i que a veure si l'enganxes.
7: Exactament. I aquesta capa en la qual hi ha molta concentració de ions, que provenen normalment de petits fragments de meteoroides, que normalment es desintegren a l'entrar a l'atmosfera terrestre, doncs el que passa és que tots aquests ions, a vegades, gràcies als vents de l'alta atmosfera, es concentren i formen petites taques on hi ha aquesta capa molt, molt fina d'ions molt concentrats.
6: I la meva pregunta, és casualitat que s'hagi enganxat sempre o aquestes dues ocasions Ràdio Sant Andreu? És una cosa que poden captar qualsevol ràdio de qualsevol punt del món?
7: Es pot captar a qualsevol emissora de qualsevol lloc del món, inclús amb l'emissora de RAC1, si ho diguéssim per aquí també. I de fet, el que és un fenomen molt imprevisible, molt canviant,
6: clar.
7: I quan les zones de ràdio arriben precisament a aquesta capa tan fina, el que fan és reflectar-se com si tinguéssim un mirall i s'envien directament a un altre punt de la superfície. El que és molt fort és que tot el trajecte que hi ha entre aquests dos punts, potser ens podem trobar a França, i no detectar l'emissora de ràdio.
6: Això és interessant.
7: Només és just en el punt final on es detecta.
6: Quan coincideixen aquests dos punts és quan es pot captar aquesta emissora o aquestes ones radiofòniques a tants i tants quilòmetres de distància.
7: Exactament.
6: Interessant. També, això, la primera vegada que tu, ara fa el 2022, no deies, al cas de Finlàndia, que tu reps o que rebeu aquest e-mail a Ràdio Sant Andreu de la Barca, a més en un català macarrònic, no?, podríem dir. Primer, deus pensar que és una enganyifa, que és una estafa.
5: T'explico. No només aquest mail escrit en català, sinó un seguit d'enllaços que el vaig obrir amb un ordinador on no estava en contacte amb d'altres ordinadors.
6: D'acord. Per si era una estafa, vols dir?
5: Si era una estafa o era un virus. Vaig comprovar que no, que era veritat, i fins i tot en aquella ocasió a Finlàndia ens van enviar fotografies de l'antena que tenia, una antena de 12-14 metres.
6: Proves, no?
5: Proves, exacte. Anem cap a la tercera, vull dir, si ens han agafat dues vegades, anem a la tercera vegada, no?
6: I quan... No sé si esteu en contacte amb aquestes dues persones de Finlàndia i d'Àustria.
5: Correu electrònic.
6: Això, us han explicat quin és el seu dia a dia o què fan ben bé per intentar captar aquestes onades? Us han explicat, més enllà d'això, què fan?
5: No, el que han explicat és que són aficionats i que es dediquen a cercar amb els aparells que tenen, que suposo que han de ser uns aparells molt, molt potents, a buscar emissores de ràdio.
6: Mira, Jordi, ara t'hem preparat una sorpresa, aprofitant aquesta anècdota, aquesta història, que insistim, un aficionat o un parell d'aficionats, una a Finlàndia i una a Àustria, fa només unes setmanes, van captar les onades radiofòniques d'això, de Ràdio Sant Andreu de la Barca, des de milers de quilòmetres de distància. Hem demanat a la veu de RAC1 que prepari uns separadors per si a la vostra ràdio voleu fer i voleu posar aquestes propostes. Escolta, la primera és una cosa més neutra. A veure què et sembla.
3: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta a tot arreu.
6: Aquesta seria la bàsica.
8: S'escolta
6: a tot arreu, s'escolta a Àustria, s'escolta a Sant Andreu, però també s'escolta a Finlàndia. Segona opció, una cosa més original, perquè això juga amb aquesta idea de connectar Catalunya i Àustria.
3: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta aquí, a Àustria.
6: Això per quan ja us emeteu a Àustria, que pugueu tenir la vostra promoció.
8: Quan tinguem la seu allà.
6: La seu allà.
8: Està bé.
6: I l'última, que jo crec que és una cosa més passiva-agressiva, que la veu de RAC1 se'ns ha desbocat una miqueta, que és aquesta, escolta.
3: Ei, tu, veí de Sant Andreu, et sembla normal? Tu no escoltes la nostra ràdio lluny d'Àustria, sí? Tu ho sabràs.
6: Clar. Si escolten a Àustria i a Finlàndia la vostra ràdio, per què un veí de Sant Andreu de la Barca no pot escoltar la ràdio municipal del poble?
8: Em queda una tercera, eh?
6: Et quedes amb la tercera,
8: eh? Potent, sí.
6: Et compromets
8: agressiva, però...
6: Et compromets a emetre-la per Ràdio Sant Andreu?
8: Home, i tant.
6: Vinga, va, queda dit, doncs. És la història d'això, de Ràdio Sant Andreu, que avui ens ha vingut a explicar el coordinador de la ràdio municipal del Baix Llobregat, que van sorprendre's quan fa uns dies va arribar aquest correu electrònic d'un veí d'Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, que havia encès la ràdio i que s'havia trobat o havia captat, havia buscat aquestes ones radiofòniques de Ràdio Sant Andreu de la Barca, el bosc, efectivament, fa 3 anys o així, o fa, no, el 2022, ja els hi havia passat una cosa similar en Finlàndia. Per tant, aquesta és la història que avui hem volgut explicar amb el Jordi Milian, que és el coordinador de Ràdio Sant Andreu de la Barca. Jordi, moltes gràcies.
8: A vosaltres.
6: I fins la propera. I Nil, gràcies també per l'explicació física i científica.
7: Gràcies a vosaltres.
1: Recordant l'entrevista que RAC1 realitzava a Ràdio Sant Andreu el passat 25 de juliol i que es va fer ressò d'aquest fenomen que ha portat a Ràdio Sant Andreu fins a Àustria i fins a Finlàndia a través de les ones. Es tracta d'un fenomen atmosfèric.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en franges de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapa.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les altes temperatures poden tenir conseqüències importants per la salut. Avui volem conèixer quins són els principals riscos de la calor extrema, com podem prevenir-los i què hem de fer davant d'una situació d'emergència. Per parlar d'aquesta qüestió, ens acompanya la infermera pediàtrica Clara Olmos, de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya l'infermera Míriam Alonso. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Bé, la primera pregunta, quin impacte pot tenir la calor extrema sobre la nostra salut?
3: Doncs mira, Jordi, per començar, la calor extrema ens provoca deshidratació, d'acord? Ens podem marejar, ens pot baixar la pressió, tenim rampes a les cames, sobretot, ens esgotem molt. Llavors, tots aquests símptomes, aïllats per si sols, doncs no són una situació de risc. Hi ha maneres de millorar aquests símptomes amb tot això que us explicarem a partir d'ara. Però si això avança, si això no millora, si no es fa res per evitar-ho, si no es fa res per millorar aquesta situació, ens pot produir un cop de calor, i un cop de calor sí que ens posa en perill la nostra vida.
0: Hi ha algun símptoma que ens hagi de posar especialment en alerta, ara que has comentat el tema del cop de calor?
3: La set. Una set que no ens podem acabar, la boca molt seca, un cansament excessiu, el mal de cap, estar marejats, tenir nàusees, ja quan comencem a tenir debilitat, estar confusos. Podem tenir febre elevada i una alteració de la consciència. Llavors, deixem de suar. Quan ja deixem de suar és un signe molt important, perquè la suor el que fa és un mecanisme de defensa del nostre cos, que el que fa és refredar el nostre cos. Si deixem de suar, hem de sospitar que hi ha un cop de calor i hem de trucar als serveis d'emergència.
0: Per tant, davant d'aquesta definició, ens ho podem agafar per tal de diferenciar el que és un cop de calor d'un simple esgotament que nosaltres tinguem, no? Si deixem de suar, aquest és...
3: És un signe important.
0: Un signe important i d'alerta en aquest cas, no?
3: Sí, l'hem de tenir molt en compte i és una cosa que hem de prendre'ns molt seriosament.
0: Si haguéssim de parlar, Míriam, de resumir la prevenció en una recomanació principal, quina seria aquesta recomanació per prevenir aquests efectes de la calor o d'altes temperatures?
4: Jo crec que el missatge més important, no, que hauríem de donar com a la població és com mantenir una bona hidratació, no? Tenim l'acostum sempre de, com de beure aigua només quan sentim, no, com diu la Clara, aquesta set com molt excessiva, i hauríem com d'anar bevent aigua, no, amb freqüència, no? Encara que diguis, doncs ara mateix no tinc set, doncs anar bevent poc a poquet, no? I jo crec que seria el més important.
0: Segurament, quan us arriben persones a la consulta que hagin patit aquestes altes temperatures, segurament feu la pregunta de si ja beuen aigua, no? Segurament que la resposta majoritària serà sí, quan tinc set, no?
4: Sí, sí, sí. Normalment, no? Doncs quan fem com una entrevista, no? Doncs si surten al carrer, què mengen, si ara mateix no s'estan hidratant, no? Bueno, normalment la resposta és no veig molta aigua. Veig normalment poqueta, no? També fer èmfasis, no?, que beuen com més begudes ensucrades, més, com més atractives que l'aigua, no? També dic que aquestes begudes el que fan és deshidratar el cos més ràpid que potser ho fa l'aigua. O sigui que per estar hidratat, la beguda fonamental és l'aigua en aquests moments, ara a l'estiu.
0: Per tant, aquí un dels falsos mites seria que les begudes, en aquest cas ensucrades, ens poden treure la set d'una forma més ràpida que l'aigua, no?
3: Correcte. L'aigua és la beguda estrella. Sí que ens trobem que les persones vulnerables no tenen tanta sensació de set. Estem parlant sobretot de gent gran. Llavors, aquestes persones que no tenen sensació de set ja habitualment són on té més. Hem d'insistir que vagin bevent aigua poquet a poquet molt sovint. I en el meu cas, que jo estic a pediatria, parlem també dels petitons, els bebès, a partir de 6 mesos ja comencem a introduir l'aigua i els aliments, ells no et demanaran beure res. Llavors, si som, després en parlarem, però si són menors de 6 mesos hem de fer una actuació, però a partir de 6 mesos hem d'oferir aigua molt sovint, petites quantitats, perquè ells no te'n demanaran, perquè no tenen manera de fer-te saber que el que tenen en aquell moment és set.
0: Hi ha una quantitat recomanada d'aigua al dia o depèn de cada persona?
4: No, no hi ha una recomanació, no? Establida, sempre es diu, no?, que hem de beure entre un litre, dos litres, no? Habitualment ara el que hem de fer és augmentar el consum, no? I cada horeta o cada mitja horeta, no? Anar oferint, sobretot, com diu la Clara, no? Diguem, els grups més vulnerables, com serien gent gran, després tenim com l'altre extrem, petitons, no? I al mig ens trobem, no?, com la gent que té patologies que potser no són tan importants, però que sí els hem de mantenir hidratats. Llavors és anar insistint i bevent poc a poquet.
0: Si sortim de casa, sempre tenir una ampolla d'aigua,
4: ampolla,
0: no cal que sigui molt gran, però una ampolla petita, doncs, perquè puguem beure quan
3: tinguem set.
0: Quan tinguem set i quan no tenim set també, no? Vosaltres sí que heu aplicat els deures, eh?
3: Sí.
0: Que heu portat aquí a la ràdio una ampolla d'aigua. Pel que fa a la roba, també, evidentment, ens hem de vestir d'una forma adequada quan les temperatures són molt elevades, no? També és molt important per evitar aquests efectes d'altes temperatures.
4: Sí, normalment, no? Ropa, doncs, més ben lleugera, fineta, no? Ara per aquest calor. Clares, sobretot colors clarets, no? El negre, com es diu sempre, atrau el calor, no? Doncs utilitzar barret, gorra. Avui, per exemple, no? A la consulta m'ha vingut una pacient amb un paraigües, pot ser una nova moda que podem ara començar a instaurar aquí al poble, no? Doncs anar amb paraigües per protegir aquestes pells més delicades, no? O que no et doni directament la calor al cap.
0: El tema dels paraigües sí que en els darrers anys estem veient més gent que surt al carrer amb uns paraigües, que no són uns paraigües qualsevol, sinó són uns paraigües ja adaptats per portar al carrer i protegir-nos pel sol. Vull dir, cada vegada ho veiem més sovint, no?
3: Sí, és cert.
0: Més coses. Molta gent continua sortint a caminar o a córrer en aquests dies on hi ha altes temperatures, temperatures superiors als 30 graus, i és recomanable, doncs, no fer exercici en determinades hores.
3: Mira, aquí
0: és sentit comú i seny, però cada vegada ho recordem perquè ho hem de seguir recordant.
3: Llavors, anem a parlar d'exercici, però anem a aplicar també això que direm ara, també ho aplicarem als col·lectius vulnerables quan parlem més endavant d'evitar les hores centrals del dia. L'exercici sempre, sempre, sempre està recomanat, sempre recomanem des de consulta que l'activitat física és super important, però quan tenim aquestes temperatures no la podem fer de 11 del matí a 6 de la tarda, perquè estem parlant d'onades de calor, estem parlant de que el sol pica molt, estem parlant de deshidratació, i són les pitjors hores per fer-les. hem de fer esport abans d'aquesta hora i després d'aquesta hora. I què hem de fer, tornant al tema de la hidratació? Si tenim previst fer, anar a sortir a córrer o fer qualsevol activitat que impliqui un desgast físic, aquella aigua que la Míriam ha dit d'un a dos litres, pues, aquell dia n'hem de prendre més. En l'activitat física hem de prendre més aigua perquè suarem més i ens tenim més risc de deshidratar-nos.
0: Abans es parlava de les 12 del migdia, però s'avança.
3: És una recomanació que fem des d'abans. Les 11, penseu que aquí a les 12 del migdia, aquí no, amb plena onada de calor, a les 12 del migdia ja no pots anar al carrer. Nosaltres recomanem a consultes des de partir de les 11 fins a les 6. Tant activitat física, sortir al carrer, sortir a comprar, inclús les hores de sortir amb persones vulnerables, nadons, bebès, infants, petitons, encara que sigui a la piscina. Evitar les hores centrals del sol.
0: Quan comenceu vosaltres, des de consulta, a començar a donar aquests consells, heu notat que cada any s'ha anat avançant?
4: Jo crec que cada any, no?, l'onada de calor com comença més d'hora. Al març-abril tenim temperatures que abans es donaven al juny, no? Llavors sí que és veritat, no?, que si han de sortir de casa, doncs, per exemple, perquè han de venir al CAP o tenen alguna visita a l'hospital, no?, doncs són hores que si no poden evitar perquè tenen alguna cosa que no poden canviar, doncs anar per l'ombra, no?, tornar a recordar aquesta aigua, important que se l'emportin també, i sobretot, no?, que ens estem trobant ara, esmorzar. Hi ha molta gent, no?, que amb la calor redueix, no?, com aquesta sensació de tenir gana, no?, i surten sense esmorzar. Llavors és un factor de risc que li sumem més a la calor i al no estar ben hidratat, sortir en dejú, perquè la tensió pot baixar més ràpid. Llavors, si poden evitar les hores centrals, perfectes. Si han de sortir perquè han d'anar al metge o a algun lloc que és imprescindible, doncs, bueno, anar per l'ombreta, ben hidratats, no?, i sobretot sempre o esmorzats o amb alguna cosa com caramels a la bossa, no?, per si ells es maregen, doncs parar i dir, vale, porto una miqueta de sucre i continuem en una estoneta.
3: Alguna fruita tallada, alguna, ara que les fruites d'aquesta temporada són molt saboroses, tenen molta aigua, doncs portar, no sé, algun tipus de fruita que tinguis a la bossa i que sigui fàcil parar un moment i prendre-te-la.
0: Seria ideal la síndria, eh?
3: Sí, trossets, sí, el meló, no? Sí, la síndria, els préssecs. Ara mateix tenim una quantitat brutal de fruita de temporada que és perfecta.
0: Aquí entraria en joc també la vostra companya nutricionista,
3: sí,
0: no?
3: Sí,
0: que ens donaria a Laia, sí, molts consells, però cal tenir en compte tot el que portem de roba, a portar aquesta ampolla d'aigua, anava ben aigua, i sobretot tenir molt en compte també la nutrició, doncs, de cara a aquests dies. Hem parlat d'aquests col·lectius més vulnerables, nadons,
3: nens petits,
0: nens,
3: no estem
0: petits,
3: parlant només de lactants, sinó nens de 2, 3, 4 anys també,
0: gent gran,
3: les embarassades. Depèn del trimestre en el que estiguis, la calor és un factor increïble de cara a marejar-te, de cara a fer lipotímies. Les embarassades que ja estan a terme en aquestes èpoques, pues, són molt més vulnerables a aquests efectes de la calor.
0: Des de casa, què podem fer? Com podem ajudar? Abans apuntàveu el tema d'anar recomanant que vagin bevent aigua, no?, sobretot a la gent gran o als més petits, no?
3: Sí.
0: De ser vigilants.
3: De ser vigilants. Quan tenim persones vulnerables que estan soles a casa, doncs potser els cuidadors, les persones que cuidem d'aquestes persones, d'aquests vulnerables, hem de tenir contacte amb ells, perquè si no et contesten el telèfon, visitar-los, estar una mica més pendents, perquè poden ser que es trobin malament i no tinguis manera de contactar-los si estan sols.
0: De totes aquestes recomanacions ens queda també una. Des de casa també podem fer alguna cosa.
4: Intentar estar el més fresquet possible,
0: no?
3: Sí.
4: Com ho podem fer? Doncs fàcil, tancant les persianes, no?, sobretot aquestes hores, no?, que el sol impacta directament als vidres de casa, no?, doncs tanquem les persianes, tenir un ventilador, un aire, i justament quan les hores de calor ja comencen a baixar, doncs obrir tot i corrent natural i ventilar.
3: Vull recordar, tenim molts refugis climàtics també. Si aquestes hores centrals del dia estem tancats a casa i realment no tenim manera de refrigerar a casa nostra, totes les poblacions, Sant Andreu
0: també,
3: més, també tenim els nostres refugis climàtics que estan adaptats per les persones i que puguin estar allà unes X hores al dia.
0: Parlem de protecció solar. A més de la calor, aquests dies també es preocupa la radiació solar. És important protegir-nos al sol, ho hem comentat en moltes ocasions. quin és el protector solar més recomanable? Quina protecció o factor de protecció hauríem d'utilitzar?
3: Hem de partir de 50, mínim. Llavors, quan tenim nadons de fins a 6 mesos, aquests infants no han d'estar en contacte amb el sol, d'acord? Què vol dir? Que evitem les hores centrals del dia, que són, tornem-hi, de les 11 a les 6. Podem sortir a passejar a les 9, podem sortir a passejar a les 7 de la tarda, però aquestes hores centrals s'han d'evitar, tant per anar pel carrer com per anar a platges i piscines. Llavors, a partir dels 6 mesos ja podem aplicar el protector solar. Si els petits ja es comencen a xupar les mans, a xupar els peus, doncs allà no en posem. Posem cames, posem braços, posem cara, posem gorres, d'acord? Llavors, aquests petitons han de ser cremes solars, jo recomano farmàcia, i han de ser amb doble factor físic i químic. Són aquests bebès que se't queden més blancs després de posar la crema que abans. Són aquestes cremes tan espesses. Necessiten aquesta protecció. Fins més o menys als 2-3 anys. A partir d'aquí ja podem buscar altres proteccions solars que creiem que ens vagin més bé, i no cal que siguin potser tan estrictes el que siguin de farmàcia o no siguin de farmàcia, però s'han de posar les cremes abans de sortir de casa. Arribar a la piscina i posar-te la crema és, em banyo, la crema se'n va, suo, la crema se'n va. S'ha de posar la crema 20 minuts abans de l'exposició solar. Quan et poses el banyador a casa, et poses la crema.
0: Aquest és el gran error que cometem,
3: sí,
0: no?
3: Sí. De fet, els factors de protecció estan fets, són orientatius, depèn del fenotip de cada persona. Si una persona és molt blanqueta, es crema abans, i llavors tenim 4 tons de pell. No? Potser el to més nòrdic, més blanquet, l'entremig més fosc i el fosc. No sabem quan triguem a cremar-nos. Jo sóc una persona molt blanqueta, trigo més, sóc una persona amb la pell més fosca, trigo menys. Aquest número del factor de protecció el que fa és multiplicar, s'ha de multiplicar per aquest fenotip que podem sospitar que tenim. Si jo tinc un fenotip del tipus 2 i agafo un protector 30, vol dir que 2 per 30 són 60, jo em cremo els 60 minuts. Evidentment això és estadístic. Però no trigaré massa més a cremar-me, no puc estar 3 hores sense protecció, perquè segur que em cremaré. Vol dir que cada 60 minuts jo m'he d'anar reposant i recanviant aquesta crema, m'he de tornar a aplicar aquesta crema. Si tinc la pell més fosca, puc trigar més, d'acord? Això és orientatiu, es pot buscar bibliografia, es pot buscar on trobar-ho, però que sapiguem això, que pel fet de tenir la pell molt fosca no vol dir que no tinguem lesions després a la pell. No, ja no que ens cremem, sinó perquè una cremada solar fa mal, sinó el fet de que aquesta cremada deixa lesions a la pell que ens poden donar problemes més endavant. És acumulatiu. I els nens són acostumats a ser molt blanquets en general. Llavors hem de fer aquest mentalment per tenir això al cap a l'hora de tornar a aplicar-nos la crema quan estem en exposició solar.
0: Són recomanacions de Clara Olmos. Ella és infermera pediàtrica, tot i que, Míriam, aquests consells també servirien per
4: igual,
0: tothom, no?
4: Sí, per tothom.
0: Factor 50 mínim.
4: Sí, mínim. Mínim.
3: Si no més.
4: Mínim. Jo, com Clara, també tinc la pell molt clareta, no? I cada mitja hora, 40 minuts, doncs m'haig de repassar. I seria també una recomanació pels adults, no? Que potser ho tenim com menys integrat, no? Sempre es diu que la pell dels nens és com més fràgil, la nostra és exactament igual. Llavors, són les mateixes recomanacions. Els adults no tenen cap restricció, exceptuant, no?, aquelles persones que tinguin potser algun problema dèrmic, que això ja ho diria el metge, no?, però igual, abans de sortir a casa, encara que sigui d'aquí al mercat, doncs protegir-nos, perquè ara el sol, la veritat, fa més mal que abans.
0: Esperem que la gent que ens escolti aquesta entrevista segueixi totes aquestes recomanacions.
3: Bueno, intentem, esperem.
4: Poden venir a preguntar quan
3: sí,
4: vulguin al CAP.
3: Venir.
0: No tanqueu, no?
4: No tanquem, no.
0: Obert per vacances, no?
4: Obert per vacances aquest any.
0: Doncs Clara Olmos, infermera pediàtrica de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: A tu, Jordi.
0: A part de la protecció solar, gorra.
3: No? Gorra. Barret, gorra...
4: O paraigües.
0: O paraigües. Ja, avui en dia tenim un ampli ventall, no?
3: Sí, sí. I a més són estèticament bonics, o sigui que no hi ha excusa, podem sortir estupendos de casa i ben conjuntats i protegir-nos.
0: Portar un paraigües tampoc passa res, potser
3: no.
0: Abans algú que el portava la gent se'l mirava, no? Però no passa res, ens hem de protegir i el més important és que es protegim nosaltres, no?
3: I tant.
0: Doncs Clara Olmos, gràcies per acompanyar-nos avui i també
3: a tu,
0: gràcies
3: ja.
0: A Míriam Alonso, infermera també de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues.
3: Gràcies, Jordi.
4: Adéu.
3: Adéu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquesta Via Directa d'estiu. Recordeu que tot aquest mes d'agost a Ràdio Sant Andreu, en el programa del Via Directa, recordem els millors moments del programa amb entrevistes i reportatges que hem anat destacant al llarg d'aquesta temporada. Salutacions de Jordi Milian, un dia més al capdavant del Via Directa d'estiu.
5: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
6: I és que en temes de lligar bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directa, d'aquest Via Directa d'estiu, on estem recopilant alguna de les informacions que hem destacat al llarg d'aquesta temporada. Avui ens centrarem a parlar de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca, una festa major que arrencarà el 4 de setembre fins al dia 7, amb actuacions musicals i també d'altres activitats culturals. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant en aquesta nova edició del Via Directa. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la Societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la Societat El Casino